cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit, a ICAT.

si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert, a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: from me.
1: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí.
2: És a tope.
1: A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: de diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Yes!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: conservadora, aquest cop, això sí, amb l'extrema dreta a dins, o bé hi ha un canvi i s'imposa el bloc de centre-esquerra que lidera la socialdemòcrata Magdalena Anderson. Ha estat un diumenge d'anades i vingudes, una nit d'infart, amb un primer sondeig de la televisió pública que vaticinava la victòria del bloc de centre-esquerra per gairebé 5 punts. Però a mesura que avançava el recompte s'ha evidenciat que pràcticament hi ha empat, és a dir, vindrà d'alguns milers de vots o potser només d'un diputat. El que sí que està clar és que l'extrema dreta ha baixat i ha perdut almenys 3 punts.
1: Més notícies, Carola Gil.
2: L'Iran posposa indefinidament la reunió que havia convocat avui a Oman amb els estats del Golf per abordar el futur de l'estret d'Hormuz. Els mercats reaccionen amb nerviosisme davant la incertesa sobre el trànsit marítim i el preu del petroli torna a superar els $100 per barril.
1: Donald Trump es desmarca de l'alarma expressada pels experts en intel·ligència artificial que alerten d'un avenç massa ràpid d'aquesta tecnologia. Aquesta setmana, impulsors de la tecnologia com OpenAI, Anthropic, X i Google han admès que es podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles. Però el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i defensa que és important guanyar aquesta cursa tecnològica.
3: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
2: Famílies i sanitaris alerten a 3Cat Info de la prescripció de medicaments per aprimar-se a menors sense obesitat. Els professionals de la salut recorden que aquests fàrmacs s'haurien de reservar per als casos més greus i alerten que no estan finançats per la sanitat pública i que per això no hi ha dades de quants menors els estan prenent.
1: Les línies T4, T5 i T6 del tram Besòs recuperen pràcticament la normalitat a partir d'avui després de les obres a la Gran Via de Barcelona que han provocat talls aquest estiu. La línia T4, que circula entre Verdaguer i Sant Adrià de Besòs, recupera del tot el servei. El tall de la línia T5 i la T6 queda acotat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Fira Tàrrega tanca una edició d'èxit i es reafirma com un referent de les arts al carrer i com a mercat estratègic internacional. Per això reclama augmentar el pressupost. També ha d'especial a Tàrrega, Marta Vives.
4: Davant del creixement sostingut i l'èxit de convocatòria d'aquesta edició, Fira Tàrrega reclama superar el pressupost actual d'1.267.000 euros per poder fer front a nous reptes de futur, com ha dit a Catalunya Ràdio Anna Giribet, directora artística de la Fira.
5: Hauríem d'arribar com a mínim als 2 milions d'euros per estar en un poder adquisitiu que s'equival al que vindríem tenint des de fa 20 anys. Realment hi ha una mancança de recursos per poder mantenir una fira com la que tenim a nivell de rigor professional.
4: Al llarg de 4 dies s'han pogut veure 57 espectacles, un 60% gratuïts i amb un 80% d'assistència en els de pagament.
1: Esports, el Barça ha guanyat el Llevant al Ciutat de València per 2-4 gràcies a 2 gols de Lamine Yamal, el segon de penal, un de Xavi Espart i un altre de Adeyemi, ja en el temps afegit. Els blaugranes són líders amb 15 punts i ple de victòries.
2: També a la primera divisió, Real Societat 0, Atlètic de Madrid 3, Celta 1, Màlaga 1 i Getafe 1, Depor 1.
1: A segona divisió, primera derrota de la temporada del Sabadell, que ha caigut per 2-0 al camp del Mallorca. I a la Lliga F, victòria del Badalona Women al camp de l'Eibar per 1-4.
2: Marc Márquez és el nou líder del Mundial de MotoGP després de guanyar la cursa llarga del Gran Premi de San Marino. El pilot de Cervera estarà empatat a punts amb Jorge Martín, però és líder pel número de victòries total.
6: Fins aquí les notícies.
7: Molt bon dia, matiners. És dilluns, comencem la setmana. Què tal, com esteu?
8: Adormidets.
7: És que m'encanten les cares de dilluns, eh?
8: Home, són les pitjors, eh?
7: Maiol?
9: Bon dia. No recordava que havia de pujar. I dic, ja, no, perquè no sabia l'hora que era. Ja pensava que encara no eren les 5.
7: Estàs adormidet, també.
9: Una miqueta. Dilluns sempre costa una miqueta més, aquesta hora.
7: T'ha fet un, no?
9: Ja en portem un, sí.
7: Vinga, va, amb tots els ànims, arrenquem el programa.

0: ja va, molt bon dia, matiners. Avui és dilluns 14 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui hem tingut una nit totalment encalmada i serena, amb una temperatura lleugerament més alta, però encara fresca al Pirineu i en punts de l'interior. Aquest dilluns serà assolellat i més calorós. Si bé dimarts, encara serà, o diuen que podria ser, una mica més estiuenc. Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Reus el sol sortirà a les 7:35 i aquí el dia durarà exactament 2 hores i 32 minuts.
0: Clara García, també bon dia de nou.
1: Bon dia, matiners. Arrenquem la setmana amb un titular que ens ha cridat l'atenció. En una entrevista amb El País, Orhan Mamdani, l'alcalde de Nova York, ha assegurat que la democràcia no serveix si la gent no pot cobrir les seves necessitats.
0: I avui també al matí de Catalunya Ràdio, Major Roger, bon dia.
2: Molt bon dia. Avui parlarem dels riscos de la intel·ligència artificial després d'un cap de setmana plegat de novetats. Visitarem la nova exposició immersiva de Dalí que s'inaugurarà aquesta setmana i farem Agora Esportiva, que el Barça va guanyar.
0: Res més a afegir.
2: Ja està. Mentre ho seguim dient així, l'Agora Esportiva sempre anirà bé. Després ja...
0: Bé, arrenquem la setmana amb tots els sentits posats en una cançó en format acústic, i és que quan un solista o un grup queden, doncs això, despullats d'un estudi i el sentim en directe, podem calibrar molt millor el seu talent. El 14 de setembre de l'any 2012, Swedish House Mafia descobria el món Don't You Worry, un èxit global que van interpretar en format acústic a la BBC i sonava així.

0: Estats Units d'Amèrica trauré els arancels del whisky irlandès.
1: Com veieu, el seu anunci ha desfermat l'eufòria entre els assistents del trofeu de l'Open d'Irlanda. Si compleix les seves paraules, el whisky irlandès deixarà de pagar l'arancel del 15% que s'aplica actualment a bona part dels productes europeus que entren als Estats Units. El ritme que anem, potser ens sortirà més econòmic complir el dipòsit del cotxe amb whisky que amb gasolina.
2: Quines idees, Carola, sí, sí. Aquestes hores del matí. S'acaba el whisky, Txeli. El tram ho té clar, eh? Com recaptar vots, mare meva.
1: Exacte. Aquest, bueno, va, però ho fet, no?
2: De cara, sí. Ell ho té claríssim.
1: A les eleccions de mig terme.
2: El més trist és que l'acabin votant.
1: Exacte.
2: Gràcies, Carola. Fins ara.
1: Bon dia.
2: Vinga, va, 5 del matí, 11 minuts. Avui el món serà un lloc millor per iniciatives com la del Raül. Alerta, recorrerà 100 quilòmetres per visibilitzar la malaltia dels seus fills. Andreu Merino.
3: Té 60 anys i dissabte que ve farà a peu els 100 quilòmetres que separen Madrid de Segòvia. L'objectiu és donar visibilitat a la parapèsia espàstica familiar, la malaltia que pateixen els seus dos fills. És una patologia neurològica rara, hereditària i degenerativa que va afectant progressivament a la mobilitat de qui la pateix. La iniciativa del Raül va acompanyada d'una crida a recaptar fons per la investigació científica d'aquesta malaltia.
2: 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. La ciència ha descobert el so que hem d'escoltar per activar la neteja del nostre cervell, Marta.
4: Sí, a veure, és el que es coneix com el so rosa, que és molt semblant a la pluja constant o, per exemple, l'aigua que sentim de fons d'una cascada. I he buscat algun efecte i seria una cosa més o menys així. Una mica potser més fluixet, així que et relaxem.
2: Però diguem que la freqüència, el so, el dia de ser aquest, eh?
4: Exactament.
2: Que bé, ara que els que esteu allí escoltant-vos...
4: Està bé, genial per despertar-se. Què ha passat ara? Doncs que investigadors del MIT han descobert que petites ràfegues d'aquest so rosa mentre dormim, doncs el que podem fer és potenciar les onades lentes del cervell i això fa que hi hagi molt més moviment del líquid cefalorraquidi dins del cervell i això ajuda a eliminar els residus que s'acumulen. Ara, a més, també volen estudiar si aquest mecanisme podria millorar la memòria i la capacitat cognitiva o fins i tot ajudar a prevenir malalties neurodegeneratives.
2: Miquel Abres fa un homenatge molt especial. Ot Serra.
5: El meu país és l'Empordà.
6: El meu país és l'Empordà és la cançó amb què el bisbalenc Miquel Abres homenatja Lluís Llach i el seu clàssic País Petit. Fa uns mesos, Abres va impulsar una declaració d'amor cap a la seva terra en forma de música i ara hi ha sumat un dels seus ídols. Tal com llegim al Diari de Girona, la idea de cantar plegats va ser possible gràcies al pianista que posa aquestes notes que sentim. És Francesc Cabello. Abres li va enviar la versió original i, per sorpresa, va rebre un missatge de Llach en què li proposava cantar-la junts.
5: Que bonic és tornar a casa.
2: I atenció, perquè les cartes Pokémon... Les cartes Pokémon podrien ser les monedes del futur.
4: A veure, això és el
2: que... Ens ha quedat un any guapíssim, eh?
4: Això és el que diu un inversor i col·leccionista dels Estats Units. Òbviament no podia ser d'un altre lloc. Clar. Es diu Peter Levin i té una teoria. Diu que si arribés un apocalipsi, les cartes Pokémon es podrien convertir en una divisa real. Per què? Doncs perquè, segons ell, quan tot falli, aquestes cartes no es devaluaran. I per això aconsella a tothom que en compri ara i es converteixi en un mestre Pokémon abans que tot esclati.
7: Ara em convertiré en mestre Pokémon al costat del meu company.
2: Pikachu! Una cosa més a afegir?
4: No, és que m'encanta aquest tall. L'home té més de mig milió de cartes Pokémon, eh? Més de mig milió de cartes.
2: Home, clar, per això ho diu, clar, el tio.
4: Clar, les té guardades com a moda d'inversió i diu, mira, ara que no en tindreu, jo em faré ric. Les cartes, per cert, les més rares, podrien arribar a valdre una autèntica fortuna. La més cara registrada és una Pikachu del 98 que has de vendre per gairebé 17 milions de dòlars al febrer d'aquest any.
1: No,
4: 17 milions de dòlars.
2: Per una
4: potser
2: carta Pikachu...
4: Potser no va tan mal encaminat, eh?
2: Ja podem estar regirant a casa, també els oients que ens estigueu escoltant, si teniu alguna carta Pikachu.
4: Ostres,
2: perquè 17 milions em sembla una barbaritat.
4: Sí, era una edició especial, no sé què, però si tinguéssim aquesta carta no estaríem aquí.
2: Que estava a punt de dir, alguna cosa estem fent malament. Per tant, fem-nos una revisió per començar la setmana.
4: I tant.
2: Pikachu Power.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
9: Come, and we'll have every
2: Hem arribat a un quart de sis del matí fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, com sempre, des de Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta a Pericat. I tal dia com avui, un 14 de setembre, s'inaugurava una estàtua per recordar Amy Winehouse a Londres.
4: És una estàtua de bronze mida real que podem trobar a Camden, al nord de Londres. El seu pare, Mitch Winehouse, va dir que ella estava enamorada de Camden i, per tant, que era el lloc on els fans també havien de coincidir amb ella. Darrere d'aquesta escultura hi ha l'escultor Scott Eaton i en l'estàtua se la pot veure a ella amb un vestit, un cinturó, la mà al maluc i el seu famós pentinat.

0: costos que es cobraven a la població. I aquí és on la història es posa interessant. La revolta va acabar amb la mort de Francisco Fernández, majordom i recaptador d'impostos del bisbe. I què va passar amb la Maria Castanya? Ella i els seus amics van acabar detinguts i van haver de lliurar els seus béns a l'església. Però espera, per què li deien Maria Castanya? Una de les explicacions diu que el sobrenom fa referència a la manera que portava els cabells recollits, formant una mena de castanya damunt del cap. Però altres fonts apunten que el nom podria fer referència al color dels cabells. Sigui com sigui, amb els segles, el temps de Maria Castanya va acabar convertint-se en una manera de parlar del temps molt, molt llunyà.
1: I l'Òscar sense acte m'explica expressions que utilitzem cada dia, com ara el Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do és el comodí del català, però el seu origen és molt més curiós del que sembla. Antigament estava relacionat amb la religió i la caritat. Quan un pobre demanava almoina i no li donava res, podia respondre Déu-n'hi-do amb un sentit semblant a que Déu li'n doni. És a dir, jo no et dono res, però ja t'ho arreglarà Déu.
1: I també repassa i explica maneres de parlar molt nostres. Sabeu d'on ve l'expressió cap de suro?
0: La gràcia és la metàfora. El suro és lleuger, poc dens, i d'aquí aquesta idea d'un cap amb poca substància. I aquí és on el català té una elegància que m'encanta, perquè podríem dir ets un idiota, però no, nosaltres preferim ets una mica cap de suro. No has cridat, no has muntat cap drama, però el missatge ha quedat claríssim. I és que el català té aquesta capacitat. Fins i tot quan insultem, ho fem amb vocabulari. Així que ja ho saps, la pròxima vegada que algú no entengui una cosa que li has explicat 4 vegades, respira, somriu i digues, no passa res, però ets una mica cap de suro.
2: Òscar Sensac, un compte de TikTok que us recomanem, com sempre, seguir des dels matiners de Catalunya Ràdio. 10 minuts, 2:15 del matí, obrim la revista del cor dels matiners. Avui amb Omar Ayuso.

0: Déu-n'hi-do.
1: I trobo que encara va anar ràpid, perdona.
0: Va anar ràpid, sí, sí. Bueno, perquè ja és un professional.
2: Per feina, clar.
0: I vull buscar un fragment concret, perquè justament jo, en un dels capítols dels Assassins Guapos, dic que, per exemple, els germans Menéndez són dos assassins que semblen sortits de l'Escola Élite. I vull buscar el fragment aquest en què ell parla de l'Escola Élite, perquè ja és una volta.
1: Això ho trobarem, tu que ets escriptor, ho trobaràs. Ja saps on és tot això. Doncs quan hi hagi el seu pavis, serà també l'equip dels matiners?
0: Sí, suposo que després us ho farem saber.
1: Us ho recordo, Assassins, no. A mi puntualitat britànica. Els Assassins Guapos de Francesc Soler. Gràcies, Francesc.
0: Gràcies a tu.
1: Fins ara. A veure, què més tenim per aquí? Que tenim més coses. També hem de parlar de la presentadora de televisió, Sandra Berneda, que just d'aquí un mes es casa.
2: Sí, en un vídeo a Instagram, Berneda ha explicat que està enamoradíssima de la seva parella i que es casa perquè les dues s'ho han demanat.
3: ¿Por qué me caso? Me caso por amor. Me caso porque estoy feliz, porque me lo han pedido, porque lo he pedido, porque quiero querer eternamente, porque estoy enamorada. Yo sí que había pensado en casarme, pero llega un momento que ya lo descarté. Pero la vida te sorprende y siento la necesidad de tener un compromiso tan fuerte con Pascal que me encanta. Se me olvidaba el verdadero motivo por el que me caso, que es haber encontrado a la persona.
1: Mare meva, graven aquests vídeos a vegades d'Instagram, que això de regular música...
2: És que el va gravar a la Gran Via de Madrid.
1: Sí, però la música aquí posa
2: sí,
1: de fons.
2: Sí, no.
1: Bé, en tot cas, escolta, em fa una veu d'enamorada. Sé de bona tinta que està tan enamorada Sandra Berneda que només li podem desitjar tota la sort del món, perquè em consta que és una persona meravellosa.
2: Jo la conec, la Sandra.
1: Però és el que m'arriba. Per tant, jo sí. Li faig cas a la gent que em diuen aquestes coses. 8 minuts, 2:15 del matí. Quins sons deixa la ràdio? Andreu...

0: la persona que m'ha donat aquesta segona vida digital.
1: I acabem amb aquesta anàlisi de Carlos Herrera a la COPE sobre la situació a Ceuta, que hem escoltat el que diuen els altres del matí de Catalunya Ràdio.
2: Los documentos desclasificados evidencian que el gobierno sí fue avisado. Y con detalle, por más que digan que esos avisos no eran suficientemente claros. ¿Qué necesitan? ¿Un dibujito? ¿Un niño pequeño? ¿Un mapita? ¿Cómo que no son claros? Hombre, si la comprensión lectora de estos sandios, estos estólidos, es la misma que la de los niños de la escuela según el informe PISA, entonces uno entiende que no sepan leer más de dos líneas seguidas.
3: Carlos Herrera,
4: és
3: que necessita vacances, t'ho dic, que acaba de començar la temporada, aquest home.
4: Tots són perles en aquest programa.
3: Jo vaticino una cosa, amb el tema aquest de la IA i de tornar a la vida a persones mortes, ja prou dur és el dol per moltes persones quan doncs, se'ls hi mort algú, que encara l'haguem de reviure i tornar a escoltar.
4: Hauria d'estar prohibit, això.
3: Fot més poc una pedrada.
4: Sí, sí, bueno, ho comentàvem la setmana passada amb Dolly Parton i la seva germana, que ho havia demanat, sí, que sí. Paressin.
3: Bé, doncs això, un petonet des d'aquí, Carlos Herrera, a veure com comença avui la setmana.
5: Els matiners.
3: I a aquestes hores del matí, moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant, ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
6: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 14 de setembre, comencem la setmana amb una energia ideal per impulsar noves idees i atrevir-nos a innovar. Mercuri a Balança connecta harmònicament amb Urà a Bessons, despertant la ment, l'originalitat i una visió més àmplia del que és possible. Alhora, la connexió entre el Sol a Verge i Marta Cranc reforça la nostra vitalitat i ens dona confiança per actuar amb decisió. Un inici de setmana potent, dinàmic i molt engrescador. Bona setmana!
3: I l'ara que vivirem anys i anys per molts anys.
4: Doncs arrenquem la setmana felicitant l'actriu i també actriu de doblatge, Michelle Jenner, que suma un any més i arriba als 40. Loca, perquè suma un any més, no ho diem nosaltres, és el seu gran èxit. Parlem de...
3: Marlena Gràcia.
4: Que avui en fa 57. I acabem recordant que tal dia com avui va néixer Mario Conde, a l'advocat gallec li toca bufar 78 espelmes. Actueu, canteu o feu diners, però sobretot celebreu que avui és el vostre dia.
3: Ai, cada dia als matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
7: Bon dia, matiners.
8: Dani de la Orden, director i guionista de cine. Esperem que la ràdio no acabi en flames.
7: Són al voltant de les 5:30, suposo. Esteu a mitja hora d'aconseguir el que diuen els gurús, que si t'aixeques a les 5 poden passar coses increïbles. Jo no ho tinc clar. Espero que tingueu un bon matí. M'agradaria que comencés igual dia amb una cançó del Tom Odell, que a mi sempre m'anima molt. Me la poso quan estic inclús al gimnàs. No és que agafi gaire pes, però bé, em va bé. I es diu Hold Me. Espero que us agradi i us animi una miqueta. Bon dia.
5: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 14 de setembre. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: La Xina s'afegeix als missatges de prudència sobre la intel·ligència artificial.
1: I demana que reforci la supervisió sobre la IA. També admet que s'ha convertit en una nova via de rivalitat entre grans potències mundials. El ministre xinès de Seguretat de l'Estat ha demanat construir una barrera de seguretat, diu, al voltant de la intel·ligència artificial, i també que el seu desenvolupament es faci de manera saludable i ordenada. Això després que diversos experts i impulsors d'aquesta tecnologia, com OpenAI, Anthropic o Google, hagin dit que la IA podria escapar del control humà i tenir conseqüències imprevisibles.
0: Donald Trump es desmarca de l'alarma dels experts i es nega a fer una regulació exhaustiva de la IA.
1: D'una banda, el president dels Estats Units argumenta el volum de negoci que genera i de l'altra, defensa, diu que és important guanyar aquesta cursa tecnològica per mantenir el lideratge mundial.
2: Anem al davant de la Xina en intel·ligència artificial. Som el país més sofisticat del món i, francament, vull que això continuï així, perquè qui guanyi aquesta cursa, guanya. I podem posar límits, podem fer això o allò, però crec que hi ha moltes veus en contra d'això que diuen que no s'hauria de fer o parlen de coses que no passaran.
1: Per contra, l'expresident Obama ha demanat que el Partit Demòcrata s'erigeixi com el gran defensor de la regulació de la IA.
0: I una altra notícia d'aquesta matinada, la dreta i l'esquerra han quedat frec a frec en l'escrutini de les eleccions a Suècia.
1: Sí, pràcticament empatades, amb pocs vots d'avantatge al bloc progressista. El recompte final, al llarg dels propers dies, determinarà si el país gira finalment a l'esquerra, però això no se sabrà fins a mitjans de setmana. Els comicis sí que registren el descens del vot a l'extrema dreta que aspira entre el govern.
0: Cimera inèdita avui a Cardiff entre els primers ministres d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord per reclamar referèndums per sortir del Regne Unit.
1: L'entesa aplegarà els principals dirigents del Partit Nacionalista Escocès, del Sinn Féin nord-irlandès i del Plaid Cymru galès per impulsar un debat que obligui Londres a moure peça, com deia la primera ministra d'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill.
3: Ens ajuntem perquè ens volem alliberar de les cadenes de Westminster. Ens ajuntem en un moment d'esperança i oportunitats pels nostres pobles. El que volem és l'autodeterminació i el dret a decidir el nostre futur. Són grans moments de canvi i esperança i hi ha molt a fer tots junts.
1: La reunió a Cardiff es farà després que Donald Trump sostingués durant el cap de setmana que la reunificació d'Irlanda és només qüestió de temps.
0: La ciutat de Barcelona ha registrat 5 agressions per arma blanca aquest cap de setmana.
1: Que han acabat amb diverses persones ferides. L'últim cas va ser la nit de dissabte a diumenge al barri del Carmel. Allà els Mossos van rebre l'avís que hi havia un menor ferit per arma blanca al carrer Sigüenza i molt a prop d'aquesta zona també en va quedar ferit un altre. Dissabte hi va haver 3 agressions més, una en una baralla al districte de Sant Martí, al carrer Llacuna, un altre a Nou Barris, al carrer Baret, i també un conductor que en va agredir un altre amb arma blanca a la via Favència, Trinitat Nova.
0: I encara a Barcelona, ahir va ser l'últim diumenge de botigues obertes a la ciutat. Els comerciants en fan un balanç desigual.
1: Sí, durant 4 mesos, els establiments de més de 300 metres quadrats de Ciutat Vella, l'Eixample i diversos barris de l'entorn han pogut obrir cada dia. Els comerciants de proximitat no ho troben rendible i el president de Barcelona Comerç, Pròsper Puig, ho atribueix en part a les altes temperatures.
4: Les ventes han sigut molt justes. Crec que la climatologia ha marcat molt, sobretot els horaris de compra en els comerços.
1: I la visió contrària és des de la Unió d'Eixos Comercials Barcelona Oberta, que defensen poder obrir tots els diumenges de l'any. Elvira García n'és la directora general.
5: Les vendes han tingut un comportament molt satisfactori i hem constatat una gran acceptació tant per turistes i visitants com per part dels mateixos residents a Barcelona.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi
0: bé. Que tinguis bon dia. Hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts. Moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Avui amb varietat de temes.
6: Sí, i posats que analies a buscar un punt en comú de totes les portades, aquest és el Gran Premi d'Espanya de Fórmula 1. Hi ha foto en diversos diaris, El Periódico, i veiem Felip VI saludant el campió, Kimi Antonelli, titulant Els Reis del Madrid, un gran premi que corona Antonelli i el circuit. Llegim a El País i La Razón, i El Mundo assegura que ha estat el gran premi més vibrant del Mundial.
7: També en portada, la població reclusa de Catalunya. Les presons ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. Ho llegim a l'Ara. Per la seva banda, El Periódico explica que el nombre de presos augmenta i que ja voreja els 10.000. De fet, la Generalitat ultima 2 mòduls més a la presó de Mas d'Enric.
6: Frec a frec entre esquerra i dreta, les eleccions de Suècia. Ho explica el diari Ara, també ho llegim a El País, que de fet explica que els socialdemòcrates guanyen amb màxima igualtat entre els dos blocs de dreta i esquerra.
7: I més esports per acabar. Ara, el Barça, amb gran foto de Lamine Yamal apuntant amb el dit. És la portada de l'Ara on llegim que el Barça més letal també sap patir.
0: 6:05, avui diversos articles sobre la intel·ligència, o en aquest cas sobre si la intel·ligència artificial suposa una amenaça.
7: A El Mundo, el periodista Francisco Pascual considera que OpenAI ha posposat la sortida a borsa simplement perquè ara no és un bon moment, no és un bon moment econòmic, no pas perquè hi hagi d'haver un apocalipsi.
6: Per Pascual, els motius de l'ajornament passen perquè actualment els bons nord-americans estan pels núvols i el finançament de les empreses s'està encarint.
7: La politòloga Astrid Barrios pregunta a El Periódico si estem davant d'una desacceleració o una carrera sense control.
6: Considera que no s'hauria d'aturar la innovació, sinó establir regles internacionals sobre les capacitats i usos més perillosos de la IA.
7: Per la seva part, la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, titula el seu article "Que algú ens freni".
6: I es pregunta si sorgirà a temps la pressió social suficient per crear una aliança mundial que vigili i controli les intel·ligències artificials.
7: D'altra banda, sobre Ceuta, destaca l'article al País de l'expert en migracions vinculat al PSOE, Mohamed Asahaf, que explica que ell és fill d'una ceutina i d'un malillenc i que es rebel·la.
6: Assegura que no acceptarà l'odi com a eina política ni quan ve disfressat de sentit comú.
7: Canviant de tema, l'Ara dedica l'editorial a les presons catalanes, que assegura que estan al límit.
6: Diu que la pressió sobre els treballadors penitenciaris no para d'augmentar i que es posa en perill l'atenció als presos.
0: Hem arribat ja a 6:07. Saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, bon dilluns.
8: Bon dia i bon dilluns.
0: Fins on ha arribat una gavina anellada a Catalunya?
8: A Rússia.
0: A Rússia?
8: Sí. Després de registrar-la el 2022, se'n va tenir notícia el 2025 a França, i ara encara més al nord.
0: Caramba.
8: Llegim el 9-9, que ha recorregut més de 3.700 quilòmetres des de Botarell al Baix Camp, on el grup d'anellament de Calldetenes, Osona, fa aquests anellaments de les gavines rialleres. El seu nom prové del so que emeten, que recorda una rialla.
0: I per riure també un d'aquells temes que s'estira, que portem anys discutint-ho, que mai arribem a bon port. L'etern debat de truita de patates amb ceba o sense? I alerta, perquè guanya amb ceba.
8: Sí, així ho diu l'avançament de l'estudi sobre turisme i gastronomia del CIS. De 6.000 enquestats, un 71% va votar truita de patata amb ceba. Un altre debat, més o menys feta.
0: A veure.
8: Aquí està més igualat, tot i que el 56% la prefereix poc feta. Tu entres o què en aquest
0: debat? Sí, jo poc feta.
8: Poc feta.
0: Aquestes truites seques, sí, amb ceba, amb ceba.
8: Jo també.
0: Com... un entrepanet ara me'l fotria, eh?
8: Doncs aquestes... sí. I espera't, perquè com a plat típic espanyol, després de la truita han votat la paella i el pernil ibèric, i a Catalunya ha guanyat el pa amb tomàquet, ho llegim a La Vanguardia.
0: La notícia... atenció, que agradarà als fans de YouTube.
8: Sí, perquè Irlanda prepara una edició especial de monedes commemoratives pel 50è aniversari del grup, que se celebra el pròxim 25 de setembre. Doncs bé, just aquest dia, el Banc Central d'Irlanda emetrà una col·lecció de monedes de 2 euros dedicades a la banda. El disseny encara no s'ha fet públic, però sí que ja circulen per xarxes propostes amb la imatge del grup a la cara i la quantitat a la creu. També és una incògnita saber quants exemplars es posaran en circulació.
0: I per acabar-ho de reblar, el nou rei d'Uganda és un periodista de televisió.
8: Sí, senyor, es tracta d'Edward Kijanongoma. Crec que ho he dit bé.
0: Però a mi em sona, pel cognom em sona.
8: Sí, oi? Després de la mort el mes d'agost del que va ser el rei més jove del món, va accedir al tron amb 3 anys, han anunciat el nom del nou monarca. Treballa com a presentador i editor de la televisió pública del país. No l'han escollit perquè sí, sinó que és net també del monarca que va estar al capdavant d'Uganda entre el 1929 i l'any 65. Ara bé, hi ha conflicte familiar, perquè els familiars directes del fins ara rei creuen que no li toca a ell.
0: Ai,
8: de les dues branques.
0: Ja hi som. En concret,
8: sí, en concret seria rei de la regió de Tooro, que és un dels 4 regnes que reconeix la Constitució ugandesa.
0: Ja em quedo més tranquil. Ja em quedo més tranquil. Gràcies, Sílvia. Fins demà. Vinga, va, que en 6 minuts arribem a 6:45. Anem arrencant la setmana, a poc a poc. Bona lletra, sobretot per aquells matiners que ja heu sintonitzat amb la Pública i Nacional del País. I com cada dia a aquestes hores, Marta Viana, és moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem?
9: Mira, et porto una noveta.
0: Ah?
9: A veure si t'agrada.
0: Vinga.

0: conèixer.
1: Escolta'm, què és això que estem escoltant, Marta?
2: Ai, a mi m'encanta. Sí? És el Yuki Valverde de la Ludwig Band, el que toca el clarinet, per dir-ho d'aquesta manera. És la primera vegada que podem sentir aquest tema. De fet, el treu demà, però us el podem avançar aquí a aquesta hora als matiners. És el segon single del que serà el seu primer disc en solitari. Sortirà oficialment el 2 d'octubre, però es presentarà per primera vegada en directe a la setmana vinent al Mercat de Música Viva el proper 17 de setembre. Mercat de Música Viva de Vic, que m'he quedat a mitges.
1: Mercat de Música Viva, sí, perquè de Girona sonaria raro, eh? Doncs escolta, moltíssimes felicitats a Lluqui Valverde des de la ràdio i molts èxits de moment amb un primer tema que sona bé. O molt bé, veurem com va avançant. Què més?
2: Mira, més coses, encara a casa nostra, perquè aquest cap de setmana s'ha acabat Fira Targa, ho fam una edició d'èxit i precisament doncs, per això el que reclamen és més estructura i un replantejament del model econòmic i el que volen és arribar als 2 milions d'euros de pressupost. I aquesta nit arriben els Premis Emmy. I que no entra en sentit detalls, es farà un homenatge a Dolly Parton, demà us ho explicarem com ha anat la nit, i entre les favorites hi ha la sèrie de Pit d'HBO Max amb 25 nominacions, que és una burrada.
1: Una barbaritat.
2: Sí, aquesta és la gran candidata, però per darrere li segueixen sèries com Hacks d'HBO Max i La maldició de Widow's Bay, que jo no l'he vist perquè fa una mica de yuyu, que es pot veure a Apple TV.
1: Avisem a l'audiència que tens el llindar de la por a l'hora de mirar sèries molt finet.
2: Baixíssim.
1: Que tu amb Pokémon et pots espantar.
2: Sí.
1: Saps?
2: Literal.
1: I acabem parlant de Shakira.
3: Tengo derecho de portarme mal pa pasarla bien. Estoy suelta y ahora puedo hacer lo que quiera.
2: Perquè encara és dilluns, però segur que hi ha gent nerviosíssima perquè divendres ja comencen els primers concerts de Shakira a Madrid, d'aquesta residència llarguíssima que farà. Cada vegada coneixem més detalls de com serà el nou recinte i cabran 50.000 persones cada dia, cada concert que farà. Són 30 hectàrees de terreny i a banda de l'estadi doncs, hi haurà una biblioteca, un taller de moda, un espai gastronòmic i fins i tot doncs, una zona infantil.
1: En 3 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. L'ara és que els dilluns només fan que remar-te a favor, filla meva. Perquè així arribes puntual. Espera, que no la sento, a la Marta?
2: Ara sí,
1: digue'm.
2: No dic que comencem la setmana perfecta.
1: Ah.
2: Vinc puntualíssima.
1: Maria Fernanda Noguera, bon dia de nou.
4: Molt bon dia de nou.
1: Preparada?
4: Preparada.
1: Doncs vinga, anem-hi, a la dada, Maria. També us convidem, com sempre, els oients que ara mateix esteu fent el cafè a casa i dius, anem a despertar una miqueta les neurones. A aquestes hores sempre va bé començar la setmana pensant una mica, Maria.
4: La setmana passada li vaig dedicar un dia a la dada Maria, a l'Ara García,
1: i
4: li vaig prometre a Marta Viana que un altre dia seria ella l'escollida. Doncs avui
2: mira.
1: És el dia, Marta.
4: Avui dedicada a tu, Marta.
2: A veure,
1: de què parlarem avui?
4: Mira, avui de Fira Tàrrega. Una mica de cultura i una mica de Terres de Ponent, Marta.
1: Quina pressió.
2: Com no l'encertis.
4: No, clar que no l'encertis.
1: Tenim la pregunta preparada.
4: A veure, sabeu que Fira Tàrrega es va començar a fer el 1981...
1: Sí.
2: Sí.
4: Al principi eren els comedians els que portaven la direcció artística. Per això, avui us pregunto... Quantes edicions de Fira Tàrrega es van fer sota la direcció artística de comedians? Comedians, diguem-ho bé.
1: Uau.
2: Uau.
1: A veure, espera't, eh? Aneu pensant també a casa, nosaltres estem pensant aquí, eh? Jo diria que... 10.
4: Canàlies 10.
2: Mira, jo n'he de 15.
1: Doncs vinga, la Marta Diana diu 15.
4: Diana, 15.
1: I la Lara, una...
2: Jo diré 25.
1: Tantes.
4: 25, Lara.
1: Acabi guanyant un altre cop la Lara i jo em vaig a com em vaig.
2: Sí, jo crec que tiré cap a l'Ara.
1: Lara García diu que 25 anys. Fira Tàrrega sota la direcció de comedians. Marta Diana diu 15 i servidor de totes vostès diu 10. Maria Fernández Noguera, qui guanya, sisplau, la dada Maria d'avui?
2: Canalies!
1: És la sort
2: del
1: principiant. Escolta, jo porto una ratxa de merda. Ja
2: alguna n'havia d'encertar.
1: Escolta'm, ja, ja prou. Tot i així,
4: us he de dir que us heu passat de frenada tots tres.
1: Molt menys, eh?
4: 4.
1: Ah, mira, només 4.
4: Entre el 1981 i el 1984, per tant, 4 edicions, va ser quan els comedians van portar la direcció artística de Fira Tàrrega. Després, el 1985, la fira va passar a ser gestionada per un patronat que es va crear expressament per a l'ocasió. Com a curiositat us diré que el 81 la fira es va estrenar sota el nom de Fira de Teatre, Trifulgues i Xim Xim al carrer.
1: Oh, m'agrada molt.
2: M'encanta.
1: Passa que per dir-ho això a les 6 del matí quan tornes cap a casa, on ets? El mercat de Xim Xim Rifina fa de vaga. I està bé que ho canviïn.
4: I a veure si endevineu què és el que va cloure l'acte de clausura d'aquest primer any, del 1981.
1: Home, comedians, no?
4: Una cosa molt de festa major, diguéssim. Un partit que era entre una selecció d'artistes i de targarins.
1: Oh,
2: ah,
1: com ha canviat el rotllo, com ha canviat el rotllo. Lara, Marta, poseu-vos les piles. No, no, espera, encara no, poseu-vos les piles, és la meva setmana.
2: L'has encertat una, no, només.
1: No, em porto quatre.
2: O sigui, vaig perdent jo, sí. No?
4: Marta, 2, 3, Canalies, i la Lara, 5.
2: Però és que el Canalies ha tingut ajuda la setmana
4: passada. Sí,
2: sí.
4: No?
1: Què?
2: Algun
1: dia, Mallorca, la Taralia... Però no vaig encertar cap la setmana passada. Tenim una tonteria de dilluns, de veritat. Gràcies, Maria.
4: Va, fins ara.
1: L'any 2004, en Manolo i en Carles Capdevila eren els encarregats de l'APM a la cua del Matí de Catalunya Ràdio, presentat per l'Antoni Bassas.
0: El Matí de Catalunya Ràdio és el moment de fer... ¿Alguna pregunta més?
5: Ellos son la mejor medicina para carro boitigua. Això, sí, Carles Capdevila, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Guillem Sanz, bon dia.
6: Bon dia. Atenció, una dona que les cantarà molt clares. Ella no està per tanches.
5: ¿Cómo te definirías?
7: Pues nada, una mujer normal que le gusta hacer mucho el amor.
5: ¿Lo dices así como el que dices hoy de Valladolid?
7: No, soy de Córdoba, pero
5: vale,
7: me gusta mucho hacer el amor.
8: Exacte, home, aquí se li pregunta d'on ve, sabent on vol anar per a ella.
1: Escolta'm, 3:45 del matí, un minut, una bona resposta i aquests moments de ràdio inoblidables amb l'APM d'aquesta casa. Maiol, Roger, molt bon dia de nou.
9: Molt bon dia.
1: A partir de les 6, evidentment, engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per avui, Maiol?
9: Doncs mira, avui intentarem treure el gra de la palla en tot el debat que hi ha sobre la intel·ligència artificial i sobre si ha de frenar o no. Ho han dit els seus promotors, que han vist riscos que fins ara no s'han explicat i que, per tant, la recomanació és frenar-ho. Intentarem, no ho intentarem, ho explicarem exactament i també donarem veu als experts que ens ajudaran a entendre-ho millor. Tindrem a Cristian Cantón, del BSS, la consultora d'intel·ligència artificial Cristian Aranda, també tindrem la secretària general de Comissions Obreres per parlar una mica com afecta els llocs de treball i veurem com acaba aquesta setmana, perquè el cap de setmana ha estat molt calentet amb aquest tema. Després parlarem de les paraules de Ramon Cotarelo a Ripoll, que han portat molta polèmica, explicarem també novetats en aquest sentit, i quan acabem l'àgora, perquè serà una àgora intensa, ens relaxarem una mica anant a visitar l'exposició permanent Dalí Boulevard Cibernètic, que es farà a la Casa Matller, que s'inaugura aquesta setmana i que l'explicarem als oients de Catalunya Ràdio. La podrem veure abans que ningú, de fer la vora a la Marta, que és qui anirà.
1: Papa, Marta, no encertes la dada, Maria, però te'n vas al Museu Dalí.
9: És a dir, nosaltres no preparem l'escaleta en funció de qui encerta o no la dada, Maria. És a dir, que no
1: estaria mal tirat, també t'ho dic, eh?
9: Sí, però escolta'm, anem per altres mètodes. Després farem cor amb la Laura Fa i acabarem amb Àgora Esportiva.
1: Perquè ahir el Barça va guanyar.
9: Molt bé, quan va quedar? Quan va quedar?
1: Doncs entre la son i el primer somni, que és perquè jo estava dormint major.
9: Més aviat és molt matiner perquè va guanyar el Levante.
1: Un clàssic. Això anirà cap amunt aquest matí. Gràcies a Maiol, Roger.
9: Cara.
1: Amb només 12 minuts arribem a les 6 del matí. Hi ha molts matiners que esteu desperts i ens truqueu en directe al 93207474 per explicar-nos per què esteu desperts. Doncs d'aquí uns moments us escoltem.
10: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
11: La nostra gosseta, a veure si ha sobreviscut aquest passeig. Mercè, qui ho decidirà, això?
12: Ho decidirà el Pau.
11: Pau.
12: D'on ets, Pau?
13: Petonets.
11: No. És dels millors moments que s'ha fet en aquest programa. La Mercè li ha preguntat d'on ets, ell ha entès petonets i ell molt educadament ha mantingut la situació i ha contestat petonets.
10: La renaixença del Matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
14: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Hi ha altres maneres de llevar-se, però totes són més tard. Nosaltres som els matiners. Els matiners. Amb Xavi Canalies.
1: I a aquestes hores del matí, Marta, Lara, estigueu atentes perquè hem de saludar un fort aplaudiment per ella, Eloi Cordomí.
15: Bon dia, bona hora.
2: Hello,
15: com
2: bon
15: esteu?
2: Dia.
1: Escolta, però
2: bon
1: quina dia. Hora d'espert que fas, Eloi?
12: I vosaltres?
1: Home, sí, però nosaltres ja portem més estona, perquè clar, arribem aquí a la ràdio a les 4, ens anem despertant mica en mica, vull dir que és diferent, és diferent.
12: Doncs mira, no serà perquè avui hagi dormit gaire, tu.
1: Ah, i això?
12: Mira, no sé, ha estat una nit de mal dormir, però no passa res.
1: Que has tingut calor?
12: Doncs mira, una miqueta sí.
1: Ah!
12: Sí, perquè ja tenia les expectatives altes de fresca.
1: Sí.
12: I llavors anar una mica més tapat del compte i he tingut una mica de calor, sí que... I a més, ahir també va ser festa major aquí al poble
1: del
12: costat. Ah! Les vam sortir, el meu fill em va enredar per pujar una atracció d'aquestes que vaig acabar marejat com una mala cosa.
1: Quina atracció? Oh! Perquè si és una atracció infantil, Eloi, què era? El...
12: Sí, era una... Bueno, no, era per adults. Aquella olla que et dona voltes i que et fa saltar i no sé quantes coses.
2: Allà
12: s'ha
2: de dir que no, Eloi.
12: No, que va ser molt divertit, eh? Ara em veig marejar.
1: Clar, però si a més si no tens el cos preparat per atraccions, Eloi...
12: Home, escolta, que no sóc tan gran, eh?
1: Bueno, però si no, no ho dic per això. Ho dic perquè no sé si vas molt a la... Jo sóc molt de pujar les atraccions.
12: No ho sé, sí, normal, no.
1: Necessites més adrenalina a la teva vida, Eloi.
12: A veure, escolta, l'altre dia em va enredar per pujar la Ramita i avui he pujat a la cosa aquesta.
2: L'any que ve vindrem, Eloi.
1: La Marta Viana és molt fan de les atraccions.
2: M'encanten.
12: A mi m'agraden també, però mira, em vaig marejar una mica.
1: Veig que ho pagues car,
12: eh? Donar moltes voltes.
1: Clar, i a més, no només donar voltes, sinó que va fent com un moviment intermitent, no?, que et fa com...
12: Sí, no.
2: Vomitar.
12: Bàsicament. El pitjor eren les voltes, que em vaig haver d'agafar el cap perquè no em sortís volant al darrere.
1: Eloi, a veure una cosa, quina setmana ens espera? Perquè he sentit, es comenta que tornen a pujar les temperatures?
2: No.
12: Sí, tornen a pujar avui i demà. Si voleu gaudir una mica de l'estiu, avui i demà aprofiteu. Perquè tindrem dies amb més de 30 graus, arribarà als 35 a Ponent, al sud, i segurament també avui a l'interior de les comarques de Girona, 35 o 36, però més de 30 graus a la resta, i fins i tot més de 32 o 33 a la costa, i avui dia de sol. Avui demà dia de sol, i dimecres es giren canvis. Al matí tranquil, però a la tarda sí que arribaran tempestes, i a més seran tempestes fortes, que segurament activaran alguna alerta, ja ho veurem. Però vaja, hi ha moviment meteorològic a mitjans de setmana, dimecres a la tarda i a la matinada de dijous.
1: Repetim una miqueta la mateixa història de la setmana passada, que a partir del dimecres el temps comença a girar.
12: Sí, i fins llavors estiu, o sigui que tenim per tots els gustos una altra vegada.
1: Bé, està bé que hi hagi una miqueta de varietat i que també puguem gaudir una mica de l'estiu, o vaja, del que queda de l'estiu.
12: Sí, perquè a més també baixarà una altra vegada la temperatura, així que realment és això que has dit, eh? Repeteix exactament el mateix patró.
1: Jo és que ara això que diré no queda bé, però jo estiraria amb aquesta temperatura d'ara unes quantes setmanes, Està bé.
12: De fet, les tindràs, perquè ara quan estava mirant així llarg termini, baixa a mitjans de setmana, un cop hi ha el canvi de temps, però finals de setmana o la que ve tornen a pujar una mica.
1: Anirem fent aquest vaivé de temperatures.
12: Sí,
1: Eloi, torna al llit? No, torna al llit no, perquè tens feina.
12: No, que si torno al llit no li agradarà gaire.
1: No, que ja el tinc per allà a l'estudi, que ja està escoltant, o sigui que... el teu bé.
13: Home, i tenir conseqüències i...
1: mira, l'està allà. El tenim preparant al matí de Catalunya Ràdio. Eloi, una abraçada, que vagi molt bé.
12: Fins ara, deixeu.
1: Adéu. Gràcies, Marta Viana, a Lara García, també.
2: Fins demà. Adéu.
1: Us veig animadetes, per tant, aneu tirant amb el dia, sí. I nosaltres tot preparat per escoltar els primers oients que ja ens truquen al 93201-7474.
15: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
1: Vinga, va, recta final dels matiners d'avui. Com sempre, tenim moltes ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores del matí esteu desperts, com és el cas d'en Jordi. Jordi, molt bon dia.
16: Bon dia.
1: I tu què fas despert tan aviat, Jordi?
16: Doncs, bueno, com la majoria d'aquest país, doncs cap a treballar.
1: Aixecar-lo, no? Aixecar-lo una mica.
16: Aixecar el país, sí.
1: Jordi, de què treballes tu?
16: Soc jardiner.
1: Home, quants anys fa que ets jardiner?
16: Hòstia, doncs 30.
1: 30 anys, i tot això...
16: Vaig començar amb 16 i, doncs, 30.
1: És vocacional, tot això? Et ve de família? Com vas arribar al món de la jardineria?
16: Bueno, amb 16 anys, allò que no saps gaire bé què fer, aquella època encara hi havia FP, i, bueno, me'n vaig a treballar, vaig començar de jardiner, i aquí m'he quedat, i la veritat és que m'agrada.
1: És el que t'anava a dir, t'agrada? T'ho passes bé?
16: Sí, tant. Bueno, és una part primordial de la feina, no? Si no t'agrada, plega, perquè no iràs bé mai.
1: Sí, perquè crec que ha de ser també una professió bastant més dura que el que veiem, no?
16: Bueno, un jardiner rega, planta quatre floretes, però bueno, també pateix el sol, també ha de fer forats per buscar rebentons, pateix la fred a l'hivern, el vent...
1: Clar,
16: però bueno,
1: el tema meteorològic, entenc que per això estàs despert tan aviat, no? Per evitar, bé, ara ja no tant potser, però sí que les calorades del dia.
16: Exacte, nosaltres a l'estiu, per poc que puguem, sempre comencem quarts de sis, les sis, depèn d'on hem d'anar i del dia, i així és a migdia, cap a casa... i ens estalviem la solana.
1: Exacte. I ara fins a quina hora mantindrem aquest horari, més o menys? És a dir, fins a quin dia, perdona?
16: Estem ja a punt d'acabar, amb la refrescada ja està, que ens ha fet. A veure ja si tenim el peu al coll aquest estiu, que s'ha fet llarg.
1: Déu-n'hi-do, la calorada. Em deies que et lleves a les 5, quarts de 6. A partir d'ara, quan ja faci menys calor, evidentment, entenc també que ens llevem una mica més tard, no?
16: Tenim una hora més de marge. Comencem a les 7, doncs ens hauran d'aixecar a quarts de 7 i bueno, tenim una hora més, ja és diferent.
1: És una feina de dilluns a divendres, Jordi, o és tota la setmana pendent de les plantes, de les flors i del jardí en general?
16: No, dilluns a divendres, cap de setmana de desconnexió i dilluns hi tornem. Si hi hagués una emergència molt grossa, sí, però...
1: Però podem descansar, eh? El cap de setmana ens deixen temps i marge per descansar, que això és l'important. Doncs escolta'm, Jordi, que vagi molt bé. Nosaltres t'acompanyarem ara al matí fins a les 6 i, evidentment, a partir de les 6 amb el Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada. Que vagi molt bé la setmana, Jordi.
16: Moltes gràcies, merci per
1: tot. Adéu.

0: música de Banda Neon al costat de Buos i Mont DJ, una cançó que ens empenya, ens haga aquest dilluns amb optimisme, una cançó que es diu El Ventilador. El tinc preparat per aquí ja, Ricard Ostrell, bon dia, bon dilluns.
1: Què tal, bon dia?
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Has vist que li he posat una mica de música? Escolta, en Banda Neon, compta amb aquesta gent que farà mal, ja t'ho dic ara.
1: Sí, ens agrada molt.
0: Ens agrada molt, Banda Neon. Com ha anat el cap de setmana?
1: Ha anat molt bé.
0: Sí? Has pogut descansar?
1: Molt.
0: T'han deixat descansar?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí.
0: I avui, escolta, un matí de Catalunya Ràdio, on entre d'altres coses la intel·ligència artificial en serà protagonista.
1: Sí, hi havia una frase de Lenin, crec que era, no? Sí. Que deia que hi ha dècades en què no passa res i hi ha setmanes en què passen dècades, no? Doncs aquest és el punt en què ens trobem una mica amb això de la intel·ligència artificial i que descriu, crec, molt bé el moment en què ens trobem. Avui parlarem d'això, de com s'està accelerant o desaccelerant el món, que és el punt on ens trobem.
0: Estarem també pendents en escoltar-ho i també una exposició de Dalí, que m'hi envieu la Marta Viana cap allà, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Doncs veurem què tal aquesta exposició de Dalí en directe.
1: Per la ràdio.
0: Tira Catalunya Ràdio.
1: Art per la ràdio.
0: Ai, m'agrada molt, m'agrada molt. Doncs escolta'm, estimat, que vagi molt bé aquest inici de setmana.
1: Igualment,
0: gràcies. Ens escoltem
1: d'aquí
0: una estona. Fins ara, Ricard. Engega el matí de Catalunya Ràdio ara mateix amb Ricard Ostrell. Nosaltres puntuals com un clau i tornarem demà a partir de les 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Que tingueu un bon inici de setmana i fins demà. Molt bon dilluns matiners, que vagi bé. Adéu.
2: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: I el gos en català és a bumbu. Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de...
4: Vinga!
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: És el nou single de Soc un Bohemio, és a dir, l'Artur Viñas, una cançó que es titula Què serà de mi?
1: És el primer tast del proper disc de Soc un Bohemio, una cançó que dona continuïtat a l'univers que ja ha anat construint durant els darrers anys i que aquest estiu ens havia mostrat a temes com Un dia qualsevol d'agost, que segur que us sona perquè va esdevenir la

cançó de l'estiu d'aquesta emissora, DiCat. Aquesta nova etapa de l'Artur tindrà el seu punt culminant amb el concert de presentació del seu nou projecte, que tindrà lloc el 25 de febrer del 2027 a la Sala Apolo de Barcelona. I qui també acaba de publicar un avançament del seu proper disc és la Sofia Coll.

0: de la mateixa manera que l'Aitana té aquella cançó en què coneix un noi als lavabos d'una discoteca i que aquest noi és venjant i no li fa res estar amb una superestrella.
1: Exacte.
0: I ben vist, la Sofia Coll canta una cançó que directament s'autoproclama com a superstar.
1: És, de fet, l'últim senzill que publica abans del llançament del seu segon àlbum d'estudi, que portarà per nom IDK i que veurà la llum d'aquí a dues setmanes, el 25 de setembre. Superstar vol consolidar el so de la Sofia dins del panorama del New Pop amb una lletra carregada d'humor i d'ironia que reflexiona sobre això, les expectatives, els clixés i la fragilitat que envolta la fama.
0: I ara una collab.

0: Sara Roy, que s'acompanya de la veu de la Judit Nederman i la guitarra d'en Pau Figueres per presentar-nos l'error més bonic.
1: La cançó és el tercer avançament de Per si s'acaba el món, el seu pròxim disc que veurà la llum el 9 d'octubre. Amb aquest nou projecte, l'artista deixa enrere el pop electrònic per explorar una sonoritat més propera al folk i a la cançó d'autor, en la que prenen protagonisme les guitarres acústiques, com la sentiu, els arranjaments delicats i la veu.
0: I acabem aquest repàs de novetats amb els Amics de les Arts.

0: just abans que comencés l'estiu, abans de les vacancetes, els amics ens en deixaven aquesta cançó, segurament T'estimo, que la van fer sonar bastant aquí els experts, doncs ara canvien radicalment de registre per oferir-nos un tema força més èpic i reposat, i ens el presenten ells mateixos.
1: Bon dia, experts, com esteu? Des dels Amics de les Arts, dir-vos que estem molt contents perquè acabem de publicar una cançó nova que es diu Encara som aquí. És una cançó que tracta sobre no rendir-se. Tracta de que si estàs ben acompanyat, de que si tens un bon equip, és igual les vegades que caiguis, que segur que et tornaràs a aixecar. I és especial la cançó perquè està basada en un fet real, un fet que vam viure a les fires de Sant Narcís de Girona l'any passat. Esperem de tot cor que us agradi. Una abraçada.

0: pasa si te coge la maldad?
1: Te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
2: El Nido, el thriller psicològic que protagonitzen els catalans Michel Jané i Pablo Derqui.
3: Aquests són els que em fan patir més.
2: Per què? Per què? Per
3: el tema aquest psicològic, que
4: sí.
3: Crios pel mig que et van dir, no, estic fatal.
2: Pensava que és la Michelle i el Pablo.
3: Ella m'agrada molt.
2: La pel·li, ara veuràs, si et vols estremir. És un film sobre herències familiars i sobre la maldat a partir de la història d'una mare que vol protegir molt els seus fills dels perills que hi ha fora de casa.
4: Això és un mal molt comú, avui en dia, a la societat.
2: Més val que surtin dient sopec i ni així ja sabran que és una
4: home,
2: maldat.
4: Sí,
3: molts reptes pel camí, home.
2: I a més, està rodada a Vallgorguina. Fa por.
4: Sí, perquè Vallgorguina ja va ser territori on es va perdre una criatura, no sé quina sèrie, era de TV3, era, que anava a Vallgorguina i desapareixia una criatura.
2: S'han inspirat en casos reals de pares o mares que no volen que els seus fills facin res, que no surtin de casa, quasi. Sentim el director, a Hugo Steven, que ens porta un thriller que ens vol fer pensar.
5: Hablamos mucho de la maldad. Entonces, como que queríamos hablar un poco de ciertas cosas, como de tres pilares importantes, que son estos, para armar un thriller y de repente, bueno, el espectador estuviera atrapado y que te contara algo más, que no solo fuera un thriller que tuviera o varios giros o de repente una sorpresa final, sino que tuviera algo más, ¿no? Que tuviera fondo, que te fueras a casa, pues con la persona que has ido al cine a verla, a charlar de, oye, pues, ahora que lo pienso, pues esto es muy actual, ¿no? O sea, esto de la maldad, esto de las herencias familiares, yo nunca me vería diciendo esta frase que decía mi madre, y mírame, aquí la estoy diciendo, ¿no?
3: Y eso nos ha pasado a tots,
2: Sí. La Michelle Jané es posa a la pell de la protagonista, la Marta, la mare d'un nen, amb un passat fosc, que arran de la mala relació que té amb la seva mare, amb l'àvia, aquí té lligada i tancada en una habitació. Bé, doncs aquesta mare...
4: Sí,
2: mare, espera, domina tot el que passa a casa seva, on ningú pot entrar, i ella mana sobre tot el que ha de passar.
6: A veure, ella té un trauma molt gran, la pel·lícula et parla dels traumes de les motxilles familiars i de coses que ella s'ha d'enfrontar, no? I ella fa el que pot amb el que té, és el que dic sempre, no? Té un passat molt difícil i és una cosa que vas entenent poc a poc a mesura que avança la pel·lícula. He fet un treball molt exhaustiu. M'he basat en històries reals de gent que havia viscut històries similars, perquè hi ha més de les que pensem, i ha sigut un treball molt extens i molt difícil, però molt gratificant també, perquè com a actriu jo estava esperant un paper així des de feia molt temps i ho he gaudit molt.
7: Els experts i cas.

0: Laia, avui a partir de quina xifra estires del fil?
1: Doncs mira, del 22, perquè fa 22 anys que el mosquit tigre va arribar a casa nostra.
0: Ahir vaig dir que els animals o les plantes sí que es poden considerar invasores,
1: sí,
0: però que en
1: sí,
0: cap
1: sí.
0: cas es pot acostar aquest adjectiu a cap tipus de persona humana.
1: No, sempre animalets. En aquest cas el mosquit tigre, que mira, ja és una mica familiar i tot, perquè avui en dia és present a 743 municipis catalans, segons els últims resultats.
2: Sobretot a casa teva, no?
1: Exacte. Va començar als municipis costaners, si et mireu al mapa, que n'hi ha un, doncs veieu que va començar tot al llarg de la costa i ha anat avançant cap a l'interior i ara s'ha extès pràcticament fins a tot el país. Vaja, podríem dir que la seva invasió, que deia en Roger, doncs ja no es pot aturar. Les seves picades són una mica més molestes que les del mosquit convencional i aquests dies, us ho deia abans, final d'estiu amb tanta humitat es fan més presents que mai. No només els tigres, els mosquits en general. De fet, segons les estadístiques, són, amb diferència, les criatures més mortíferes del món pels éssers humans, sobretot, clar, per les malalties que transmeten. De fet, les dades del 2018, que són les que tinc, diuen que aquest insecte va ser el responsable del voltant de 725.000 morts arreu del món.
2: Déu-n'hi-do
1: amb aquest bitxo tan petit. Però per què són tan emprenyadors els mosquits? Doncs mira, us he fet una mica de recerca
2: sí.
1: i heu de saber que quan un mosquit es posa sobre la nostra pell, localitza un capilar i un cop el té localitzat, utilitza un òrgan que té forma de trompa, que vindria a ser la seva boca, fa una mena de queixalada per fora la pell fins que troba aquest capilar, aquest vas sanguini, i quan el troba, comença a succionar. Us heu d'imaginar com si fos un pou de petroli?
2: Sí.
1: Comença a succionar alhora que succiona la sang, naturalment, alhora que en paral·lel, un mecanisme molt elaborat, ens injecta la seva saliva a través d'un altre tub.
2: Quin fàstic, per favor.
1: Però és que, a més, aquesta saliva, dius, per què te la posa? Te la posa perquè és anticoagulant, de manera que es manté el flux continu de sang cap a ella i impedeix que es tanqui la zona on ha fet el forat. És a dir, té un mecanisme contra el mecanisme propi del cos humà de protegir-se, que seria de seguida tancar la ferida. Però elles han elaborat...
2: Que són els mosquits.
1: T'ho juro, han elaborat el seu mecanisme propi perquè això, per inhabilitar-ho, diguéssim. Aleshores, poden xuclar la sang més ràpidament, sense que ho notem, però és clar, hi ha un moment en què el nostre sistema immunitari detecta aquesta saliva del mosquit, ho interpreta com un atac, es genera anticossos i és quan s'inflama la zona com a protecció.
2: És quan notem el... Ah! Però
1: exacte.
2: Ja porten una estona allà durant
1: totalment,
2: el passat.
1: Totalment,
2: clar.
1: I a més, quan s'irrita és quan sentim picor, perquè això afecta les nostres terminacions nervioses i és quan ens cou i ens volem gratar sense parar.
2: Aleshores, ens hem de gratar o no ens hem de gratar?
1: No et gratis, perquè encara fas més forta la inflamació i encara et courà més. En realitat, però, no cal que baseu tota la vostra ira envers els mosquits en general, perquè els mascles heu de saber que no piquen. Per una vegada no són els culpables, s'alimenten de nèctar i saba, en canvi les femelles sí que en aquest cas necessiten sang per nodrir els seus ous i és quan ataquen tant persones com animals que tenen la sang que elles necessiten. A més, les mosquits, diguéssim, són capaces de triar a qui piquen, segons moltes coses que hem dit sempre, els àcids de la pell, la calor corporal, i de nit, que això jo no ho sabia, es guien per la nostra exhalació del diòxid de carboni per saber on som, i ens venen a encalçar just quan no ens podem defensar perquè estem dormint, i encara que no hi hagi llum, ells detecten que tu estàs respirant, que deixes anar el diòxid de carboni i cap allà que van.
2: Per tant, intenteu no respirar.
1: Això sí, res com quan fem esport o quan el cos s'escalfa, perquè aquí sí que àcid làctic per un tubo, àcid úric amoníac... Exacte.
2: Diòxid de carboni que va i ve...
1: Fan una rave que no us ho podeu imaginar i venen corrent cap a nosaltres.
2: Molt bé.

0: Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laura Grau, bon dia.
2: Molt bon dia, com esteu?
1: Molt bé, el consultori emocional. Tenim nous missatges que al llarg de la setmana ens han enviat els oients, Laura.
2: Així és, i a més m'encanta, Roger, que em posis un títol de la freqüència amb la que sí. Aquests oients ens escriuen. Per exemple, la primera és una oienta molt freqüent, però no vol que diguem el nom.
3: Hòstia, a veure.
2: Atenció, diu, una qüestió per al consultori de divendres. Anònima, no cal que digueu el meu nom, gràcies. Pregunta, què fas quan tens ganes de marro? Pell en pell, frec a frec, sucamulla, i la teva parella s'està clapant al teu costat. No ho capta i no en té ganes. Ataques directament, no es pot fer perquè no tens el seu consentiment, treus l'arsenal de joguines i et fas en solitari, et fots a dormir també i demà serà un altre dia. Gràcies. Germana o germà. Jo ara estic començant a pensar que ets més germà. Atacar directament no és una opció quan l'altra persona t'està dient que no en té ganes,
1: no,
2: perquè és de primer, de consentiment, sí. Ja no només en una festa en què tu estàs intentant lligar amb algú, encara menys amb la teva parella, amb qui en principi tens una base de confiança i de comunicació.
3: Per molta parella i per molt 30 anys que porteu plegats.
2: Així és. No, i això tingueu molt clar, és que em sembla que està normalitzadíssim i és una conversa que no surt gaire sovint, aquest apretar la parella només perquè és la teva parella i que et sembli que hi tens tot el dret del món. O sigui, el consentiment és una cosa vitalícia, fins que et moris. Però encara que et faci 8 anys que estàs amb la teva parella.
4: Com va dir algú davant del dret d'apretar, el dret d'aguantar, vull dir, no? També,
2: sí, però vull dir que no hauries... No t'hauria de posar en una situació incòmoda, hauria de ser una conversa entre persones adultes normal, sense haver de passar per un mal tràngol, perquè llavors allò ja és una regla com una casa, que aquella relació l'hauries d'abandonar, per començar.
4: Generar situacions incòmodes en general és una red flag, perquè has d'estar sempre en comoditat i es pot parlar tot, no?, en comoditat.
2: Sí, sí, clar, clar, però vull dir que no cal tampoc estirar més el braç que la màniga.
4: No, i tant.
2: Llavors, alternatives, clar, aquí és on estàs una mica fotut, no? Jo estic a favor de que cadascú faci les seves coses.
3: Home, i tant.
2: Vull dir, tothom hi té dret, no? És el teu cos, tu fas el que vulguis amb ell i ja estàs. No sé si viviu en un lloc gaire gran com per repartir-vos una mica l'espai.
3: Però... sí, vaja, no sé, hi ha molts espais.
2: No, sí, no, jo crec que és possible, llavors, si realment...
3: No, no sé que dormiu al cotxe.
2: No, bueno, aviam, te'n faries creus.
3: No, ja.
2: Però si és una cosa que realment fa que no puguis dormir, soluciona-ho tu sol o sola.
3: I ja està.
2: I ja està. L'opció de fotre't a dormir i demà serà un altre dia tampoc és del tot dolenta. Això cadascú sap una mica com s'autoregula en el sentit del desig sexual. A mi no em treu la Sònia, t'ho dic ara. Jo demà serà un altre dia i demà passat també serà un altre dia diferent i hi ha més dies que llonganisses. Clar, si és un problema que es va perpetuant en el temps, també et recomano que parlis obertament amb la teva parella, perquè clar, arriba un punt que...
3: Mereix una, dues i tres converses, això, sí.
2: Però vaja, que jo a favor dels solitaris i sobretot a favor de no... forçar l'altra persona a fer res que no tingui ganes de fer, per molt que porteu 25 anys de casats.
4: I a més ha de ser tot, totalment contraproduent, no? Vull dir, si no en tenies ganes encara en tens menys.
2: Exacte.
3: Absolutament.
2: Seguim amb un oient també molt freqüent, d'aquells que a les 7 i poc llegim sempre missatges seus, però que ara no vol dir nom.
3: Sí, està molt bé. Clar, penseu que aquests missatges no els rebem via chat expert, sinó que els rebem de forma privada, per tant...
2: Home, jo us recomano que ho feu així.
3: Sí, home, i tant.
2: I que no ho envieu pel chat de tothom.
3: Sobretot si voleu restar a l'anonimat. Sí, els oients són prou llestos, se'ls han enviat per direct missatge de WhatsApp.
2: Exacte.
3: Sí, sí.
4: Si us esteu inspirant ara i en voleu enviar, no patiu, envieu-ne i els recopilem per la setmana que ve, eh? No us n'esteu.
2: No. La cosa és que la matinada de dissabte, diumenge, notícia molt fresca... em va enviar un WhatsApp una noia amb qui feia 2 anys que no hi tenia contacte. En el seu moment ens havíem conegut a Bumble, els dos buscàvem parella estable, havíem tingut cites, ens havíem liat, però d'un dia per l'altre va decidir que ja no volia que ens seguíssim veient. Totalment legítim si em preguntes, oient.
3: Sí.
2: Després del primer missatge i de contestar-li i què tal i jijijaja, em va confessar que havia pensat molt en mi i que ara veia les coses diferents. La primera consulta és, com de vinculant és una conversa de WhatsApp durant una nit de festa, específicament si no fructifica en res durant la mateixa nit? Ara mateix estic en plena travessa del desert, aquesta noia la trobo molt guapa i no em molestaria reprendre la relació, però buscant coses més esporàdiques, doncs quan es va trencar la relació m'havia quedat l'espineta de no haver arribat a follar. El problema és que em fa cosa fer un mamaduixa, m'encanta aquest concepte, i tardar 15 segons en pillar-me i em fa cosa reobrir una història del passat. Send help!
1: Aquest oient és ultra habitual, només dir-vos que avui ja ha escrit, però bé, sí.
2: Quantes pistes estàs donant, Roger? Ara farem una mica el quién es quién.
3: Escriu molta gent, vaig a revisar.
1: Sí, és molta gent.
3: Ai, ai, ai.
2: Em puc identificar plenament amb la teva sensació, estimat Uin Anònim, perquè
3: a mi també
2: em costa molt no fer un mamaduixa.
3: Toni Soto diu, fem porra per aquí són els oients anònims?
2: No, no.
1: I no us ho direm.
2: Màxima confidencialitat. Sí, només amb consentiment direm l'autoria d'aquests missatges.
4: Confidencialitat garantida.
3: Procedeix, Laura.
2: Primer de tot, vaig a llançar una mica de missatge d'alerta preventiu. Aquesta noia, espero que tingui les coses clares, després d'haver llançat aquest segon missatge de marejamenta. Perquè la gent que primer et diu, amb tot el dret del món, i la defenso, m'agrada molt conèixer, t'hem fet un parell de cites, ens hem agradat, fins i tot ens hem embolicat en algun moment, però ara mateix ja no m'he més de gust veure't, tens tot el dret del món a fer-ho, encara que abans hagis accedit doncs, a tenir una petita història, que us hagueu agradat fins i tot al moment de la vida en què estàs ara, no et ve de gust, no t'agrada prou la persona, etc. Estàs en el teu dret de dir que no. Ara bé, no et despertis un dia al cap de 4 mesos, al mig de la festa major d'Olot, i diguis, ai, tinc ganes de follar una mica avui. Vaig a tirar de maroteca i d'agenda, perquè això llueix així, ja t'ho dic ara, anònim. Llavors, primer de tot, espero que aquesta persona no tingui aquesta intenció. I en el cas de que realment s'ho hagi repensat i hagi dit, ostres, doncs ja he solucionat els problemes personals que fos que tingués perquè tenia en aquell moment un drama amb un ex o molta feina o un problema familiar, el que fos, que fos el detonant de deixar-se de veure amb tu, que tingui clar que ara realment li agradaria reprendre aquesta història doncs amb aquesta entrega una mica emocional de poder-te fer un mamaduixa, de poder dir... Doncs mira, ara em llenço al buit, m'agrades, ens seguim coneixent, no vol dir que ens haguem de casar d'aquí 2 dies, però una mica de disponibilitat emocional. Et diria que vagis en peus de plom, estimat tu i en anònim, perquè hi ha gent molt, molt trepa en aquesta vida, hi ha gent que no sap veure que aquestes coses no es fan si no les tens realment molt clares.
4: És que és molt egoista, no?
3: El concepte trepa emocional m'agrada molt, perquè és veritat, existeixen,
2: Bueno, clar, hi ha gent que s'avorreix el diumenge a la tarda i comença a enviar missatges a tothom.
4: Ah, però quin egoisme, saps que pot fer mal.
2: Controleu-vos.
3: Oh, i tant, i tant.
2: Seguim amb la Núria. Vinga. Ella ha anat de cara.
3: Ah, Núria.
2: Sí, ella ha posat
3: molt
2: Núria.
3: Molt bé, molt bé.
2: I ja hem escrit aquí, Núria.
3: Vinga, perfecte. Doncs Núria.
2: Al WhatsApp, el meu nòvio, sempre surt que està escrivint, pausa. Després torna escrivint fins que en algun moment envia el missatge. És que estic per treure-m'ho i no sabia si està escrivint o no perquè em fot dels nervis. M'estic referint a qualsevol tipus de conversa, fins i tot les més normals, quotidianes, és que sempre, escrivint i escrivint. I fins la tercera o quarta, o més, no arriba. Però de què està dubtant? T'ho envio perquè si ho dic a les meves amigues no m'entendran. De què dubta tant? No és que estiguem en fase tontejar i que dubtem quan xategem si ens veiem la cara cada dia. De què dubta tant? No dic que m'enganyi tal, però que algú no em vol dir ha de ser. És que és cada dia, escrivint.
4: Ai,
2: ho acabaré somiant. No sé si és indicat parlar-ho amb ell perquè encara dubtarà més.
3: Crec que la gent que em segueixi li faig molt.
2: Amb la teva dona també.
3: Amb tothom, per tant, suposo que ella també.
4: I per què
2: això? Explica't una mica.
3: No sé si tinc els dits molt morsuts o apreto tecles que no són i faig moltes barrasades. I aleshores haig de recular, però la torno a pifiar. Jo crec que mantinc a tothom amb l'escrivint.
2: No tens el predictor automàtic de paraules, Sergi?
3: No, és veritat, ho hauria de fer, això.
2: No? Per començar, configura't bé el teclat del mòbil.
3: Molt bé.
2: I després, Núria, que sàpigues que aquesta és una possible explicació. És sí. Que, clar, ha parlat de nòvio en masculí, jo no vull generalitzar, però vaig a fer-ho immediatament, que és que ells no pensen tant, Núria. O sigui, ells no tenen tant marge mental per dubtar en general. Llavors, jo abogo més per un vici tipus Sergi Vives,
3: sí,
2: que sempre l'alia escrivint amb el teclat i vol corregir les seves pròpies paraules, o una cosa que jo també faig molt, que és que quan vols enviar un missatge que sembli espontani, però que en realitat està totalment calculat, jo el que faig és escriure'l tot seguit a la caixeta, diguem-ne, i llavors començar a separar-lo per les frases i fer copiar-enganxar. Llavors primer envio la primera frase,
4: què dius?
2: Llavors envio la segona, però ja la tenia escrita, m'entens? Perquè així l'altra persona no m'interromp contestant-me.
3: I te'ls guardes normalment en el grup aquell teu que tens propi teu.
2: Això també és una altra estratègia, enviar-los directament en el teu grup propi i llavors començar a reenviar-los.
3: Jo ja assajo notes de veu, jo faig els esborrans i llavors l'envio. Sí.
2: Bueno, com veieu aquí, tres bons sobrepensadors, perquè és que això és de ser una persona totalment esquizofrènica.
1: Creus que no s'ha de preocupar aquest oient?
2: Jo crec que és una cosa cosa de mecànica com la que estem comentant ara, que s'equivoca, els accents, no sé què, que vol dir molt bé el que vol dir, però que no vol dir que sigui un missatge polèmic, important o dubtós. Vol dir que és un maniàtic de l'escriptura del missatge espontani.
3: Si no, voldria dir que molta de la cosa que està escrivint no la pensa, perquè potser ha ratificat 3 o 4 vegades, no? Però això és molt pensar de forma malèvola.
4: No m'ha quedat clar una cosa, Laura, que és quan tu dius que ho separes i per què no ho pots enviar tot junt? Ho separes amb...
2: Perquè llavors hi ha un totxo de 10 línies que jo no s'ho llegiré a ningú. Jo faig veure que se m'està acudint sobre la marxa, però en realitat és mentida, ja ho tenia escrit.
3: Hosti, és boníssim, això.
4: És molt laborat.
2: És una mica de persona que ha d'anar a teràpia, segurament. Però ho faig sovint, no sé, he agafat aquest bici.
3: Va dir la nostra terapeuta emocional.
2: Exacte, algú que em faci consultori de per què he agafat aquest bici de preescriure coses que vull dir com si fossin espontànies i pensades en directe.
1: Mira, l'Aina diu, quan he de fer una gran paragrafada, faig com la Laura i separo el discurs per parts.
3: Hòstia.
2: Perquè no vull que m'interrompin, perquè jo tinc amigues que són tan espontànies de veritat que jo tiro la primera frase i ja m'estan contestant, enviant més stickers, no pots callar i esperar que jo acabi de dir el que vull dir amb frases separades. I llavors ho he de fer així.
4: Segueixo sense veure el problema d'enviar-ho tot junt, però
3: no. No, jo ho entenc. Una paragrafada molt gran ja...
2: Tira enrere.
3: Els ulls i tira enrere, sí. I però, 7 missatges curts, dius, ei, m'està dient coses molt importants.
4: Però en principi els WhatsApps que també els llegeixes, encara que siguin llargs, no?
3: Sí, els escoltes, oi que sí? Una nota de 3 minuts, de seguida l'escoltes tot.
4: No, de seguida no, però l'escolto un dia
3: o altre. Ja notes de veu que penses, uf.
1: I afegeix l'Aina, és que és veritat que t'interrompin, trenca molt el discurs que tu vols fer.
2: Clar, i alhora, això és això, si envies un discurs de 12 línies no se llegeix ningú. Enteneu el que us estic dient, oi, oients? M'encanta, Aina, que em validi d'aquesta mena de bogeries que jo a vegades dic pensant que em tancaran al psiquiàtric.

0: Laia, parlem de salut mental, i és que, una altra xifra que us llancem a la cara, 556 persones van morir per suïcidi l'any passat al nostre país, una xifra que repunta lleugerament en comparació amb les dades de 2024, 9 persones menys aquell any.
1: Segons el Departament de Salut, però, la tendència dels últims 3 anys és que la taxa de suïcidis va a la baixa, concretament un 17% menys des del 2022, la qual cosa podríem, dintre de tot, considerar que no és una mala notícia. També redueix el nombre de persones que intenten suïcidar-se, les anomenades temptatives, un 7% menys que l'any 2024, i pugen, en canvi, un 17% les ideacions suïcides, és a dir, persones que consulten els serveis de salut perquè pensen en un pla per treure's la vida. El psiquiatre i director del Pla de Prevenció del Suïcidi, Diego Palau, creu que això és positiu perquè els ajuda a detectar i a fer seguiment d'aquestes persones que tenen risc de suïcidi.
2: En els últims 3-4 anys hem observat que hi ha més de la meitat de les persones que consulten hospitals ho fan perquè tenen un pla suïcida. I abans això no passava. Venia majoritàriament perquè havien fet ja una tentativa. O sigui, d'alguna manera s'ha incrementat la consciència de que el risc de suïcidi és un problema de salut i les persones consulten als hospitals.
1: Al final sembla que la pedagogia, no?, parlar-ne va funcionant, la gent identifica més que té un problema i busca ajuda, que al final és el que tots desitgem. També afegeix que les franges d'edat que més els preocupen són les dones de mitjana edat, entre els 40 i els 60 anys, perquè observen un lleuger repunt de mortalitat per suïcidi, i també els homes més grans de 80 anys.
2: Són homes que queden sols, que tenen patologies mèdiques, amb moltes casos amb dolor, etc., i que, bueno, aquí l'acció ha de ser molt proactiva, no? I serà un dels objectius del nou pla pres d'abordar aquestes franges d'edat.
1: Ara el departament ja treballa en un nou pla de prevenció del suïcidi per l'any que ve, on sobretot es vol reduir les recaigudes de les temptatives de suïcidi. I això passa per identificar millor les persones que estan en risc, per poder-los donar suport i un tractament preventiu. Si més no, celebrem que això, el tema ja està sobre la taula, hi ha recursos posats i ara només es tracta, doncs, de seguir insistint i que la gent detecti que això és un problema de salut mental i que es pot demanar ajuda i que quan es fa, doncs, moltes vegades funciona.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: municipal.
1: Ja es pot fer un seguiment en temps real d'on i com es mouen totes les espècies d'ocells d'Europa. Una nova versió del visor Eurobird Portal que comença a funcionar avui i ofereix informació actualitzada en temps real de la distribució setmanal de prop de 600 espècies d'ocells que viuen al continent.
2: La informació la recullen prop de 200.000 observadors d'ocells que introdueixen anualment uns 75 milions de dades, un milió de les quals, doncs, des d'aquí, des de Catalunya, on hi ha més d'11.000 persones que hi participen. Gabriel Gargallo és coordinador del projecte i director de l'Institut Català d'Ornitologia i ens explica com funciona.
3: Veuràs dos mapes i aquí en aquests dos mapes pots escollir quina espècie vols veure en un cantó i a l'altre, de tal manera que fàcilment pots comparar on estan dues espècies, les dues espècies que més t'agradin. I com que és en temps real, doncs pots veure on estan a tot arreu d'Europa fins justament aquesta setmana.
2: El portal està pensat perquè qualsevol aficionat a l'ornitologia pugui consultar si hi ha cigonyes al seu país o per quines zones passen les oranetes en el seu procés migratori. Però també és útil per planificar la protecció de les aus i fins i tot per prevenir la propagació de malalties.
3: Estem utilitzant aquestes dades per intentar millorar tot el que és el monitoratge de la grip aviar. Com que podem saber on estan els ocells pràcticament en temps real, no? Les utilitzem per ajudar la Unió Europea, de fet, a tenir eines, diguéssim, que els facilitin preveure millor on hi haurà el proper brot de grip aviar i, per tant, actuar en benefici tant dels ocells com de l'economia.
2: En la recollida de totes aquestes dades hi participen una cinquantena d'associacions ornitològiques de 41 països diferents.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Què vaig fer jo? Vaig anar a Santa Coloma de Farners amb unes persones que em van convidar a un acte de commemoració dels 90 anys de l'assassinat de dues milicianes farnesenques que van morir, les van matar a Mallorca, a Manacor, l'any 36, i és una història que és molt desconeguda i que aquesta associació que es diu La Bulla, que és jovent de Santa Coloma de Farners, l'ha volguda recuperar i van muntar un acte que... Pell de gallina, absoluta emoció, nois. Caram. No m'esperava per res que em commogués tant.

0: Doncs crec que cap dia millor que avui per explicar de nou la història de la Daria i la Mercè Boixader, dues germanes que, com us deia, tenien família farnesenca, els seus pares i els seus avis eren de tota la vida de Santa Coloma de Farners, però els seus pares es van exiliar a Mèxic, elles van néixer allà en una família nombrosa de 6 o 7 germans, no recordo, i després van tornar aquí a Catalunya a, doncs, una mica tornar-se a buscar la vida, doncs això, en temps de guerra, als anys 30, i van fer una empresa de gelea reial a Santa Coloma de Farners, van viure molt poquet temps allà, i les filles que havien anat a estudiar a Barcelona es van fer molt militants de l'esquerra i del comunisme i de l'antifeixisme, i es van decidir allistar per anar al front a Mallorca a lluitar contra el feixisme, que és que a mi això em sembla una cosa boja, o sigui, avui que estem tots una mica a la pell de gallina amb les coses que poden passar avui al costat de les Moreres i amb aquest nou discurs neonazi que tenim en aquest nostre país, que quan recordem el que va passar fa 90 anys, que no fa ni tan sols tant, clar, el context era tan diferent i els joves i les joves havien d'agafar una responsabilitat que ara ni tan sols remotament ens imaginem que nosaltres podríem estar en la seva posició, que a mi em va emocionar moltíssim aquesta història. Eren dues noies que tenien 18 i 22 anys, com us deia, van desembarcar a Mallorca per anar a lluitar una mica o a fer el servei que poguessin fer per la causa, i al principi van estar fent d'infermeres, però després es va desdibuixar una mica la seva història perquè no s'entenen notícies, no es té documentació de què va passar, de més cartes cap a la seva família, que bàsicament és tot el que en sabem, de la tasca que estaven fent allà, i no se sap ben bé si van acabar lluitant amb armes o doncs, si van seguir fent aquestes tasques, diguem-ne, més d'intendència. El que segur que va passar és que les van matar juntament amb un altre grup de 5 infermeres, de persones que havien anat allà a fer aquestes tasques, i que a més van patir un gran moviment de calúmnies en què es va començar a dir que eren prostitutes, que una mica doncs, que s'havien buscat que les matessin, etc. Llavors, la família de les Boixader, al cap de moltíssims més anys, va recuperar aquest fil, sobretot perquè alguns dels familiars d'aquesta família van exiliar-se també a altres llocs, van venir persones que viuen a Irlanda, de la seva família, el seu, em sembla que és el seu nebot, de segona generació, diguem-ne. Sí, elles eren les tietes àvies d'aquest home.
1: Sí.
0: És un home que, evidentment, ara té 92 anys.
1: Clar.
0: I viu a Irlanda, en Carles Boixader, i ha estat tota la seva vida dedicada pràcticament a investigar què va passar amb aquestes seves tietes àvies.
1: I restaurar-ne el nom, a més.
0: Restaurar-ne el nom, dignificar la seva història, sí. I recordar, que és una cosa que ens fa moltíssima falta, que el feixisme mata i que el feixisme és un càncer que hem d'erradicar el més aviat possible des dels seus discursos originaris, com els que estem sentint ara mateix al nostre país. Llavors, el que van fer la gent de la Bulla va ser muntar tot un acte commemoratiu.

0: Ells van estar treballant aquest tema des de fa molts mesos amb la família Buixader i amb la gent que s'ha dedicat a recuperar memòria històrica antifeixista de l'època de la guerra, però sobretot dissabte el que van fer va ser una presentació a la biblioteca d'un llibre que ha escrit el Toni Tugores, que és un historiador mallorquí, de tota la seva història, i a més després van a la plaça, ara no sé si és la plaça de l'Església de Santa Coloma, no sé com es diu aquella plaça, però vaja, al davant de l'Església, davant de la porta de l'Església, van posar al terra unes pedres commemoratives que es diuen Stolpenskeine, això Laia t'ho ajuda.
1: Sí, les plaques daurades que commemoren la gent assassinada pel feixisme.
0: Exacte.
1: Que està ple en els llocs on hi havia molts deportats als camps de concentració nazis.
0: Doncs en van posar dues al seu honor davant de l'Església de Santa Coloma de Farners, i vam poder gaudir d'un petit concert de la Carme Vives. Es va inaugurar també un mural gegantí preciós del Rock Black Block a un dels carrers del centre, amb les seves cares i una mica de lemes antifeixistes i per no oblidar la seva història. I després vam fer un sopar popular i vaig pensar que era una iniciativa increïble, perquè a més no acaba de cridar l'atenció, no? O sigui, no és una cosa que tu t'esperes que muntarà una entitat de jovent d'un poble com d'això, d'un poble interior de Catalunya.
1: Això és memòria històrica en vena i és una gran, com deies tu, una gran eina, no?, per lluitar contra l'ultradreta avui en dia, no? Recuperar memòria històrica per no tornar-nos a pagar amb les mateixes pedres, bàsicament.
0: És que només fa 90 anys, és que jo em vaig emocionar moltíssim, però de plor, eh? O sigui, de plor, sí, que ara sí. Em podria tornar a emocionar mentre ho explico, amb aquest senyor de 90 dos anys que va venir d'Irlanda per inaugurar les pedres commemoratives de les seves tietes àvies.
1: I la pau que li devia com donar amb ell, també, no?
0: Estava superemocionat, evidentment, amb la seva filla, amb l'An, que, clar, estava intentant practicar el català perquè ella viu a Irlanda, llavors l'ha presa a través de la seva família, i amb totes les veïnes de Santa Coloma de Farners.
1: Pella gallina,
0: superemocionant. Faré un reportatge que penjaré al meu perfil, i això, seguiu-los a la bulla, perquè segueixen fent activitats commemoratives de les germanes Buixader.
2: I veurem el teu perfil.
0: El reportatge.
2: Sí,
0: ja veig, és que m'hauré de reservar un dia sencer perquè em fotré un far de plorar, només de donar-lo a mirar.
1: Que bonic que facis això, Laura.
0: Sí.

0: volem que ens expliquis què és el que més t'ha impressionat avui.
1: Doncs mireu, que d'aquí un mes i mig es posarà a la venda un nou iPhone. El Duo es podrà comprar a partir del 23 d'octubre i es tracta del seu primer mòbil plegable, pensat per totes aquelles persones que trobaven que una sola pantalla doncs no era suficient.
0: No. iPhone és d'una manera molt determinada. Vols dir que això suposarà, no sé, un increment de vendes?
1: No ho sé, ja veurem el preu. Sí, després us el dic. A veure, per si encara no l'heu vist, la mida d'aquest iPhone Duo és semblant a la d'un passaport i es pot desplegar perquè la pantalla sigui el doble de gran. Quan està tancat, el Duo funciona com un iPhone convencional, un iPhone de sempre, amb una pantalla exterior de 5,4 polzades, però quan s'obre apareix una pantalla interior de 7,6 polzades pensada per mirar doncs, continguts, per jugar o treballar amb diverses aplicacions alhora. De fet, obert és l'iPhone més prim fabricat fins ara. Pel que fa al sistema operatiu, l'iOS 27 també s'ha adaptat al nou format, els controls i les aplicacions canvien de distribució segons si el telèfon està obert o tancat i el contingut doncs, passa d'una pantalla a l'altra de manera automàtica. Pel que fa a les càmeres, fins ara l'iPhone doncs, havia apostat per tres lents a la part posterior i en aquest cas doncs, disposa de dues posteriors de 48 megapíxels. Amb aquest nou model, Apple doncs, entra en un mercat en què marques com Samsung ja fa anys que experimenten i ho fa amb una proposta clarament enfocada a la productivitat i amb l'objectiu de convertir els mòbils plegables en un doncs, producte molt més popular. Si us interessa, sapigueu que es podrà reservar a partir del 16 d'octubre, sortirà a la venda el dia 23 i pel que fa al preu.
0: Sí.
1: Quant creieu que costa?
0: 1.800.
2: Una borrada.
1: 1.800, Roger.
0: A veure, si els pros ja van per 1.200, 1.300, això ha de superar els 2.000, no?
1: Laia?
2: No tinc ni idea. Em sembla una bogeria.
1: Doncs mireu, el més assequible costarà 2.339 euros.
0: Fot-li canya. Has guanyat tu. Sí.
1: I
0: he deixat la
1: la versió de 2 terabytes, 3.839 euros. Gairebé 4.000 euros per un mòbil.
2: No podríem posar la presó directament tots els que el comprin i faríem tanta feina.
0: Tu et penses que seran pocs els que el comprin?
2: No, per això et dic, posar-ho tots a la presó, fes una feinada.
1: 4.000 euros per un mòbil,
0: Perquè tots els fans d'Apple això s'ho compraran, com qui compra rosquilles.
2: Hem de redistribuir millor la riquesa en aquest país.

Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra

0: El juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Dels esports, nova golejada del Barça que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en Cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Són les 7:03, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dilluns amb dues avaries de vehicle actives. La primera ha estat a la AP7 a l'altura de Tarragona, que en sentit nord talla un carril de circulació i provoca un quilòmetre de retencions. La segona avaria, en aquest cas, obre un pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en dos sentits de la marxa, que en aquest cas es provoca menys d'un quilòmetre de cues. Per altra banda, hores d'ara també ja tenim ben formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona. Tenim cues arreu del Nus en la Trinitat, amb retencions que arriben des del Vallès per la C58 i la C33. També a la mateixa C58 hi ha 2 quilòmetres de cues a Ripollet en direcció Sabadell. Tot plegat, des del Nus de la Trinitat, força congestionat cada retruc, doncs afecta a les dues rondes en sentit sud. Al vessant de Llobregat també tenim retencions en direcció a Barcelona, tant per la A2 com per la P23, amb retencions ja ben formades des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I ara, previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Molt bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, amb molta tranquil·litat, i sí que és cert que a hores d'ara doncs, la temperatura torna a ser més aviat fresca a gran part de Catalunya. Com a mínim, els matins ja s'han normalitzat pel que fa a aquesta temperatura. Ara bé, al llarg de les immediates hores, de núvols importants en tindrem molt pocs, molta calma, vent molt feble, 4 núvolets prims decoratius i prou, que de fet continuaran també al llarg d'aquesta tarda, núvols que seran completament descafeïnats, molt esfilagarsats. I hem de destacar que aquesta tarda serà més calorosa que la d'ahir, sobretot on més calor farà serà cap a les comarques interiors de Girona, cap a l'interior de l'Alt Empordà, per exemple, i també al Pla de Lleida, aquesta tarda amb una mica més de vent a la costa, que farà que hi hagi una remenada marítima una mica més destacable. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, com dèiem, aquests 2 dies, dissabte i diumenge, que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents, i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes 2 agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària districte de Sant Martí, amb 10 d'implicats i amb el resultat d'un ferit per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar també amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques, i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
4: La multa reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre.

0: El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació i, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
1: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents a la Nacional 260, a la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell i a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
1: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve, i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordem-ho, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de l'intel·ligència artificial.
3: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
4: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
3: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
4: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
3: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
1: Dos minuts i arribarem a un quart de 8 del matí a Barcelona. Els afectats per l'esvoranc del Putxet, produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol, presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. Ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. Escoltem com viuen la situació la Montserrat Errando, portaveu de l'Associació de Veïns de Vallvidrera, i en Miguel Ángel Roldán, encarregat del restaurant Santa Creu d'Olorda.
5: Nosaltres teníem l'esperança de que almenys zones de Collserola, que realment estan ja buides de Port Senglars, o els camins amples, que hi passen cotxes, que obrissin perquè hi poguéssim anar a caminar. Si no ho arreglen aviat, la veritat és que la gent jo crec que anirà passant pels camins on es pot posar.
6: Al principi tenia una raó, però tampoc podem tancar-ho un any o el que sigui. Algun dia tindran que acabar. Tampoc crec que per anar a donar una volta a Carretera de les Aigües passi alguna cosa.
7: És el que hem de fer, perquè són les lleis, però ja costa una mica.
1: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I una bona notícia pel que fa al transport públic, perquè el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les 3 línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels combois han durat aquests 2 mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, com us dèiem, ja que les 2 línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella Vila Olímpica. Pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu, amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
8: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
9: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de totes les centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
1: I de Barcelona saltem ara cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
10: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
11: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
10: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
12: He estat molt nerviós, he tingut molta temor, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués o la tirés fora de les línies.
10: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la rosal.
1: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
13: The first goal we received was my fault.
14: El primer gol que m'ha encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
1: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
15: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
1: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
16: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
1: Miquel Mañé s'ha proclamat per tercer cop campió del món de gimnàstica aeròbica. El de Segur de Calafell va obtenir l'or a la final disputada a Pamplona amb una puntuació de 20,550 i un exercici amb una dificultat de 3,600. Aquest mundial se suma als aconseguits a Bakú el 2021 i a Pesaro el 2024. A més, és el tercer metall aconseguit pel català en aquest campionat després d'haver-se penjat els bronzes en la categoria d'equips i en el trio.
17: És una recompensa incalculable, o sea, es algo que sí que venía como anhelando y queriendo que ocurriera, pero sin asumir nada, porque la competición puede ocurrir cualquier cosa. Innumerables horas de entrenamiento, muchísimo sacrificio, enfocarme completamente a todo esto, porque si no te, en cierto modo, dedicas o le das esa dedicación, no va llegar.
1: Primer títol de la temporada per a l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg després que els vellesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de Pàdel Slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local Miquel Travé s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat Miquel Travé en la tercera posició a la general.
18: Preparant el Mundial al final i les últimes copes del món, al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més i a part poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
1: Quan falten només 5 minuts per arribar a 8:15, obrim Plana Cultural explicant-vos que després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atsuar, de Targa Televisió.
19: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
20: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
19: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
1: I ara us parlem d'aquesta casa perquè estem d'enhorabona. I és que el documental Pere Casacoberta, Esprint Trencat, del Nou TV, coproduït amb la xarxa Televisió Espanyola i 3CAT, ha guanyat el primer premi del Festival Internacional de Cinema Esportiu de Batumi, a Geòrgia. Martí Rubiró, director del Nou TV i codirector del documental, ha estat l'encarregat de recollir el guardó. El film recupera la història de Pere Casacoberta, atleta que als anys 80 va destacar com una de les grans promeses de la atletisme català i espanyol. Va arribar a ser campió júnior de camp a través l'any 84 a Nova Jersey. Si encara no l'heu vist, el teniu disponible a la xarxa Més.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
4: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques-Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
0: La xarxa de comunicació local.
3: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i amb 2 detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 14 de setembre. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones haurien tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la línia 9 del metro presenten avui una demanda contra la Generalitat i contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. En paral·lel, demà reprenen les converses amb el govern català per tancar un acord d'indemnitzacions. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. Dels esports, nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. Fira Targa tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, talla un carril de circulació i una altra avaria obliga a donar pas alternatiu a la C63 a l'altura de Vidreres, en tots dos sentits de la marxa. Per altra banda, hi ha cues a tot el nus de la Trinitat i vessant Besòs cap a Barcelona, amb afectacions també a les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Vallès, hi ha retencions a l'AP7 des de la Roca a Montornès del Vallès i a Barberà del Vallès. També hi ha 2 quilòmetres de cues a la C-17 a Parets del Vallès i a la C-59 des de Caldes de Montbui, tot en sentit sud. Pel que fa al transport públic, us expliquem que el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. I pel que fa al temps, comencem la setmana amb molta calma i un matí fresc a gran part de Catalunya amb temperatures més normalitzades. El cel estarà força assolellat, amb només algun uns núvols prims i poc importants, i el vent bufarà molt feble. A la tarda continuaran els núvols prims i esfilagarsats, sense conseqüències. Això sí, les temperatures pujaran respecte d'ahir, sobretot a l'interior de Girona, l'Alt Empordà i el Pla de Lleida. A la costa augmentarà una mica el vent i també l'onatge.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Passen ara mateix 5 minuts de 8:15. Us ho explicàvem suara en els titulars. Alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant, doncs, aquests 2 dies que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca, en llocs, això sí, diferents. I la policia investiga ara la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per arma blanca. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap per arma blanca. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla d'AGA. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
5: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes en 2 accidents, un a la Nacional 260 a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C-59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, la C16 i la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat amb 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
5: I també avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre, segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells, amb els mateixos preus que els darrers anys. Això sí, l'inicial i el bàsic són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme De Fez.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia amb molta diferència més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
5: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà es reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. El conseller Ordeig, el conseller Òscar Ordeig d'Agricultura, ha confirmat que Collserola continuarà tancada almenys 3 mesos més per la pesta porcina africana. L'anunci arriba després de gairebé un any de restriccions, 6 mesos dels quals amb el parc tancat, 19 municipis afectats i amb una ciutadania que ja mostra signes evidents de saturació. Sant Cugat del Vallès és el municipi amb més hectàrees dins del parc i un dels que més ha pressionat per trobar alternatives. Avui en parlem amb el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, molt bon dia i molt bona hora. Gràcies.
5: Ho deia, eh? El conseller Ordeig va fer aquest anunci fa uns quants dies. Va demanar paciència, empatia i fins i tot disculpes, però heu rebut l'anunci, veïns i ajuntament?
10: No hem rebut res. Jo l'empatia li demano al conseller, perquè ara al novembre ja farem un any d'aquestes restriccions, de que la gent de Sant Cugat doncs, no pot realitzar hàbits que al final són saludables, poder entrar a Collserola. Penseu que diàriament, de dilluns a divendres, entren 5.000 persones al cap de setmana, ja la xifra ja és incomptable. I jo el que demano són solucions, i ja fa temps que ho demano. Al final, jo crec que l'administració pública està per això, no? Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera. I jo no estic a favor d'aquest, vull dir, no estic en contra de que es faci cap pel·lícula, evidentment, però si la Generalitat és capaç d'obrir per fer una pel·lícula, doncs aleshores hem de ser capaços de buscar solucions, de limitar espais segurs perquè la gent torni a realitzar tasques al final rutinàries, saludables, esportives, anar a passejar i gaudir del nostre entorn natural.
5: Alcalde, entenc la desesperació, més tenint en compte que fa uns mesos es va insinuar que a la tardor es podria flexibilitzar l'accés i això, el que dèiem ara, el calendari s'allarga. Què ha passat des del seu punt de vista pel camí perquè la previsió hagi canviat, més enllà de la detecció d'alguns casos que també hem apuntat nosaltres quan explicàvem la notícia?
10: Amb allò entenc, imagino que la Generalitat, el que explica també, és que vol una màxima seguretat perquè tot aquest procés que estem vivint des de fa, bueno, el novembre, com deia, farà un any, doncs quedi tancat, quedi solucionat, quedi solventat per tothom, no?, amb les màximes garanties possibles. Jo això ho puc entendre, evidentment. Jo no estic demanant, ei, obrim tot el bosc de Collserola, ni molt menys, no? En el seu dia se'ns va dir, a partir de la carta que li vaig enviar el 20 de maig al conseller demanant o donant solucions, no?, doncs se'ns va dir que s'estudiaria la flexibilització, però la part de Barcelona mai es va parlar, la de Sant Cugat, no? Jo tinc la gent que se li ha acabat la paciència, sincerament. Hi ha molta gent, evidentment, que compleix, que no entra, però molta altra gent, doncs, entra amb el gos, entra a caminar, entra, etcètera, no? I, per tant, això és molt difícil d'aturar. Nosaltres, evidentment, com a administració, com a ajuntament, anem posant les cintes perquè la gent no entri, però al final ho puc arribar a entendre, eh? La gent acaba entrant.
5: Acabo ja, alcalde. El que passa a Sant Cugat afecta també 18 municipis més de l'àrea metropolitana de Barcelona. No sé si tenen prevista una resposta metropolitana conjunta al respecte.
10: Ara, en breu, jo crec que tindrem una... Ho veia aquest cap de setmana, que arribava una comunicació de la Generalitat, que ens convocaran en una nova reunió doncs, per parlar-ne, per fer un seguiment. I, a veure, tothom, qui més qui menys, doncs, necessita solucions. En el nostre cas, com heu dit a l'inici d'aquesta entrevista, doncs clar, a nosaltres ens afecta moltíssim. És que Collserola, o sigui, el 40% del terme municipal de Sant Cugat pràcticament és Collserola. No? Per tant, estem molt acostumats, però no només la gent de Sant Cugat, sinó que entra moltíssima altra gent. No? Per tant, això afecta la gent de Sant Cugat, evidentment, però moltes altres ciutadans que també gaudeixen diàriament, o millor dit, gaudien de Collserola. I no només això, sinó que està afectant amb uns negocis concrets de restauració importants que estan patint les conseqüències. Això també, evidentment, sap greu, perquè al final és l'economia a la butxaca d'altres persones de Sant Cugat.
5: Acabo de seguida i no sé si m'ho pot detallar. Se sap la data d'aquesta reunió per estar-ne al cas, per tenir-ho present nosaltres?
10: Ara no sabria dir, però imagino que estarà els propers 10-12 dies, imagino. Sé que vaig veure un correu, una informació, no vaig saber veure la data, però normalment t'avisen amb pocs dies d'antelació, suposo que els pròxims dies.
5: Doncs n'estarem pendent. Josep Maria Vallès, alcalde de Sant Cugat, gràcies per atendre'ns i bon dia.
10: A vosaltres, molt bon dia. Gràcies, que vagi bé.
5: Més coses. Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. El tram Besòs en recupera avui bona part del servei habitual. La T4 recupera la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Les afectacions en el servei de les tres línies han estat conseqüència de les obres d'urbanització de la cobertura i del desdoblament de les vies del tramvia a la Gran Via. Els treballs es van iniciar un any enrere, l'octubre del 2025, però els talls en la circulació dels convois han durat aquests mesos d'estiu. A partir d'ara, l'única afectació que es mantindrà és el tall parcial de la T5 i la T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, ja que les dues línies circularan des de Glòries fins a Ciutadella, Vila Olímpica. I pel que fa als autobusos interurbans, a partir d'avui la Generalitat reforça la línia que circula entre Arenys de Munt, Arenys de Mar i l'Hospital de Mataró, que passarà de 6 a 13 expedicions per sentit i ampliarà el servei de tarda fins a les 9 del vespre. També es reforçarà la que uneix Sant Andreu de la Barca amb Pallejà i Barcelona, que passarà de 15 a 26 expedicions en sentit Barcelona i de 10 a 20 en sentit Sant Andreu amb un vehicle nou. Les actuacions formen part del segon pla de xoc iniciat a l'abril amb el reforç de 6 línies entre primavera i estiu. Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final del partit amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
11: The first goal we received was my fault.
12: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
11: We have a great start.
5: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
13: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui hem generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
5: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar, va imposar-se per 1-4 i Purua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes. El Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
14: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
5: I primer títol de la temporada per l'Atlètic Barceloneta, que ha guanyat la Copa Catalunya de waterpolo. És el 19è títol per als mariners, l'11è consecutiu, aconseguit amb una victòria per 10-9 sobre el Sabadell. El duel va arribar igualat al descans llarg, després que els vallesans s'avancessin per 0-2 els primers minuts. Al tercer quart, els mariners van obrir un forat de 3 gols, una diferència que el Sabadell només va poder reduir al darrer període fins al 10-9 final. I a la Copa del Món de pàdel slàlom, que s'ha estat disputant aquests dies a la Seu d'Urgell, el palista local, Miquel Travé, s'ha penjat la medalla d'or a la modalitat C1. Travé arribava com un dels grans favorits després d'haver-se proclamat campió del món a Oklahoma fa uns dies. El català ja havia acabat cinquè a la K1. Tots aquests bons resultats han deixat a Miquel Travé en la tercera posició a la general.
15: Preparant el Mundial al final i les últimes copes del món, i al final haver guanyat el Mundial, quart a París, dos anys medalles i al final guanyar la Seu, doncs increïble, la veritat és que no podia demanar més, i a part poder quedar de ser la general, és la tercera vegada, si no m'equivoco, que ho quedo, així que encantat.
5: Arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer. Amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
16: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
17: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
16: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys, en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
5: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la Casa de la Festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martí. Martínez. Núria Trullàs és la presidenta de l'Associació d'Amics de la Colla Jove.
18: Per nosaltres és molta alegria i molta emoció, no? Ja que l'any passat ja vam presentar la parella gran i aquest any podem presentar la parella petita i incorporar-la el dissabte al Seguici Petit de Tarragona. L'any passat va ser els grans, aquest any ja tocarà els petits, perquè tot el que surt gran ha de sortir petit perquè la canalla també s'ho mereix.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardit.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
7: Bon dia. La nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant el cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 14 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Al barri del Putxet de Barcelona, els afectats per l'esvoranc produït el juliol per les obres de la

0: Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola quan abans millor.
1: Àtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
0: Dels esports destaquem la nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I en cultura, Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit i ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats vinguts de 88 de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat. Passen ara mateix 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta, està clar, i per tant volem saber si hi ha gaires problemes per circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez. Eduard, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs així és, estem ja en hora punta, es nota, ja moltes vies van carregades. De moment, el que seria els accessos des de la meitat nord, destacar l'autopista P7, els trams de la Roca del Vallès, de Mollet, sobretot entre Santa Perpètua i Barberà, tot això en sentit sud. Venim per l'autopista del Maresme, puntualment a la zona de Premià de Mar, i després a més avall del tram de Badalona, en uns 3 quilòmetres ben plens en sentit Barcelona, també la pota nord de Santa Coloma, de Gramenet fins al nus de la Trinitat, la C-17 a Parets del Vallès, també sentit sud, i la C-58 al tram més ple, més llarg, és entre Terrassa i Sabadell, també en sentit Barcelona. Pel que fa a la meitat sud, els accessos de la meitat sud, aquí en aquest cas destacar l'autopista B23 de Molins de Rei a Sant Feliu, però també a partir d'aquí, un cop passat l'enllaç de l'autovia 2 fins pràcticament l'avinguda Diagonal de Barcelona. A l'autovia 2, sobretot el tram de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts i ja més endavant a Cornellà, i en el cas de l'autopista C32 i l'autovia de Castelldefels, l'autopista de Viladecans a Sant Boi i l'autovia, la C31, a l'altura del Prat de Llobregat. Les dues rondes aquesta hora molt plenes, les dues, i en els dos sentits de la massa, especialment la ronda de dalt. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. En uns minuts serem en directe a la plaça de les Glòries per copsar aquesta tornada a la normalitat. I temps ara pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Avui la situació meteorològica que tenim es presenta impecable, diríem que com una patena. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, Helena. Doncs així és, i de fet, una bona mostra l'hem tingut el cap de setmana, sobretot ahir diumenge el cel estava ben destapat i així hem despertat aquesta setmana. Ho fa també amb una temperatura doncs, força fresqueta a les comarques interiors, també a les valls del Pirineu. A aquesta hora encara hi ha alguns valors per sota dels 7 o 8 graus, però només en aquella zona pirinenca. A prop del mar ja en són 18, 20, 22 els graus que hi ha a hores d'ara. I ja diem, amb ben pocs núvols al llarg d'aquest matí. I, de fet, al llarg d'aquesta tarda tampoc ha de canviar gaire la cosa. Continuarà aquest sol a plom, aquesta situació de sol piconador, anirà cremant perquè picarà molt durant moltes hores i això permetrà que la temperatura pugi més que la d'ahir. Per tant, la tarda serà encara més estiuenca que la de diumenge i, de fet, en alguns racons de l'Empordà i també del Sàgria arribarem a fregar els 35 graus, una temperatura que demà no afluixa. Serà el dimecres, Helena, ja en parlarem el dimecres, el dia que arribaran les primeres tempestes. N'estarem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
0: A Alerta Barcelona per un cap de setmana amb quatre baralles que han deixat cinc ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar

0: dos menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia ara investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per daga o per punyal. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre dos conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor encara no ha estat, però, localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multa i reincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
1: La multa reincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
0: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida dos motoristes en dos accidents, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59 a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles de Llobregat. Des de principis d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. I saltem ara cap a Ceuta, on el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. A les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
0: La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos n'hem parlat amb Manel Sant Romà, professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls en la següent crònica de Carme Defez. Thank you.
3: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
4: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
3: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
4: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes, gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
3: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
0: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i, sobretot, a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
0: Ha estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. Passa un minut d'un quart de nou del matí. El tram Besòs, us ho estem destacant en titulars, recupera avui dilluns bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres? Què diuen els usuaris?
6: Bon dia. Els usuaris, com sempre, Helena, quan es recupera un servei mostren la seva satisfacció i, de fet, des d'avui que el tram torna a passar per Glòries perquè el tram Besòs ha recuperat bona part de la seva operativitat, de la seva normalitat. En el cas de la T4, funciona a totes les estacions. Aquesta línia ha recuperat de manera íntegra el servei i pel que fa a les línies T5 i T6 s'ha recuperat el tram entre Glòries i Ciutadella Vila Olímpica. Això sí, les afectacions continuen a moda de tall parcial també a les línies T5 i T6 entre Glòries i Sant Martí de Provençals, i aquesta situació de tall parcial durarà encara un parell de setmanes més fins a finals del mes de setembre com a alternativa a aquest tall, aquest no funcionament del servei en aquest tram tant de les línies T5 i T6. Es pot fer servir la línia 4 del metro i també el bus H12. Recordem que les obres a Gran Via que expliquen aquesta interrupció del servei durant l'estiu al tram Besòs van arrencar fa un any, però les afectacions s'han limitat a aquests dos mesos d'estiu. Durant els dies previs a aquesta setmana, avui dilluns, s'han fet les obres pertinents per garantir el bon funcionament del servei i un equip d'informadors ja s'ha desplegat per les diferents estacions per informar els usuaris i repartir entre ells aquest fulletó informatiu.
0: Gràcies, Anna, gràcies, Lluís. El que deies, doncs, entenem que, pel que explicaves, la normalitat absoluta no arribarà, com aquell qui diu, fins l'octubre, ja entrada la tardor. Gràcies, companys, per la feina.
7: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
0: Catalunya arriba a la tornada de setembre amb les reserves de sang i plasma sota mínims. El Banc de Sang confirma una davallada de gairebé un 20% durant l'estiu i l'inici de setembre tampoc ha ajudat gaire perquè les alertes meteorològiques han obligat a suspendre campanyes i el pont de la Diada que acabem de passar ha reduït també encara més les donacions. Per això, el mateix Banc de Sang ha intensificat la crida a donar sang i plasma per recuperar l'hàbit i estabilitzar les reserves. En volem parlar amb Joan Ramon Grífols, que és director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Senyor Grífols, bon dia i gràcies per atendre'ns.
8: Hola, bon dia a tothom.
0: Ara ho explicava, aquest estiu hi ha hagut una davallada de donacions de gairebé un 20%. Quin és l'estat real de les reserves ara mateix? Estem en una situació preocupant o ens en sortirem?
8: Ens en sortirem. Estem en una situació molt semblant a la que tenim cada setembre de cada any. En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment després d'un estiu.
0: Aquest cap de setmana llarg era crític per intentar remuntar les donacions, però també es preveia que el pont reduiria l'afluència. No sé quin balanç en feu, em sembla que heu fet una crida específica oferint doncs, a la gent que s'acostés a Plaça Catalunya, si no tinc mal entès, per fer aquestes donacions. Com ha anat?
8: Ha anat força bé. En el decurs d'aquests 3 dies, que són 3 dies on la ciutadania, tots plegats, ens movem i perdem aquesta rutina habitual que tenim els que són donants a fer la donació, hem mirat d'afavorir que la ciutadania tingués punts de donació propers a on es poguessin desplaçar. A la ciutat de Barcelona hem obert 3 dels punts fixes de donació que habitualment en festiu no tenim obert. Hem també generat tota una sèrie de campanyes de donació en aquelles localitats on la gent ens acostumem a desplaçar amb aquests festius i els resultats són força bons en aquests 3 dies.
0: Joan Ramon Grífols, el Banc de Sang insisteix que el plasma és tan necessari com la mateixa sang. Què està passant amb aquestes donacions? Per què costa tant arribar als objectius?
8: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. És un tipus de donació que, evidentment, l'hem estat realitzant des de fa moltíssims anys, però sempre ha quedat una mica en segon terme respecte a la donació de sang. Sempre, històricament, nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
0: Ara mateix la mitjana és d'unes 2 donacions de plasma per persona i any. Quina seria la xifra de donacions òptimes i què cal perquè la ciutadania incorpori aquest hàbit amb més regularitat? No sé si feu prous campanyes o ens cal obrir una mica més la ment per entendre-les.
8: A veure, de tot una miqueta. Per part nostra seguim aquesta pedagogia. Intentar que la donació, aquesta mitjana de donació de 2,23 vegades per donant la poguéssim duplicar en unes 4 o 5 vegades l'any, perquè d'aquesta manera podríem pràcticament ser a nivell de Catalunya autosuficients amb aquests medicaments pel que fa als malalts que necessiten aquests tractaments per tractar les seves immunodeficiències congènites. És una mica de tot. Per part nostra, més pedagogia, per part del donant saber que pot anar alternant la donació de sang i de plasma, i nosaltres anant guiant el donant amb aquest procés i calendaritzar bé aquestes donacions, perquè igualment també necessitem la sang, és a dir, hem de combinar totes les coses.
0: Doncs ens quedem amb el missatge de que ens en sortirem. Joan Ramon Grífols, del Banc de Sang i Teixits, director assistencial, gràcies per atendre'ns aquest matí, que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.

0: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. En la darrera s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany, amb una genialitat en el minut 92, sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
1: The first goal we received was my fault because
2: el primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
0: A segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
3: En els quatre partits anteriors hem tingut un nivell de tensió i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria. Qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
0: A la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el segon triomf davant d'un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Irina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va sentenciar amb el quart de les catalanes.

0: Després de 4 dies d'espectacles, Fira Targa ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho detalla la Clara Atzuar, de Targa Televisió.
1: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
2: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
1: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.

0: El riu dels cinc colors, conegut també com a Caño Cristales, és un fenomen natural únic al món, ubicat a la Serra de la Macarena, a Colòmbia. Aquest riu és famós per la seva espectacular gamma de colors, que inclou vermell, groc, verd, blau i negre, cosa que li ha valgut el sobrenom del riu més bonic del món. La raó darrere d'aquests colors vibrants és una planta aquàtica endèmica anomenada Macarena clavigera. Durant certs mesos de l'any, especialment entre el juny i el novembre, aquesta planta floreix i s'hi adreix a les roques del riu, produint tons vermells intensos. La combinació dels colors de les plantes, les algues, les condicions de l'aigua i el reflex del sol crea una paleta de colors enlluernadora. El riu dels cinc colors és també un ecosistema molt fràgil. L'àrea circumdant és protegida i s'implementen regulacions estrictes per als turistes que la visiten, per tal de preservar-ne la seva bellesa natural. Les activitats com nedar i caminar es fan sota una estricta supervisió per minimitzar l'impacte humà en aquest ecosistema delicat. Aquest riu no només és un tresor natural, sinó que també és un símbol de la biodiversitat i la bellesa única dels paisatges colombians. La seva existència ressalta la importància de la conservació dels nostres recursos naturals per a futures generacions.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
3: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en Xarxa us estem explicant que la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs, però, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí, amb una persona ferida i amb dos detinguts. Un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. El govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms de Ceuta per pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. Mentrestant, a les darreres hores, la policia ha traslladat a un centre d'acollida prop de 900 migrants que continuaven dormint al carrer. Segons el govern espanyol, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Aquest dilluns arrenca un nou curs a la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. Al cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Gairebé 6 mesos després del tancament de Collserola per la pesta porcina africana, veïns, comerciants i ajuntaments afectats es resignen a 3 mesos més sense poder accedir a aquest parc natural després de l'anunci fet pel govern recentment. En declaracions al Notícies en Xarxa, l'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, ha assegurat que mantenen la pressió perquè la ciutadania pugui tornar a gaudir de Collserola com abans millor.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs, per poder fer una pel·lícula. Per poder fer una pel·lícula, que això és el que la gent no entén de cap manera.
3: Pel que fa al transport públic, el tram Besòs recupera avui bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La línia T4 recupera la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. Hi serem en directe en uns minuts. El Banc de Sang fa una crida a incrementar les donacions de sang i plasma per poder recuperar i estabilitzar les reserves, que es troben sota mínims. Durant l'estiu han caigut les donacions un 20% i al setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat a remuntar. Ho ha explicat el Notícies en Xarxa Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits.
5: En el decurs dels mesos de juny, juliol i agost acostumem a observar una disminució d'un 20% de la donació, com bé has dit, i aquesta donació l'hem de recuperar a partir del mes de setembre, que també és quan els hospitals doncs, comencen la seva activitat a ple rendiment.
3: Nova golejada del Barça, que es manté líder invicte després de 5 jornades de Lliga. S'ha imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi. El gol de l'alemany sentenciava el triomf després que els valencians posessin la por al cos dels blaugranes amb el 2-3 al tram final. I Fira Tàrrega tanca una nova edició d'èxit. I ja en van 46, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador internacional per a les arts escèniques de carrer. Hi ha hagut una activitat professional de rècord, amb 1.300 programadors acreditats de 700 entitats, vinguts de 28 països. L'organització aprofita aquest balanç per demanar més recursos econòmics tant al sector públic com al privat.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
3: Us ho dèiem suara en titulars, alerta a Barcelona per un cap de setmana amb 4 baralles diferents durant el cap de setmana que han deixat 5 ferits per arma blanca. En primer lloc, un home va resultar ferit la nit de dissabte a diumenge al districte de Nou Barris. Ben a prop, al barri del Carmel, també es van localitzar 2 menors d'edat ferits per arma blanca en llocs diferents i la policia investiga la possible vinculació entre aquestes dues agressions. La nit de dissabte va arrencar amb una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una desena d'implicats i amb el resultat d'un ferit també per navalla o per daga. En aquest cas, els Mossos van detenir el presumpte autor de l'agressió i un segon individu per un delicte d'amenaces. Hores abans, a la Ronda de Dalt, una discussió de trànsit entre 2 conductors va acabar amb un d'ells ferit al cap, també per ganivet. L'agressor, però, encara no ha estat localitzat. En aquest context, la nova comissària en cap dels Mossos d'Esquadra, Sílvia Catà, ha explicat en una entrevista a La Vanguardia que serà continuista en les polítiques del cos contra la multireincidència i la tinença d'armes blanques i ha assegurat que els plans actuals estan donant bons resultats.
6: La multireincidència, el fet de que els delinqüents facin del delicte el seu mitjà de vida, no ha canviat. Tenim delinqüència persistent i s'ha de combatre. El Pla Campai és un pla que ens ajuda de manera transversal a combatre aquesta delinqüència sistemàtica que tenim en algunes persones delinqüents habituals. El mateix amb el Pla Daga. Estem fent una feina excel·lent en treure armes blanques de circulació. I, per tant, aquests dos plans tindran continuïtat.
3: L'operatiu especial de trànsit pel pont de la Diada s'ha saldat amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. Dijous va morir una dona en un accident a la Nacional 340 a Altafulla, al Tarragonès. Divendres van perdre la vida 2 motoristes, un a la Nacional 260, a Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell, i l'altre a la carretera C59, a Caldes de Montbui, al Vallès Oriental. La darrera víctima va morir dissabte en un xoc a Torrelles del Llobregat. Des de principi d'any, 91 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit. Aquest diumenge, en l'operació Tornada, les principals retencions s'han registrat a l'AP7 Sud, a la C16 i a la Nacional 260. A Ceuta, el govern espanyol obre avui ajudes directes a empreses i autònoms, una mesura que tracta, de fet, de pal·liar els efectes econòmics de la crisi migratòria. I és que les darreres hores han traslladat gairebé 900 migrants que continuaven dormint al carrer a un centre d'acollida. Es tracta d'un espai amb carpes en una parcel·la cedida pel Ministeri de Vivenda, situada a uns 2 quilòmetres d'on fins ara dormien a la intempèrie. En total, s'han traslladat 864 persones. En paral·lel, el Ministeri d'Inclusió treballa per acollir més de 300 dones amb menors en un nou espai. Fins ara, s'han habilitat unes 4.500 places en total per acollir migrants. Segons el govern, unes 5.500 persones han tornat voluntàriament als seus països, mentre que el govern de Ceuta xifra en 13.000 els migrants que continuen a la ciutat. Avui comença el nou curs a la formació professional. Arrenca amb la previsió de 172.000 alumnes als cicles de grau mitjà i superior, uns 15.000 més que l'any passat. Infermeria i administració i finances són els estudis més demanats. Ens ho explica l'Esther Minguell.
7: Al cicle mitjà, els cursos que desperten més interès són els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa o sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa al cicle superior, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i integració social. Són tendències molt similars al curs anterior. Com a novetat, el Departament d'Educació comença a incorporar en aquests estudis postobligatoris el monitoratge de suport als alumnes amb necessitats educatives especials. El govern ha ampliat en 5.000 places l'oferta pública d'FP i ha invertit 67 milions d'euros en equipaments, més personal docent i tecnologia pels centres. Ha incorporat nous ensenyaments per donar resposta al teixit productiu, com ara el de serveis funeraris o el de seguretat orientat a l'àmbit ferroviari.
3: També avui s'obre un nou període d'inscripcions per als cursos de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Enguany, l'oferta arriba a més de 2.150 cursos, el que suposa prop de 48.400 places. A més, cal sumar-hi gairebé 4.000 places addicionals dels 165 cursos que el Consorci coordina amb ajuntaments, col·legis professionals, sindicats i entitats. Les inscripcions es poden fer presencialment o en línia al Consorci fins dilluns que ve i s'obriran més places progressivament fins al desembre segons les necessitats. S'ofereixen cursos de català de tots els nivells amb els mateixos preus que els darrers anys. L'inicial i el bàsic, recordeu, són gratuïts. La intel·ligència artificial avança a una velocitat que, segons alguns dels seus propis investigadors, pot haver superat la capacitat de controlar-la i podria representar un perill per a la humanitat si no es regula de manera adequada. Sobre aquests riscos, n'hem parlat amb en Manel Sant Romà, que és professor honorari de la Universitat Rovira i Virgili i president de Civic AI, una entitat que defensa la utilització responsable i transparent de la intel·ligència artificial. Més detalls amb la Carme de Fet.
8: Els sistemes són cada vegada més autònoms i capaços de prendre decisions. Això ha obert el debat sobre la possibilitat que pugui escapar del control humà. Però seria capaç la IA d'anar contra la humanitat?
9: Estem parlant de la tecnologia, amb molta diferència, més poderosa desenvolupada per la humanitat. Molt més que, per dir alguna cosa, l'energia atòmica. Molt més. I amb una particularitat que ni tan sols els especialistes saben molt bé per què funciona tan bé. I això és com si estéssim jugant amb bombes atòmiques sense conèixer per què poden explotar o per què produeixen tanta energia.
8: La majoria d'aquestes empreses tecnològiques són a mans privades i augmenten les veus que demanen una autoritat internacional que supervisi el seu desenvolupament.
9: Ja estem tardant a que hi hagi un consens mundial de què fer amb aquestes intel·ligències artificials que estan absolutament controlades per unes poques dotzenes de tecnocapitalistes. Gent que treballa dintre d'aquestes empreses, com aquest matemàtic que s'ha sortit, ens estan dient, que ells mateixos a dintre, que jo he estat allí dintre i que veig preocupació. A veure si ens comencem a posar les piles.
8: El problema és que la tecnologia avança més ràpid que la capacitat dels governs per regular-la. De fet, la implantació ja és massiva. Segons la consultora internacional McKinsey, 8 de cada 10 organitzacions ja fan servir la intel·ligència artificial.
3: A Barcelona, els afectats per l'esvoranc del Putxet produït per les obres de la línia 9 del metro el passat 7 de juliol presenten avui una demanda contra la Generalitat i també contra l'Ajuntament per reclamar danys materials, econòmics i morals. Segons l'advocada que representa la majoria dels afectats, el dany causat és irreparable i avui en dia veïns i comerciants encara no s'han tret la por de sobre. En paral·lel, demà reprenen les converses amb la Generalitat amb l'objectiu de tancar un acord d'indemnitzacions. I ja fa 6 mesos que hi ha restriccions de pas a la zona de Collserola a causa del brot de pesta porcina africana. Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments d'alguns excursionistes i esportistes. A l'agost semblava que es consideraria la reobertura del parc a la tardor, però els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament, com a mínim 3 mesos més. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, defensa una reobertura parcial del parc perquè la ciutadania no entén aquest tancament total i ho transmetran al govern aquest mateix dimecres en una reunió amb els ajuntaments afectats. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo que al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola i també dono una segona alternativa a banda d'això, no? I és, tenim un parc urbà al centre de Sant Cugat, que es diu el parc urbà de, del barri de Volpelleres, que estem parlant d'unes 14 hectàrees aproximadament, que no té cap mena de connexió amb Collserola i que, per tant, es podria obrir. Jo és el que li estic demanant al conseller, com a mínim, des del 20 de maig i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, que això és que la gent no entén de cap manera.
3: Estabilitzat l'incendi de terreny forestal a prop del castell de Tagamanent, al Vallès Oriental, i que ha afectat 1.900 metres quadrats, segons els agents rurals. El foc es va declarar ahir cap al migdia i va quedar estabilitzat a mitja tarda. Segons les primeres investigacions, la causa hauria estat un llamp latent associat a la tempesta de dimecres passat. En les tasques d'extinció hi van participar 2 helicòpters bombarders i fins a 14 dotacions terrestres. I el Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques i el pont de la Diada no han ajudat massa a la seva recuperació. Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha fet incidència en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància de la que se'n poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Ho ha dit fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
5: Costa tant perquè no tenim aquesta cultura de la donació de plasma. Per part nostra, portem ja tota una sèrie d'anys fent pedagogia del que és el plasma, per què es necessita aquest plasma, què n'obtenim d'aquest plasma. Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
3: Són 9:15. El tram Besòs recupera aquest dilluns, ha recuperat, de fet, aquest dilluns, bona part del servei habitual al nord de Barcelona. La T4 reprèn la normalitat i el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals. A la parada de la plaça de les Glòries hi hem enviat a Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Com va aquesta tornada a la normalitat després d'un estiu d'obres?
10: Bon dia, Helena. Sí, la T4 ha recuperat totalment la normalitat, ha recuperat el 100% el funcionament i el tram Besòs passa novament per Glòries després de sí un estiu d'obres. Pel que fa les línies T5 i T6, també recupera el tram entre Glòries i Ciutadella, Vila Olímpica. I les afectacions continuaran a mode de tall parcial també en aquestes dues línies, la T5 i la T6, entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Aquestes afectacions duraran un parell de setmanes més durant el que queda de mes de setembre. I què pots fer servir com a alternativa per substituir aquest trajecte ininterromput encara a tram Besòs? Doncs continua sent la L4 una bona alternativa, també el bus H12, que també realitza el servei alternatiu. Recordem que les obres van arrencar l'any passat, però les actuacions a Gran Via han afectat el funcionament del tram Besòs durant aquest estiu, durant aquests dos mesos. Tot i això, a partir d'avui el tram torna a passar per Glòries i es recupera bona part del servei de les tres línies del tram Besòs.
3: Doncs haurem d'esperar aquestes dues setmanes més. Per tant, com aquell qui diu, ens situarem ja a l'octubre en què aquesta línia, aquestes dues línies, de fet, estiguin en ple funcionament. Gràcies, Anna, Lluís, per aquesta feina. No ens movem de Barcelona perquè després de gairebé 4 mesos, ahir va ser l'últim diumenge que els establiments de les zones més turístiques de Barcelona van poder obrir. Es tracta d'una mesura que va prescriure a finals del 2025 i que l'Ajuntament va prorrogar un any més, tot i algunes opinions contraposades entre els principals representants dels botiguers. Aquest any, els diversos eixos comercials, tant els dels barris com els de les zones més concorregudes i turístiques, afirmen que han hagut d'afrontar dos reptes principals, la calor i les obres. N'han fet balanç l'Elvira García, directora general de Barcelona Oberta, i Pròsper Puig, president de Barcelona Comerç.
11: Hem vist que després de 4 anys és una mesura que està instal·lada ja en la ment dels consumidors. Estem contents i l'evolució d'aquests 4 anys ha anat a més. Cada any és una miqueta millor.
12: La veritat és que els nostres comerciants, els nostres eixos, que bàsicament el nostre veí és el nostre comprador, no ens afecta massa, perquè podem obrir 363 dies l'any. Nosaltres estem per el tancament absolut de tots els centres, com a mínim, els centres comercials. Estem en un moment molt complicat pel comerç local i de proximitat i segurament hauríem de fer els plantejaments que no els hem anat repetint fins ara.
3: I de Barcelona cap al Baix Ebre, perquè Deltebre ha acollit aquest diumenge una nova edició de la Festa de la Sega, en què els participants mostren com es feia antigament la sega manual de l'arròs. La novetat d'enguany ha estat la celebració d'un campionat de llançament de sacs. L'ha seguit Alberto Calatayud, de Canal 21 Ebre.
13: La finca de Bombita de Deltebre ha acollit un any més una nova jornada de la tradicional Festa de la Sega. Una celebració que ret homenatge a l'esforç i la persistència de generacions passades i que reivindica la importància de preservar la identitat del Delta de l'Ebre.
14: Reconeixem els nostres plantadors i plantadores i segadors i segadores, unes persones que mantenen la tradició any rere any, unes persones que cada any fan pues, que noves generacions també s'enganxen a lo que és l'estima per un territori, per un delta fràgil.
13: La jornada ha estat marcada per una gran afluència de públic i per la implicació directa dels participants vinguts d'arreu del territori per viure l'experiència de primera mà. La programació d'enguany ha incorporat una novetat, el primer campionat de Catalunya de llançament de sacs.
15: He estat molt nerviós. He tingut molt de temps, la veritat, quan han començat a sortir 690 metres, quasi 7 metres, perquè tenia temor de que se me rellisqués, la tirés fora de les línies.
13: Deltebre tanca així una nova jornada de la sega on la tradició de tot un poble torna a trepitjar la rosal.
3: Deu minuts per arribar a les 9 en punt. És moment per als esports i per la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
16: Hola, bon dia.
3: El Barça imparable, nova golejada aquest diumenge.
16: Doncs un altre triomf que sumen els de Hansi Flick, el cinquè en 5 jornades que els manté com a líders invictes de primera divisió. En aquesta darrera jornada s'han imposat el Llevant per 2-4 amb un doblet de Lamine Yamal i les dianes de Xavi Espart i Karim Adeyemi a l'afegit. El gol de l'alemany amb una genialitat en el minut 92 s'han sentenciava el triomf després que els valencians haguessin posat la por al cos dels blaugranes al tram final amb el 2-3. El tècnic Hansi Flick assumeix part de la responsabilitat.
17: The first goal we received was my fault.
18: El primer gol que hem encaixat ha estat culpa meva, perquè nosaltres volíem fer el canvi a la següent aturada i hem cridat al Carles i llavors ha passat. Estic content de com l'equip ha tornat i ha fet el quart gol i estic content de com ha seguit. És un bon inici.
16: Per contra, a la segona divisió, el Sabadell ha encaixat la primera derrota de la temporada. Els arlequinats van caure per 2-0 a Son Moix contra el Mallorca. Un mal inici va condemnar els de Ferran Costa, que van encaixar els dos gols marcats per Adrián Fuentes abans de la mitja hora de joc. El tècnic explica que van pagar cares les concessions al rival.
19: En els 4 partits anteriors hem tingut un nivell d'atenció i de fiabilitat altíssim. Hem estat nosaltres qui ha generat errades i hem estat molt curosos per no cometre-les. Avui en això no hem estat bé i penso que la derrota no és des del joc, sinó en aquesta categoria qui comet errades no forçades sempre està molt proper a la derrota i penso que la diferència ha estat aquí avui.
16: I a la Lliga F, golejada del Badalona Women sobre l'Eibar. Va imposar-se per 1-4 a Ipurua i enllaça el que és el segon triomf davant un conjunt que encara no havia perdut aquesta temporada. Després d'una primera meitat sense gols, les de Marc Ballester van fer una gran arrencada al segon temps. Lina Uribe va obrir la llauna al 47 i Requena i Sheila van ampliar diferències. L'equip local va aprofitar una errada defensiva per fer pujar l'1-3, però la reacció no va anar més enllà i Paula Sánchez va acabar sentenciant amb el quart de les catalanes. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga Catalana ACB de bàsquet després de superar per 96-87 l'Ilerna Lleida a la final. Partit de menys a més dels Blaugrana, que van capgirar el marcador en el darrer quart. Els del Segrià van prendre la iniciativa en el marcador des del primer quart i van dominar fins al tercer, però un parcial de 30-18 en el darrer període va donar el primer títol al nou Barça de Sekulić. Justin Robinson va ser escollit l'MVP de la final amb 19 punts i 7 assistències, mentre que Joel Parra va ser el màxim anotador amb 21 punts. El jugador blaugrana destaca la reacció de l'equip.
20: Crec que no és excusa, però al final són 3 partits en 4 dies, pretemporada, 11 jugadors nous, staff nou, doncs bueno, ens ha costat entrar al partit. També és veritat que el Lleida és un gran equip que té uns jugadors increïbles. I ja et dic, molt content, sobretot per la reacció de l'equip a la segona part.
16: Doncs primera victòria, primer títol que aixeca aquest Barça, renovat de dalt a baix, perquè hi ha 11 cares noves i el tècnic que també s'estrena aquesta temporada.
21: Doncs molt bon inici, no?
16: Doncs de moment sí, anirem veient com va evolucionant.
21: I tant que sí. Marta Casas, gràcies, fins demà.
16: Adéu.
21: I temps ara per la cultura. Us expliquem que després de 4 dies d'espectacles, Fira Tàrrega ha baixat el taló de la seva 46a edició, consolidant-se com un mercat estratègic i un aparador de referència internacional per a les arts de carrer, les arts escèniques de carrer, amb la participació de 1.300 programadors de 28 països. Ens ho explica la Clara Atzuar, de Tàrrega Televisió.
22: Aquesta edició ha exhibit 57 espectacles, dels quals 20 han estat estrena absoluta. Pel que fa a l'origen, un 55% són de procedència catalana, amb 8 companyies lleidatanes, un 25% de la resta de l'estat espanyol i un 20% internacional, amb companyies procedents de 9 països. La majoria dels espectacles s'han vist al carrer, però també en recintes de sala i en espais no convencionals.
23: La fira ha tornat a evidenciar la força de la creació contemporània a l'espai públic i la capacitat de generar vincles entre persones, territoris i cultures. En un moment on les fronteres físiques, ideològiques, socials semblen multiplicar-se, hem vist com l'art continua sent una eina poderosa per crear espais de confiança, diàleg i comprensió mútua.
22: L'organització es marca l'objectiu d'arribar als 2 milions d'euros de pressupost per recuperar el poder adquisitiu perdut els darrers anys en una edició en què l'aportació extraordinària de 30.000 euros de l'Ajuntament de Tàrrega ha permès arribar fins al 60% dels espectacles gratuïts.
21: I a Tarragona aquest diumenge s'ha presentat la nova parella de nanos petits dedicada a l'Índio i a la Montse de la colla jove Xiquets de Tarragona. Els nanos nous petits de Tarragona són una versió infantil dels elements festius de la ciutat que reflecteixen personatges propis de la segona meitat del segle XX. La canalla ha pogut saludar la Montse i l'Índio abans de la seva estrena al Seguici Petit. Després han baixat en cercavila fins a la casa de la festa. Aquests nanos petits són obra de l'escultora Àngels Cantos i els dibuixos són de l'il·lustrador Ismael Martínez. Doncs amb aquest Seguici Popular de Tarragona posem avui dilluns punt i final al Notícies en Xarxa. Us esperem, però, demà a partir de les 7. Gràcies per la confiança. Que vagi bé el dilluns.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: Aquesta setmana s'estrena Lionel, una road movie familiar. També arriba Mother's Baby, la semilla, que explica la distància d'una dona respecte del bebè que acaba de tenir. I Forastera és una història de fantasmes intimista.
3: ¡Alicia! ¡Que nos vamos ya!
4: No venga aquí, que estoy trabajando. Vaya vergüenza, tío.
2: Lionel explica com el noi del mateix nom accepta viatjar amb el seu pare, amb qui té una relació distant, per visitar la seva germana a França. El que comença com un simple viatge per carretera es converteix en una venjança estrepitosa. Lionel es veu obligat a posar distància dins la seva pròpia família i a treballar per si encara hi ha llaços que es puguin reconstruir.
3: Joder, para que me bajo, papá.
5: He estado estudiando detalladamente sus informes y no creo que vayamos a necesitar más de un intento.
2: A Mother's Baby, la semilla, la Júlia és una directora d'orquestra exitosa de 40 anys que desitja tenir un fill amb la seva parella. Llavors, un especialista en fertilitat els ofereix un procediment experimental que finalment té èxit. Però el part no va com estava previst i s'enduen el bebè per sotmetre'l a un tractament addicional. Quan la Júlia es reuneix finalment amb el nen, es troba distant i té dubtes sobre si el bebè és realment seu.
6: ¿Por qué el niño no llora prácticamente nunca?
7: ¿Qué mamá?
8: Se tropezó con un escalón.
9: Sí.
10: Es lo que tienen estos vestidos.
11: Creo que le hubiera gustado hacer algo con él.
2: Forastera explica com la Catalina veu com les seves vacances es trastoquen per la mort de la seva àvia, presenciada només per ella. Un gest casual, vestir roba de la difunta, es convertirà en la porta d'entrada a un món fantasmagòric que portarà la noia a ocupar, literal i figuradament, l'espai deixat per l'àvia. Aquest fet provocarà un terratrèmol emocional en els que l'estimen.
12: Abuelo! No deixaràs de sentir-la prou?
1: Continguts en xarxa.
13: Sabies que...
14: Els músculs més forts del cos no són els bíceps, amb el qual pots aixecar pes, o els grans quàdriceps de la cara anterior de les cuixes, sinó els masseters, que accelen els maxil·lars i la dentadura perquè puguis mastegar i esmicolar bé els aliments.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, Vendrell, comarca. Són les 9 del matí. Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, que ja és un nou dia d'emissió, a través això del 107.1 de la freqüència modulada. Avui és dilluns 14 de setembre del 2026 i sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos amb tot un contingut que desitgem us agradi i us ajudi a passar la millor jornada possible. A més, sempre us recordem, aquest és un contingut que també podeu consultar a través d'internet, a través www.rtb-elvendrell.cat en Ràdio Línia o Ràdio La Carta, i també perquè fa l'espai matinal La Calaixera, que està a punt de començar, també el podeu seguir a través de Televisió El Vendrell. Gràcies per fer-ho possible, tot a punt i tot disposat. Comencem, som-hi.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar-hi roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. No només un dia més i una setmana més, sinó que una temporada més. Després d'aquesta mica d'aturada estival, després de descansar i de posar aquest punt i seguit, aquest punt i a part, vaja, a partir d'aquí això...

0: Novetats importants pel que fa al contingut, amb seccions, amb altres continguts, tot i sense deixar de banda aquest objectiu que dèiem i aquesta intenció de fer ràdio, sense més. I això ho farem de mica en mica, bàsicament, per això, en tota aquesta jornada d'avui dilluns, i per començar sempre pendents del temps, també de la part més informativa, amb les notícies destacades, la repassada que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Una primera part que sempre es permet estar ben a l'aguait del que es cou al municipi, a la comarca i al món, si volem dir-ho així. Després d'això, també una segona part que bàsicament avui dilluns, allò per anar agafant el ritme, dedicarem a la salut a través de la Comissió de Salut de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell. És important, ja que hem de recordar contingut, doncs fer-ho amb la importància i amb aquests bons consells sobre salut. També repassarem l'agenda, propostes importants, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies. I avui dilluns, com més habitual, i avui sí, ja comencem temporada amb una nova secció de cuina, una secció que porta a terme en Salvador Rovira, qui ens aproparà una nova recepta, els seus ingredients, això, com s'ha d'elaborar, i això de donar peu a la participació i a les trucades i compartir també aquesta bona estona amb tots vosaltres en aquesta primera calaixera de la temporada. Bàsicament amb això ens plantarem a les 12, arribarem al migdia i ja tancarem barraca. Però gràcies, com sempre, i un dia més, per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
1: La Calaixera, un programa unitat de tots.

0: Avui dilluns es presenta un temps estable i plenament estiuenc, tot i l'època de l'any que estem, sí que de cara al vespre a la nit la cosa refresca una mica més, però a partir d'aquí, quan comença el dia i quan surt el sol, torna a picar de valent. Aquesta sensació estiuenca que es té a terme al conjunt del litoral del Baix Penedès. Predominarà el cel poc ennuvolat o serè durant tota bona part de la jornada, amb alguns intervals de núvols poc importants de cara al final del dia. La temperatura, que serà clarament agradable a primera hora, amb una mínima al voltant dels 18 graus, mentre que al migdia i a primera hora de la tarda s'arribarà als 29 o als 30 graus. Atenció! La sensació de calor, que serà moderada sense valors extrems, cosa que s'agraeix. I el vent ha de bufar fluix a moderat. Al matí ha de predominar el component terral, mentre que a partir del migdia s'imposarà la marinada de garbí a sud-est, amb reixes que puntualment poden acostar-se als 25 o als 30 km per hora a la façana marítima. La humitat, que serà elevada a primera hora del matí, tornarà a augmentar al vespre. No s'espera cap tipus de precipitació i la probabilitat de pluja és pràcticament nul·la durant tota la jornada. Pel que fa a l'estat de la mar, es mantindrà força tranquil·la, amb mar arrissada o marejol i bones condicions per activitats a les platges. En resum, un dia assolellat, sec i càlid, amb temperatures màximes a prop dels 30 graus i una marinada moderada durant tota la tarda. Una temperatura que tot just ara arriba ja als 17 graus.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: I per començar, això no ho canviarem, ni molt menys. Primera cançó per posar ritme i per començar encara amb més ganes, si cal. És la nova cançó dels Amics a les Arts. Encara...

0: els Amics de les Arts amb aquesta nova cançó, Encara som aquí. Mira, de fet és una bona cançó amb un bon títol, tot i que en termes diferents, per replantejar i per començar una nova temporada d'aquest programa, d'aquest magazín, amb aquestes ja gairebé 20 temporades. De dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a les 12, programa número 4023. Gràcies per fer-ho possible, en directe i en proximitat, a través del 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. La regidoria de promoció de la ciutat de l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions industrials i que es puguin instal·lar a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa, la planta de Sant Gobain que ha decidit traslladar a l'Arboç. Una de les primeres trobades s'ha fet amb la consultora LHH, responsable del procés de reindustrialització d'aquesta antiga planta. Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Jerónimo Merino, la reunió s'ha fet amb l'objectiu de col·laborar activament de recerca en nous projectes empresarials i per facilitar la implantació d'activitats generades d'ocupació. L'estratègia de prospecció impulsada per aquesta empresa es dirigeix a sectors amb un elevat potencial de creixement, com ara la indústria manufacturera, la logística, l'agroalimentació, els envasos i les embalatges, o l'economia circular o les energies renovables i la construcció industrialitzada. Àmbits alineats, segons apunten des de la regidoria, amb la visió de futur que l'Ajuntament vol impulsar per al municipi. L'emplaçament que ocupava d'Eivissa disposa d'aproximadament 28.000 metres quadrats de superfície i uns 14.000 metres construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials, prioritzant els projectes generadors d'ocupació. Merino ha explicat que la intenció no és només donar continuïtat a l'ús industrial d'aquests emplaçaments, sinó aprofitar aquesta oportunitat per generar ocupació i contribuir al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquest sentit, ha expressat la voluntat de posicionar el Vendrell com un referent en sectors emergents, com la construcció industrialitzada, la logística avançada o l'economia circular. Més qüestions i altres notícies. Metges de Catalunya que ha anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre, després de diverses aturades entre finals d'any passat i els primers mesos del 2026. Metges de Catalunya ha anunciat aquesta decisió i no ho faran sols, atès que es convocarà de manera coordinada amb les principals centrals sindicals de l'Estat. Els facultatius responen a això a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Les organitzacions sindicals han reiterat que el nou text perpetua unes condicions laborals que tillen d'injustes i discriminatòries per als facultatius alhora que exigeixen una taula de negociació específica per al col·lectiu. Actualment, els convenis del sector s'acorden de manera genèrica amb tot el personal sanitari, on els metges són minoritaris i asseguren sense que els prenguin en consideracions les seves especificitats. Per aquest motiu, els metges reclamen de manera pròpia on es prenguin en consideració demandes com la rebaixa de la càrrega assistencial, un increment del nombre de professionals i racionalitzar les guàrdies, disminuint els torns de 24 a 12 hores com a màxim i que aquestes hores també cotitzin, al contrari del que succeeix actualment. Des de la tardor passada s'ha convocat 11 jornades de vaga i s'ha impulsat la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de dur a terme tota l'activitat assistencial que se surti de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Entre els centres adherits hi ha diferents serveis de l'Hospital del Vendrell i el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència a la població del Baix Penedès. I més qüestions. Amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals de la zona sud del municipi. Concretament, es tracten de la part del Mirador i de Mas Mateu, on es duran a terme feines de poda i retirada de restes vegetals. Tot plegat en el marc d'un estiu marcat pels incendis a l'entorn de la vila. Segons recull la memòria del projecte, el cost dels treballs s'elevaria, com a màxim, a poc menys de 40.000 euros, IVA inclòs, una xifra que està subvencionada almenys en part per la Diputació de Tarragona. El termini de les obres no pot excedir dels 2 mesos i s'han d'estar complementant i executades abans d'acabar aquest any. Així es calcula que el terreny seleccionat abasta unes 30 hectàrees, la major part corresponent a zones del Mirador. Les feines consisteixen fonamentalment en la tassada del matoll, poda i retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades a banda de la tallada de diversos arbres, sempre en funció dels seus diàmetres i sense excedir d'una tercera part del seu total. La licitació ja està oberta i el termini màxim de presentar-s'hi mitjançant la plana web elmontmell.cat és el 23 de setembre a la 1 de la tarda. I seguim parlant, ara sí, ja ens emmarquem al municipi en matèria cultural. L'Auditori del Tívoli acollirà aquest proper dissabte, 19 de setembre, la nova edició del Seminari Guimerà, una jornada en què es continuarà aprofundint en l'obra i la vida del dramaturg vendrellenc. En aquesta nova edició de la temàtica, que gira al voltant de les actrius que van donar vida als personatges del dramaturg, el certamen manté l'aposta per convidar no només investigadors consolidats, sinó també joves que s'inicien en el món de la recerca. Això es reflecteix en la primera ponència que serà sobre la construcció femenina d'obres com Terra Baixa, La Reina Vella o La Filla del Mar, i que anirà a càrrec de la jove investigadora Laia Bertran. De tot això en parla la directora del Museu Àngel Guimerà, l'Àngel Santacana.
2: És una noia molt jove que ja ha acabat doncs, la llicenciatura de literatura, de filologia catalana a la URB, que està treballant tot el paper de la dona. I des d'aquest punt de vista feminista, ella estudiarà les 4 figures de les 4 obres principals d'Àngel Guimerà i ens analitzarà com Guimerà ens presenta aquestes dones.
0: I les següents 2 ponències posaran el focus en 2 actrius claus a la interpretació de l'obra de Guimerà, Maria Guerrero i Margarida Xirgo.
2: És una noia molt jove que ja ha acabat doncs, la llicenciatura de literatura, de filologia catalana.
0: No, és aquest detall que ja hem escoltat, simplement doncs, en aquest cas la importància d'aquestes grans actrius que van marcar la seva carrera en l'obra d'Àngel Guimerà. Després d'aquestes primeres taules rodones i després de la pausa per al cafè, arribarà el moment de la taula rodona que enguany comptarà amb la participació de la dramaturga Sílvia Sanfeliu, el director teatral Valerí Laguna i el formador Manel Güell. Serà conduïda per al Martí Romaner.
2: Jo crec que serà una taula rodona molt atractiva i que parlaran de quins són les dificultats o les avantatges de dirigir els personatges femenins i sobretot de l'obra de Guimerà.
0: El seminari finalitzarà amb l'espectacle Encara no ens toca, de Neus Soler i Núria Mercader, en què s'estrenarà una peça composada per l'ocasió. I des del Museu Guimerà valoren de forma molt positiva la trajectòria d'aquest seminari, que va viure la seva primera edició el 2016, i destaquen que la tasca d'investigació que s'està fent posa els fonaments per encara l'elaboració d'una futura i esperada obra crítica.
2: Què és el que hem anat a fer en aquests 10 anys? Doncs aconseguir aquest aprofundir en aquest estudi, que en el moment que hi hagi disponibilitat, diners i un equip de treball que pugui fer aquesta feina, doncs ja tindrà avançada tota una sèrie de publicacions on ja aprofundeixen certs temes molt específics de la seva biografia que s'hauran d'utilitzar amb les figures que hi han intervingut en aquest seminari.
0: L'exemple d'això és la presentació del llibre de l'edició passada, que està elaborat per en Ramon Bacardit i que tracta la temàtica dels monòlegs guimaranians. Aquest serà el primer acte del 9è seminari, que començarà a les 10 del matí i dividirà els seus actes entre la sala polivalent i l'Auditori del Tívoli. I des de l'any 2022, Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental, el CREAC. Es tracta d'un indret que va iniciar la seva activitat una mica abans a l'entorn de la pandèmia i que pot arribar a acollir entre 1.000 i 1.500 animals per any. Alguns passen posteriorment a mans de la Generalitat i d'altres són reintroduïts al seu hàbitat natural i la resta acaben al seu nucli zoològic, que inclou des d'amfibis fins a rèptils exòtics. Qui ens apropa el reportatge d'aquest centre, centre important a la comarca i al municipi de Calafell, és el nostre company als serveis informatius, Lolo García.
3: Falciots, mussols, xuriguers, més de 15 animals de diferents espècies en només 3 dies. L'activitat del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell és frenètica des de la seva posada en marxa la primavera de 2022, una iniciativa que va néixer el 2017 a Parets del Vallès, però que poc després va acabar arrelant a la via litoral del Baix Penedès. Un projecte on es conjuga l'educació ambiental, la recerca i la conservació.
4: El nucli zoològic és per a amfibis i rèptils exòtics, per la qual cosa la majoria d'animals que arriben són animals abandonats o animals que han sigut decomissats. També som una clínica recollida, no? Formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat. Per tant, aquí passen més o menys uns 1.000 a 1.500 animals per any. Com part de fauna autòctona protegida. Nosaltres el que fem és bàsic, que seria estabilitzar aquests animals i després portar-los al Centre de Fauna de la Generalitat. També, pues, com a associació, gestionem el voluntariat de Torreferrusa també i el voluntariat del CAT, que seria el de fauna domèstica d'aquí de Calafell.
3: A les seves instal·lacions hi conviuen diverses espècies animals, des d'amfibis a rèptils, passant per aus i la cria de posidònia. Un treball que aplega treballadors, estudiants en pràctiques i voluntaris units per una mateixa causa, millorar la flora i la fauna de l'entorn. Una feina intensa i en moments força gratificants.
5: Quan tens alguna arribada d'algun bitxo que no està gaire bé, doncs veure que el pots tirar cap endavant i després o que el pots llibarar o que el pots mantindre i veus que té una evolució que va cap a bé, doncs això t'omple. Depèn, pot ser d'un animal que estava abandonat i que estava molt prim, que no veus que no anava endavant, o pot ser algun ocell o algun bitxo que ha tingut un cop i llavors aquí s'estabilitza i després s'envia a algun altre centre, com pot ser Torreferrusa, ens arriba de tot.
3: A banda dels 3 treballadors fixes, el centre disposa també d'una vintena de voluntaris amb una dedicació variada, des dels que s'involucren un cop cada 15 dies fins als que tenen una presència més constant. Un centre de recerca ambiental a tocar de la platja de Calafell que sorprèn i molt alguns dels seus visitants.
6: Home, doncs al principi va ser curiós, perquè jo no venia d'aquest món. Jo el màxim contacte que he tingut han sigut gats i gossos a casa meva. I llavors, clar, de repent agafar, veure un, depèn quin animal, i tindre el que agafar, doncs a vegades, si no estàs en aquest món, et pot costar una mica. Però bueno, també és molt gratificant fer-ho i veure que pots, diguéssim. Per exemple, ara hi ha un ànec domèstic que jo no sé si ens reconeix personalment a cadascú qui és, però et veu i ja vol que el toquis, coses així. No sé, a mi m'agrada molt, la veritat.
3: Tècnics i voluntaris atrets per un món divers i ben acolorit, amb una feina dins del centre i una altra part consistent a participar de fires i de les tasques de reintroducció als seus hàbitats, com el tritó del Montseny, un amfibi en perill d'extinció exclusiu d'aquest massís vallesà. Una experiència ideal per accedir a un món sovint força desconegut.
5: Doncs de no conèixer, és que no coneixia pràcticament res de la fauna. Vens aquí i ja t'aprens doncs, els hàbits de cada animal, el seu nom científic, el seu nom comú, les seves conductes, els seus hàbitats també, la seva alimentació, és que n'aprens bàsicament tot del que t'arriba. Has de saber molt de cada animal. Vincle, home, intentes que no tinguin aquest vincle amb tu, perquè al final molts són animals salvatges, convé doncs, no improntar-los, que seria bàsicament doncs, que no s'acostumin a tu, perquè quan els reintrodueixes a la natura no poden tenir aquest vincle amb l'humà. Però dels animals que hem tingut exòtics i que sí s'han quedat aquí, doncs un lloro que teníem, bàsicament, doncs te'l podies posar aquí i ballava amb tu si li posaves música. Però a banda d'això, s'ha d'intentar no tenir vincles.
3: Un espai pioner a Tarragona on el benestar animal i la recerca científica es donen de la mà i on els vincles, poc o molt, s'acaben solidificant.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Quatre minuts i 2:15 en punt de 10. A partir d'aquí saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dilluns 14 de setembre, bàsicament i gairebé sempre començant pel diari de Tarragona. Viñuales no mourà la Casa de la Festa, vol reforçar l'espai amb l'ús del Parc de la Reconciliació per les entitats. També a Tarragona, el Bano per viure Santa Tecla a tope. Aquest el podeu trobar amb l'exemplar d'avui del diari a Tarragona i a la Canonja. Des de Reus, els experts coincideixen amb la reducció del tràfic urbà, que és positiva. I en societat, la violència vicària també afecta els animals de companyia. I també en portada, avui se'ns destaca que mort Siscu Morell, figura imprescindible en la lluita contra la ELA amb el seu exemple de superació i de fortalesa. I en esports, el Barça de bàsquet campió venç el Lleida en la final de la Lliga Catalana de Tarragona. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, una altra de les capçaleres habituals. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. El bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó. L'extrema dreta baixa i passa de ser la segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. També en portada en esports, el Barça més letal també sap patir. El Barça, que es va veure sorprès a València quan, després d'anar guanyant per 0-3 amb un gol de Xavi Espart i un doblet de Lamine Yamal, a Llevant va marcar dos gols i es va acostar en el marcador, però una gran diana d'Adeyemi va sentenciar el partit. Van acabar guanyant per 2-4. Més informacions, les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. A banda, en el diari d'avui, entrevista a Sònia Moreno, periodista experta en el Marroc. Darrere de la crisi de Ceuta hi ha una intencionalitat política. I també una entrevista a Marta Serra García, que és catedràtica i experta en intel·ligència artificial. A Europa hi ha més confiança amb l'IA que als Estats Units. I acabarem ja amb una altra de les portades habituals, com és el cas de La Vanguardia, que també ja coneixeu. El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió, la transformació del sector del motor. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de la electrificació. En esports, Enric Mas es corona a la Vuelta. El ciclista mallorquí Enric Mas, de 31 anys, de l'equip Movistar, es pot veure en fotografia, en imatge de portada, va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia cap espanyol des de que la va obtenir Alberto Contador el 2014. L'escalador mallorquí va saber estar a l'altura i aprofitar la retirada per accident de l'eslovet Jef Pogačar. relleu avantatge de l'esquerra en les eleccions a Suècia, el bloc liderat pel socialdemòcrata obtindria una ajustada majoria absoluta amb 175 escons davant dels 174 de la dreta. Segons explica també La Vanguardia en aquesta notícia, l'ex primera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson en la seva... és la més votada davant de l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. I l'OpenAI endarrereix la sortida a la borsa per la incertesa actual. Altres notícies en titulars, encara en portada a La Vanguardia avui dilluns. Els papers desclassificats de Ceuta obren vies a la causa judicial. També avui a La Vanguardia una entrevista a Marc Aloi, alcalde de Manresa. No podem normalitzar joves amb navalles pel carrer. I tornant cap als esports, en la Lliga de Futbol, el Barça pateix per guanyar el Llevant per 2-4. I en MotoGP, Marc Márquez, nou líder del campionat. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar d'aprofundir una mica millor quina és la informació del dia.
1: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
1: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallet.
0: L'associació Swing Baix Penedès que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca. Amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia, Pere.
0: Tot bé?
9: Tot bé, molt bé.
0: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa així que va venir, oi?
9: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem a fer al Vendrell.
0: Molt bé.
9: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, doncs, bueno, afortunadament es van accelerar.
0: Que bé, que bé.
9: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb l'Ateneu, amb un dels Ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
10: Al centre, molt bé.
9: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres, i de fet en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, d'aquest Ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
10: Molt bé, que bé.
9: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament el centre.
10: Oh, i tant, i tant.
9: És un lloc de molta activitat, sí, activitat sí, cultural, sí. Més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts i de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
10: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
9: Doncs sí.
10: Jo mido les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me vosaltres, o amb les vostres paraules, què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
11: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al lindy hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
10: Exacte.
11: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament lindy hop. Hi ha altres balls dins del swing, però de fet és lindy hop. Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i al swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
10: Val.
11: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
10: Mami,
11: sí, la veritat és que molt bé. Molt
10: sí,
11: bé.
10: Sí, sí, sí.
11: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swingcats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és realment el professor, doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams, per exemple. En vam organitzar una al Vendrell, una altra a Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
10: Que bé.
11: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-nos-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passant-nos-ho molt bé.
10: Clar.
11: És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
10: Amb això ja està tot dit, ens ho volem passar bé. No? Sí. Jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'anar una mica a simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indy hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
9: Sí, sí,
10: no?
9: Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta comunitat.
10: Ja.
9: És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres, i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una, una activitat molt interessant és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
12: Val.
9: I es comuniquen aquestes jams i acudeix pues, gent, balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres, inclús. A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica allà més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, s'hi col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no? Però ja anem a comentar al març que això no discrimina per sexes.
10: No hi ha gènere aquí.
9: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida. Fem una mica de crida a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada disposada a ajudar-se a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
10: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, cada vegada més, cada vegada més, eh? Que sé, eh?
11: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
10: Clar, s'ho passa bé.
11: S'ho passa bé, com deies tu abans. I llavors això ja et captiva. I molta gent, és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes.
10: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no? Té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi. Però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
9: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
10: Ostres.
9: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams i de fet ho estan fent.
10: Molt bé.
9: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
10: Vull
9: dir que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi i sobretot si veus YouTube ja, no t'atreveixes, no?
10: No.
9: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics i la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de música són molt conegudes. Gent d'una mitja edat les ha escoltat tota la seva vida, vull dir, vull dir, és molt familiar, vull dir, el ritme.
10: Clar, és això, el ritme és molt característic, no? És aquell ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no? En certa manera.
9: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
10: sí,
9: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient quatre balladors, és que tothom es movia.
10: Clar, que bé.
9: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
10: Clar.
9: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
10: Que bé.
11: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30 i en veus de 80 i 90.
10: Mm.
11: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
10: No, és una activitat excel·lent, sí.
11: Totalment. O sigui, mental i física.
10: Mm-hmm.
11: Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors, també.
10: Sí,
11: certament, tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que des del punt de vista cerebral les connexions que s'estableixen ajudin aquest cervell, no?
10: Sí.
11: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar.
10: No, que dolces nivells, també s'ha de dir.
11: Exacte. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
10: Wow.
11: O sigui, que dius...
10: Ostres, no,
11: a Barcelona.
10: Clar, una cosa de tenir, això, perquè encara...
9: Amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
10: Espectacular. Sí. I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, no? A partir d'aquí segur que s'ha d'anar desenvolupant i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball, Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
9: Sí, perfectament.
11: I a més, tot i que, el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
10: Val.
11: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
10: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem, que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, us recomanen molt aquest tipus d'activitats, de sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Estem d'acord, no?, amb això, que
9: sí? Sí.
11: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
10: Clar.
11: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
10: Sí.
11: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
10: Clar.
11: O me'n vaig cap a casa.
10: Clar,
11: o sigui, que això,
10: tria.
11: El que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la
10: clar,
11: gent.
10: Clar, sí. I a més un ball que és com... no vull ficar la pota ara mateix, eh? És a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no? Més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no? Té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure. És a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica l'oceu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic. És a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec. Sí?
12: Sí, vull dir, que ens has de preguntar, no?
11: I a més això, fas molt bones amistats.
10: Clar,
11: sí. A part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica, eh?
10: Sí.
11: Però és que certament és un ball que enganxa.
10: Clar. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
12: Aquestes... No m'ha arribat, aquest nivell.
10: No?
11: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
10: Sí,
11: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possible.
10: Clar.
11: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
10: Sí.
11: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això. Amb,
10: val, sí, jo dono el toc.
11: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament. No, què va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb el vestuari.
10: Molt bé, que veus? Doncs tot sí, són virtuts, eh?
12: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
11: Exacte.
12: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
11: No, ara, no. Si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
12: Sí.
11: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. Hi ha gent que diuen, jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més en llocs tancats, o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit. Perquè a més, si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya. I en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
10: Vaja.
11: O sigui, sempre trobes una moguda.
10: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat.
12: Sí,
10: ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això, hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
12: Sí, sí.
10: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
11: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et venguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
12: i aprofites per quedar-te a ballar.
10: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que...
12: Bé, ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, doncs, una mica per anar anunciant ja el proper curs
10: que farem
12: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
10: Val.
12: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues
9: qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
10: Fantàstic, que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius, sí, sí. I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot, mira què et
9: home,
10: dic.
9: Home, t'esperem.
10: Mira, jo tinc ritme, s'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme, però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No he sabut jo mai massa ballar, no se'm dona massa bé.
11: Però sí, de vegades tens sorpreses, perquè sí? Gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, sí. I que els veus bellugar-se i dius, ui... Doncs la veritat és que molta gent acaba ballant. Ostres, i ballen bé,
10: que bé, sí, que bé. Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
11: Molt bé.
10: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més i fins ben aviat.
9: Gràcies a vosaltres, Pere.
11: Gràcies.
10: Adéu-siau.
13: They took rag mops, clothes flops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, 'cause he was bloody.

0: laughed out loud and said, I'll be back.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: 4 minuts perquè siguin les 10. Acabem ja aquesta primera part del programa de Calaixera, aquesta primera part que sempre ens porta fins a les 10. De fet, cada hora sempre acaba amb l'actualització de les notícies amb el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local. Ja sabeu que són 3 parts diferents, 3 hores diferents. Aquesta que bàsicament sempre és amb aquest caràcter més informatiu, amb aquest bon repàs a les notícies, amb aquestes entrevistes doncs, prou importants i que poden explicar moltíssimes coses a banda dels diaris i altres coses, eh? Això a punt d'arribar a les 10, actualitzem les notícies i de seguida saltarem cap a la segona part de Calaixera avui dilluns, avui que hem començat una nova temporada. Mica en mica anirem incorporant les novetats, anem agafant una mica la normalitat dins d'aquest espai radiofònic. I, per exemple, la segona part d'avui servirà per recordar aquests aspectes importants en salut, ja que hem de recordar contingut. L'important és fer-ho amb aquests bons consells que ens arriba des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. Dues seccions prou importants on ens parlen, per exemple, de les últimes voluntats. De fet, una secció que vam emetre just abans de tancar temporada i que va tenir una repercussió important i vam tenir, doncs, diferents referències a través dels punts de contacte, que recordem-ho, ja que estem aquí, que passen pel correu electrònic calaixera@rtv-elvendrell.cat o també el WhatsApp de programa, el 686-101-101. Doncs justament aquí ens demanaven tornar a escoltar aquesta secció amb allò que vam parlar sobre les últimes voluntats, un tema que a vegades costa de parlar i que a vegades desperta certes inquietuds emocionals, sobretot, però que és important tenir en compte. I també recordarem un aspecte importantíssim, que és la lactància, aquesta recomanació sempre que sigui possible de portar a terme la lactància materna amb els infants i els nadons. Seran els temes que recordarem a la segona part, però tot just després de les 11 i després d'actualitzar les notícies altra vegada amb la xarxa de comunicació local, tindrem ja la tercera i última part, que en aquest cas sí, ja en directe i de forma actualitzada anirem cap a la secció habitual que continua la temporada més sobre cuinar i amb en Salvador Rovira, com no. Nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, a més, això ha de donar peu a la participació, a les trucades, i acabarem de composar tota aquesta primera calaixera de temporada, aquesta calaixera d'avui dilluns, amb aquestes qüestions, justament amb la secció de cuina que es posarà al darrer punt. També important destacar no només aquest correu electrònic que ja hem dit, o el WhatsApp, sinó també el telèfon de directe, que en cada ocasió de participació i en cuina està plenament operatiu. És el 977 15 70 69. El de sempre, el que no canvia. 977 15 70 69. Doncs va, tot això explicat, després ho acabarem de recordar. Arribem a això, arribem a les 10, actualitzem les notícies i de seguida seguim amb tot aquest contingut que ara hem explicat. No marxeu, fins ara.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell. Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat direcció nus de Trinitat. També hi ha diverses avaries que dificulten la circulació. Una a la C63 a Vidreres, a la C25 a Brunyola, la 2 a Abrera, una altra a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que totes quatre deixen un carril tallat. I també mobilitat avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic a les carreteres amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per augmentar-ne la presència. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui una conferència de meitat de mandat a les Drassanes de Barcelona. Illa vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i la formació com a prioritats. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Això ho explica la nova comissària, volíem dir, en cap del cos, Sílvia Catà. Malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona, hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts, destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts, i un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que l'any passat. El cicle mitjà, els cursos amb més alumnes matriculats són els de cures auxiliars d'infermeria, la gestió administrativa i també sistemes macroinformàtics i xarxes. Pel que fa als cicles superiors, els més demanats són els d'administració i finances, educació infantil i també integració social. I pel que fa al temps, avui dominarà el sol a tot Catalunya amb un temps estable i sense canvis destacables. Les temperatures pugen i deixaran una nova punta de calor amb unes mínimes que han rondat avui entre 13 i 18 graus. Pel que fa a les màximes, avui arribaran als 35 a les Terres de l'Ebre i als 34 a Ponent i a la resta del país.
3: Notícies en xarxa.

0: 4.023. Primera calaixera d'aquesta temporada i quan ja passem ara gairebé 4 minuts a les 10. Una segona part dedicada i en especial a la salut, des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, del qual continua una temporada més. Ben aviat ja anirem cap a aquestes seccions habituals i actualitzades, però avui farem un especial recordant dues seccions importants que vam tractar just abans de marxar de vacances d'estiu. Sobre les últimes voluntats i sobre la lactància. No us ho perdeu. Després hi ha més contingut i més coses, sempre en directe a través del 107.1 de l'FM.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Doncs va, seguim, continuem i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari i, de fet, ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí, dues.
0: Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que som dues.
2: Sí,
0: ostres. La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé,
3: estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres ocasions, que sí.
4: Uh-huh.
0: És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? O són les dues, és igual, ho fareu igual de bé una bueno, com l'altra, no patiu.
3: El treball social sanitari té totes les intervencions, toca tots els camps del treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
3: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val, com poden ser hospitals, sociosanitaris, val? Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
3: I també, i bàsicament donar a l'equip aquesta visió sanitària que ara ja està molt l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció i ens té molt en compte, però quan es va començar, doncs, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut, doncs, realment no és només el component sanitari, sinó que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
3: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per el que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina. I dèieu que no fa gaires anys.
3: Quan fa que estàs tu?
4: Jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets.
3: Però el que
4: més
3: vols...
4: de 10. Ja, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, és que...
3: I el treball

0: social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
1: val,
0: crec. Val. 95-96.
1: Encara, doncs, encara, doncs, que hi ha aquesta consciència social. Però que ens refereixo, és evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant, no, de coses que venen de molt antic, sí. I suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores, quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social, fa relativament poc que estem, sí, en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
2: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir un treball, una treballadora social sanitària. Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari. Clar. I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
1: Clar.
2: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim 5 o 10 anys que les tenen.
1: Sí. Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta predisposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
2: Poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge de capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que demanarien amb el metge o infermera.
1: D'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents, no ho sé, ho dic per potser encara posar més exemple a la feina que feu, eh?
0: És que és difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que...
1: No, i amb això ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en l'introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara es fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
2: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així.
1: Val.
2: O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts, sí, de la meva vida, doncs potser així el dia de demà podré tenir una mort, no? Pues més en pau i...
1: el més digne possible, més digne, no? La possible. Paraula és aquesta, no? Sí. La mort digna.
0: Clar, perquè, clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort que tots, sinó és que això és un previ, diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a, encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, depenent, com afecta això a la família, que és això
1: que parlàvem,
0: vull dir que és dolorós per això, i nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social, tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant,
2: ho fem sovint, no? Ho fem molt sovint.
0: Sí.
2: sí.
1: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim l'obligació de fer-ho,
2: no.
1: Ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
2: Sí, sí. I que més, bueno, considero que també és important que de pensar-hi i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però bueno, no tot és final de vida, podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, una situació en la que ens tornem totalment dependents,
3: sí.
2: I potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, oh, pues, potser 30 anys fins que finalitzi la vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí.
3: Val.
2: O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
1: Val. Sí. Per això que no hi ha una edat
0: ni
1: mínima ni màxima.
0: Bueno, major d'edat.
2: Sí, això sí, major d'edat.
1: Sí, és lògic.
2: Està. Conscient i orientat, això també és important.
0: Si no, no es pot fer.
1: Clar.
0: I això a vegades... bueno, una de les recomanacions nosaltres quan comencem a veure sobretot moments amb inicis de demència que encara no està diagnosticat però ja per l'experiència ja pots anar veient per on va,
3: sí.
0: Doncs és una de les recomanacions per evitar problemes futurs, no?
3: Val.
0: A l'hora de gestionar moltes coses després, no?
3: Val.
0: Perquè a vegades hi ha famílies que amb demències declarades, podríem fer el document de voluntats del meu pare, no és possible.
1: Ja fem tard. Clar, quan ja està diagnosticat, no?
2: Bueno, no està en el diagnòstic, perquè a vegades quan hi ha un diagnòstic és una demència molt inicial,
1: i tot i que hi hagin
2: pèrdues de memòria, sobretot, no? El típic que coneixem, doncs, pèrdues de memòria a curt plaç, doncs li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no el dia de demà.
3: Sí.
2: No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades, també davant de algun cas que se'ns generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria,
3: d'acord.
2: Si hi ha alguna cosa que no tenim clara, perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
1: Clar, perquè és un document totalment legal,
2: que
1: queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
0: És important deixar clar, bueno, això, no? Lo que, com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. O sigui, fet, aquest document, que potser no hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no.
1: Sí, sí.
0: Això queda clar.
1: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials.
0: No,
1: és a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar, el teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho, sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
0: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa el CAP, doncs el cost és zero i és igualment
1: vàlid. És gratuït,
0: vale?
1: Sí.
0: I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona doncs, està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients.
1: Vale?
0: Bueno, des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
2: Sí.
1: Val. Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades o és un altre camí? No, també entra,
2: Dins el document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment, tu pots demanar l'eutanàsia i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
1: D'acord.
2: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, bueno, per la raó que
1: sigui. Sí. podem detallar una mica més què recull aquest document, si és un document estàndard o si afegeixen, si treuen apartats i capítols, com és això, com funciona?
0: Bueno, de fet, la normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades, i és vàlid.
1: Sí.
0: Què passa? Que GenCat facilita un model previ que realment està molt bé, perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris, ni de nosaltres. Llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars, i si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic, amb dos, perquè fins ara en feien servir un. Hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera. Però el contingut és el mateix. Si vols, ho podem anar mirant una mica punt per punt.
1: Sí, tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant.
0: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document Marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades. De manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya, i posarem entre cometes perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés. Si tu tens un accident a Múrcia perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés a aquest.
1: D'acord.
0: I jo,
2: bueno, tenim
0: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre del CatSalut. No hem tingut l'experiència d'aquest passa si el document
1: s'ha de mirar per administració.
0: Bueno, tenim aquests dos.
1: En principi
0: ha de ser així.
2: Sí, tenen permís per sol·licitar. Sí que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació, ni de diagnòstic,
1: no,
2: ni de
1: l'SSTC.
2: Però els professionals mèdics estan, bueno, poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
1: Consulta'l, sisplau, no? Etcètera.
2: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
1: D'acord. Val, interessant. Vinga, anem al document, si us sembla, sí?
2: Sí. Que havien portat els dos últims models.
1: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més.
2: Vale, si no, bueno, un d'ells estan tots dividits en segons, en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara, no?, que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida. Això serveix una mica, doncs, per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber amb quines condicions voldries viure o no.
1: Uau, una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa,
2: Per això ens van molt bé els models, perquè un... Hi ha molta gent, no, que et ve i et diu, pues jo el dia de demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'ha recuperat, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model. Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar...
0: Concretes, no?
2: Sí.
0: Ja... concretes.
2: Bueno, i situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident, situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que no. I després ja arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, no?, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
0: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i pues, per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Totes aquestes sèrie de coses. Un apartat que et parla, bueno, pues en quines situacions, pues en estat vegetatiu, hi ha diverses, sí. És que ara estic aquí, sí.
2: Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
0: Bueno, hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, vale, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
1: Val, és a dir, que tu pots anar triant, no?
0: Sí.
1: Aquests processos concrets, que són molt concrets.
0: I pot ser que siguin
1: tots. Tots, sí. O un, que sigui, sí. D'acord.
0: I llavors, ja va... Ja

0: va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, no, Àlex? Que tu
1: sí, vas, com per exemple, no? Pues el que dèiem, pues no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials, sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació, que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet. Perquè això moltes vegades sí. no ho sabem, però no, això hi penso molt, perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament, quan arribem a urgències els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
2: Sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida. Sí,
1: s'espanta molt. Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és
0: el pronòstic, no?
1: Mirarien si hi ha un document de voluntat anticipada o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació, o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
2: Clar.
1: Perquè la persona afectada no està conscient orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
2: Sí. Clar, doncs és quan entra la família, però a vegades la família tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
1: Clar.
0: Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que en tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
2: Clar.
0: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred, escolta, jo, mira, jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat. Sí, però això en fred es veu més fàcil, i quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món.
2: Clar.
0: Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's. I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no?, siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats aquestes decisions.
2: I passa, consta que passa.
0: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta pressió que pot tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no?, que especifica si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia, tothom s'espanta.
2: No
0: vol dir que facis aquest document i com que has fet aquest document se't practica eutanàsia, no, vol dir que tu defineixes en aquest document en quines situacions vols que a més et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després hi ha la part de formalitzar el document, no? Sí, explica-ho tu, això, del tema del trasplantament...
1: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntats anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més
0: farragós,
1: perquè s'ha de contactar, no?, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
2: Sí, tot canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que no és com la que coneixem.
0: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
2: és
0: un problema, de no poder-se despedir,
2: això
0: cada persona a la seva concepció, no?
2: Sí.
0: I això doncs sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
2: clar,
0: no?
2: I després la lletra petita...
0: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferentment morir a casa, per exemple, no? Doncs clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls fins que no t'asseus, doncs no, no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no? Sí. Ara, doncs, bueno, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és aquest procediment, no? I des, bueno, ja d'aquesta part així més de contingut, no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
2: Val, correcte,
0: si
2: és a dir, les persones bueno, interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, és important.
1: Primer sí que m'agradaria explicar el tema de que podem posar una o dues persones com a representants.
2: Val.
1: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntats anticipades.
2: Val.
1: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntats anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
2: Val.
0: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors, la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està atenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
2: Clar, jo soc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
0: Per exemple, és un dels exemples que
2: podem posar. Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
0: El tema de després formalitzar-ho... Bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent anirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
2: està clar.
0: Normalment ho fem nosaltres.
2: És una facilitat.
0: Sí.
2: Molt bé.
0: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
2: Sí. D'acord.
0: Si vols comentar.
1: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient. I la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants o encara que no els hi hagi, però que la família sàpigui on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera, que tinguin una còpia per si de cas.
2: Mai està de més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
0: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
2: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
0: Sí. Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
1: resolem dubtes i ja està.
2: Sí.
1: No hi ha una manera correcte o incorrecte.
2: No.
1: La correcta és el que tu decideixis.
2: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, és a dir, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
0: De vosaltres, de res.
2: Que vagi molt bé.
0: Extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix cap.
2: De manera periòdica.
0: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
2: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem sense cap mena de dubte.
0: Vale.
2: Gràcies.
0: A vosaltres.
2: Una forta abraçada.
0: Adéu.
3: de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
2: Aquella secció que ja sabeu, que de manera habitual ens ajuda a conèixer aquests termes sobre salut o la importància de la salut. Sempre, sempre, sempre. A més, importants són nosaltres mateixos, és la nostra salut, i tot parteix d'un mateix. I després d'aquí ja podem desenvolupar altres coses i ja podem anar a ajudar a altres persones. Però la salut d'un mateix és aquesta part d'egoisme ben entès que sempre s'ha de portar a terme. I és bo recordar-ho, crec. Doncs bé, nova secció sobre aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell, a més, en aquesta comunitat de salut, i que justament intenta fer aquesta obertura i de donar aquests bons consells de salut més enllà, segurament, que de les pròpies consultes o dels propis àmbits sanitaris. Avui parlant d'un tema prou interessant, ara ho desvetllarem. Deixeu-me que us torni a presentar una mica les professionals que s'encarreguen d'explicar-nos el tema d'avui. I anem per aquest ordre, eh? Més que res, perquè ho tinc aquí en llista i apuntat, simplement, eh? L'Eva Carmona, Eva, com estàs?
4: Hola, molt bé, bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu.
2: Tu ets infermera pediàtrica del Botafoc.
4: Sí, en el centre Botafoc.
2: Molt bé.
4: Molt bé.
2: Gràcies i benvinguda altra vegada.
4: Molt bé, molt
2: gràcies.
4: Bé.
2: I la Maribel Tocados, el mateix també, eh? Infermera sí, pediàtrica igual. Del Bot del Botafoc. Com estàs?
5: Molt bé.
2: Sí?
5: Sí.
2: Esteu bé?
5: Sí.
4: Sí, molt sí? Bé. En caloreta, però bé.
2: Fantàstic. Molt bé.
4: Sí, sí, ara l'estiu.
2: És el que hi ha, eh? De fet, l'última vegada que ens vau acompanyar ja vam parlar de la calor,
4: sí,
2: eh?
4: De la calor, sí.
2: I dels consells sí, i de tot plegat, que és, això és aplicable tot l'estiu
4: sí,
2: i més enllà de l'estiu,
4: sí,
2: eh? Em refereixo. Bé. I avui també es torna a acompanyar la Núria Esteve, que ja, me'n recordo l'altra vegada, va ser la primera vegada que participava, però ara ja és una experta en la ràdio, em
4: sembla.
2: La Núria Esteve, que és llevadora també d'aquesta àrea mm-hmm. materno-infantil d'aquest espai de Botafoc. Núria, com estàs?
6: Hola, bon dia, molt
2: sí?
6: Bé.
2: Sí, sí. La ràdio dominada ja, no?
6: Bueno.
2: Sí, home, sí.
4: Sí, sí, sí.
2: Ja
4: l'he dominada.
5: Ho va fer molt bé la primera vegada.
2: Jo penso que sí. I a més,
6: ho dic... Posa nerviós aquest micro.
2: No. Mira, clar, la Núria, com que no ha vingut mai, potser no ho sap, però jo he dit 50.000 vegades, estic convençut que és molt, molt pitjor. A veure, que és molt més complicat afrontar una consulta que no pas venir a un estudi de ràdio. Vull dir, deixeu-ho que ho digui així, és a dir, en comparació al que us toca treballar i fer el dia a dia,
4: sí,
2: això és...
4: Sí, sí, això ja està, ja està.
2: Això no és nada.
4: Està superat.
5: Ho poses fàcil, Pere.
2: Sí, bueno, és la nostra feina, igual que vosaltres ho poseu fàcil a la consulta i la gent que us ve a consultar, eh? També s'ha de dir. Ara feia aquesta reflexió inicial, que m'ha sortit a mi, jo a vegades començo aquí a paranoiar de la meva manera, però és veritat, no sempre s'ha parlat. És evident que en salut emocional i en benestar emocional, però també en la salut física, no? Que a vegades sempre tenim aquesta tendència d'intentar ajudar els demés, ajudar la gent gran, ajudar els fills, ajudar les filles, i ens oblidem de nosaltres. Uh-huh. I tot parteix d'un... Nosaltres, per poder ajudar, hem d'estar bé.
5: Sí.
2: Físicament... I mentalment i emocionalment parlant. No?
4: Molt important.
5: Sí.
2: Ho he dit bé, doncs, a l'entrada.
4: Sí, sí,
2: no, no,
4: sí,
2: no s'ha
4: sí,
2: anat
4: sí.
2: La olla i comença...
4: No, molt bé.
5: Hem de tindre, a més, cada persona tindre el seu moment d'estar sol o de fer alguna
2: sí,
5: cosa que li,
2: sí.
5: Que li vagi bé.
2: Correcte.
5: Encara que sigui fer anar a fer un cafè o donar una
2: veritat.
5: Volta amb sí. El gos.
2: Un passeig,
5: sí.
2: Agafar vas i... És que jo vaig amb moto. A vegades porto moltes coses personals, però no m'importa, que tants anys ja m'és igual. Jo vaig amb moto. Ostres, i saps com li diem la gent que anem amb moto, això? El psicocasco.
5: Sí.
2: I, ostres, doncs això que fas la... Jo sóc de moto tranqui, eh?
5: Sí.
2: Jo no vaig a fer...
5: Carreres,
2: eh? Sí, no, jo és el passeig per al passeig. I, hòstia, jo ajudo molt, eh? Aquest temps
5: sí.
2: Per tu, per reflexionar i per pensar.
5: Sí.
2: Va, dit això, no és el tema d'avui.
5: No
2: és el tema d'avui.
6: Seria un bon tema, també.
2: És que sí, sí, a vegades ja l'hem parlat, també, quan hem parlat en termes més psicològics i tal, l'hem parlat, en aquest benestar emocional. No, avui parlem d'un tema que és prou especial, també, molt concret, que és la lactància. Que
5: sí.
2: Per això ens acompanya uh-huh. també avui la Núria,
5: uh-huh.
2: que és el tema de la lactància. Ostres, un tema que podríem també extreure moltes coses, perquè també té un component, no, com social...
6: I tant.
2: Que sí, del,
5: emocional.
2: Emocional, de lligam cap al nadó... No sé, per això que és complicat. No sé per on comencem, Núria, quan parlem de lactància. com iniciem el tema?
6: Quan parlem de lactància, doncs a mi em ve d'iniciar parlant que si una dona és capaç de gestar un bebè 9 mesos,
2: sí.
6: De crear una criatura,
2: uh-huh.
6: de parir-la, com no ha de ser capaç d'alletar-la, sí, d'alimentar-la, no? Aquesta cosa primera, no? De que mires a la naturalesa, no? I totes les femelles mamíferes donen la llet a les seves cries, no? I a més, cada espècie fabrica la llet específica, sí, que necessita la seva, sí, sí, sí, cria, sí, sí, no? I nosaltres no som una excepció. No. Sí que som una excepció en el sentit que per què les nostres lactàncies són tan difícils?
2: Val.
6: No? Per què tantes dificultats?
2: Clar, però a vegades també, jo penso que ja veniu, és que no, som, si fiquen, sí, no vull ficar-me, però no, vull fer-ho inclusiu, a vegades em passo, no és el cas, eh? Però clar, a vegades arribeu a aquesta situació, o les mares, tampoc, no, sí, no vull ficar-me si sou mares o no, però les dones arriben a aquesta situació, ja hi ha preocupació, com dius tu, ja arribem a preocupació, amb pors, ja amb la predisposició que anirà malament i que patireu, i que patiran.
6: Clar, perquè és molt, sí, més que un fet biològic, sinó que la lactància materna, clar, intervé doncs, totes les nostres creences, els nostres pensaments, el que hem viscut, les experiències, la cultura, sí, la societat, sí, no? És a dir, que és tot un conjunt, no?
2: Clar.
6: I que porta inclús a les mares a tenir idees sobre la lactància molt negatives.
2: Ja, sí, és això, no? La percepció sempre és negativa.
6: Quan penses que és l'aliment que està dissenyat en el teu cos per al teu bebè, i que, per tant, és l'aliment ideal.
2: Clar.
6: Doncs a partir d'aquí tot haurien de ser facilitats, no?
2: Clar, amb aquest punt de pa, perquè és, no, clar, i també és un instint, tu vols el millor per al teu fill o filla, sí, per al teu nadó, i és evident, no? Entre l'alimentació i tal, clar, és, no?
4: Però todo esto es mucho la sociedad, ¿eh?
2: Ya.
4: Hablamos del típico vivero, la industria, ¿no? Yeah. La comercialización, los anuncios, la televisión, las redes sociales, todo esto ha sido, ¿no? Nuestras mamás ni se lo planteaban, ¿eh?
2: No.
4: Había lactancia materna y era lactancia materna. Cuando la mujer se incorporó al trabajo, esto hay que decirlo, sí, es cuando surgió el tema de la lactancia artificial,
2: exacto,
4: ¿vale? Entonces ahí empezó, ¿no? Y se sabe, ¿no? Que hasta los pediatras y enfermeras, ¿no? Nos vendían que la... Bueno, antiguamente había estos anuncios, ¿no? De que la leche de bote artificial era lo mejor, ¿no?
2: Sí.
4: Era como una libertad para la mujer. Pero se olvidan lo importante que es el vínculo de como madre hacia el bebé, ¿no? Y los beneficios que tiene.
2: Sí, está claro.
4: Entonces, yo creo que las dificultades, lo que ha dicho Nuria, que tendría que ser un instinto, que lo tenemos, somos mamíferos, ¿vale? Y todas las mujeres pueden lactar.
2: Todas, ¿eh?
4: ¿Vale? Entonces, claro, algunas con más dificultades, otras con menos, ¿no? Pero claro, ahí viene, ¿no? La típica, ¿no? Dale biberón, no pasará nada. Bueno, no pasará nada, entre comillas.
2: Clar, suposo que també, ara en parlarem, ara sí, desenvoluparem tot això, eh? Suposo que també, al cap i a la fi, eh? Mm-hmm. És un recurs, també, no? És a dir, la lactància artificial és un recurs. Mm-hmm. Arribats al cas.
6: Un recurs i una opció, eh?
2: Aquí vas. Jo el que volia dir és, entenc, eh? Que tampoc no és just criminalitzar les mares que per les circumstàncies que siguin doncs utilitzin l'alimentació artificial.
6: No.
2: Però abans d'arribar a aquest recurs i arribar a aquesta opció, sí que és bo, que és el que farem avui, que és seguir parlant i explicant els beneficis que comporta la lactància materna i natural, eh?
6: És a dir, les llets de fórmula estan perfectament dissenyades,
2: sí,
6: perquè el bebè creixi en salut, sí, i es desenvolupi. És a dir, i és una opció de la mare.
2: Clar. Sí.
4: Es una opción, ¿eh? Yo a veces en la consulta les digo, si le vas a dar el pecho a disgusto, porque, bueno, porque lo pasas muy mal emocionalmente, ¿no? Pues plantéatelo, ¿no? Porque hay mamás que lo pasan mal, ¿eh? Emocionalmente, con lloros, con, ¿no? Depresión. Entonces, no, tú tienes que disfrutar de tu crianza, ¿no? Entonces, si tú eliges la opción de dar biberón, le das el biberón, pero que sea feliz dándole el biberón.
2: No, y tan y tan.
4: ¿Vale? Porque si no, es un sin vivir, como yo digo, ¿no? Estar ahí pasándolo mal y que ellas no tienen esa decisión, pues cuando tú ya decidas, una crianza lo más, ¿no? Natural, ¿vale? Pues con biberón, pero darlo a gusto y ya está.
2: Exacte. ¿Vale? És això, que dèiem en començament amb la Núria, que és partint d'aquesta base que ja l'instint et dona a portar la millor alimentació possible cap al teu nadó que acaba de créixer, i és evident que això passa per la lactància, eh? És el millor que es pot donar a un nadó.
6: Que moltes vegades la decisió de no donar el pit ve d'informacions que no són del tot correctes, que ens arriben, de molts mites que corren sobre la lactància materna, no? Llavors és important que la dona pugui prendre una decisió informada, que sàpiga, no? Exactament en què la lactància materna, què li pot aportar, i tot allò, totes aquelles experiències negatives que de seguida ens empapen, no? És que la meva mare ja no va poder donar el pit i la meva germana tampoc, és que jo tampoc no podré. És que jo no tinc llet perquè tinc els pits petits, és que la meva llet és aigualida, o sigui, moltes coses que són mites, no? I que és important tenir la informació correcta per poder tenir una decisió
2: informada. Sí, sí, sí. No, està clar.
5: Jo és també crec que abans veiem molt la lactància a tot arreu. I ara la comencem a veure un altre cop molt, però va haver una època que era com molt tabú, no? Molt de casa. Sí. I veus altres cultures que ho tenen com molt més fàcil perquè l'han viscut a casa i perquè entre les dones s'ajuden unes a les altres.
2: Clar.
5: I llavors a la societat occidental jo
2: no
5: crec
2: està clar.
5: Que
2: això ha influït molt, suposo, no?
5: Sí.
2: I és un tema, no anirem cap aquí perquè no és això, però clar, suposo que la sexualització dels pits ha comportat això, que sigui un tabú, clar, que veure un pit pel carrer, veure un pit perquè allà tant, s'entén.
5: Sí, sí, sí.
2: Bueno, allà tant o no, que veiem un pit i ja sembla que, en aquest cas, tu veus un pit amb una mare que està allà tant, en un lloc públic
5: i ja està.
2: Ara per això ja no passa, jo crec que les noves generacions això sí. Ho tenen bastant més assumit, però altres generacions que, bueno, escandalitzats i escandalitzades perquè hem vist un pit, no?
5: Sí.
2: I això ha comportat això, no?
6: Sí, però no només això, és a dir que es criminalitza més veure una dona donant el pit en un banc d'un carrer, que no veure un anunci enorme d'una dona
2: clar,
6: que
2: clar,
6: està mig despullada, que està quasi ensenyant els cebrons, no?
2: Sí.
6: És a dir que és això.
2: Sí, no? Per això dic que culturalment també això suposo que ha afectat
6: a la
2: cultura de la lactància.
6: Per què tenim pits?
2: Per això, els pits...
6: Per allatar.
2: Exacte.
6: Després els pots utilitzar
2: com vulguis,
5: per altres coses.
2: Però com qualsevol altre element del cos, no sé com dir-ho,
5: Sí.
2: Que nosaltres li hem donat aquesta connotació sexual perquè li hem donada, però si li haguéssim donat el dit petit de la mà, doncs
4: igualment.
2: També seria, i hauríem d'anar amb el dit petit tapat, perquè clar, estaríem provocant, no? M'explico,
5: sí.
2: No? Una mica això,
5: Sí.
2: Va, encarrem el tema, sisplau.
5: Sí.
2: Cap al tema de la lactància, jo suposo que també una de les claus, Núria, és, suposo que també deixar que tot segueixi el seu curs, no? A nivell natural, no?
6: Uh-huh.
2: Vull dir, estem dissenyats, esteu dissenyades per donar el pit i els nadons estan dissenyats genèticament per anar a buscar aquest
6: pit.
2: Per
6: als nadons és totalment instintiu.
2: Uh-huh.
6: És a dir, un nadó, quan acaba de néixer, l'esperable és que passi de l'úter, surti de la mare i passi a sobre de la mare,
2: uh-huh.
6: a sobre del ventre de la mare.
2: Sí.
6: I si deixes un nadó així, aquest nadó començarà a moure's. A moure els braços, a flexionar les cames, a impulsar-se cap amunt, a aixecar el cap, a buscar el pit, decidir cap, si me'n vaig cap a l'esquerra o cap a la dreta, i trobar el mugró. De fet, està estudiat que la majoria de bebès al cap d'una hora s'agafen sols al pit,
2: clar.
6: I a més s'agafen en una bona posició.
2: Uh-huh.
6: És a dir, i aquesta primera toma que fa el nen instintivament serà molt important per l'èxit de la lactància, perquè fa com una impronta en el cervell del bebè. Si aquesta primera toma es perd, a vegades és més dificultós després que els nens estan més dormits les primeres 24 hores a que s'agafin al pit. Però si ja tenen aquesta primera...
2: Val. I deixar fer, suposo, no? Que a vegades venim això, no? Que sí, aquí de costat, no sé què, ara que també, no? Els coixins, no sé què, i posem tot això, i pit esquerra, pit dret, no? La mare que diu això, l'àvia que diu una altra cosa.
6: Això és una altra, sí, clar, ara parlaré. És dir, que pel nen és molt instintiu, però la mare, per la mare ja és diferent. Per la mare és un aprenentatge.
2: Clar.
6: Llavors és molt important que ella ja s'hagi informat prèviament. És a dir, clar. Si tu t'has decidit donar el pit, et serà molt útil d'informar-te abans, i no només tu, sinó totes les persones que estan al teu voltant, la teva parella.
5: Sí.
6: És a dir, per tu tenir confiança de que pots alletar el teu bebè, la teva parella ha de confiar en tu.
2: Clar.
6: Perquè si no, en una nit en què tens el bebè en braços, plorant. 2 hores plorant, un comentari de la teva parella dient és que potser la teva llet no és bona, vaig a la farmàcia a buscar un biberó,
4: li
6: poso un xumet, t'acaba tu minvant la confiança.
4: És molt important els grups preparto que hacen las llevadoras. Ahí todo lo que dice la Nuria de la información, puede venir la pareja, van las parejas,
2: puede venir
4: la suegra.
6: Sí, puede venir.
4: Molt important.
6: Parlar a les sogres, a les àvies, que estiguin informades, perquè també un comentari, un simple comentari, cala fins a la mèdula a la mare.
2: Sí.
6: I això li fa baixar la confiança.
2: Sí.
6: És a dir, que parlar prèviament, abans que estigui el bebé allà, de com anirà la lactància, de que el bebé necessitarà molt de contacte físic, que el bebé necessitarà mamà quan necessiti, sense horari, sense rellotges, perquè les àvies tenen al cap aquella frase mítica de que no, és que el bebé ha de mamar cada 3 hores i 10 minuts de cada pit. I teus i
5: de 10 i 10.
6: Això no funciona.
4: I s'acostumbrarà als braços. Lo importante que son los brazos y los mimitos y todo eso. Pero es muy importante, nosotros en la consulta cuando ya han nacido el bebé, vemos alguna, les digo, ¿traerá la suegra? que engaña a la traila,
7: traila y que
4: de alguna manera, no le vamos a decir, pero se le da la importancia y ellas cogen más seguridad.
7: Clar, clar, clar.
5: Igual que la de dormir amb els bebès, nosaltres les diem que si elles estan còmodes dormint amb el seu bebè, sí, que dormin, que lo important és allatar i donar de menjar aquest bebè, però dormir, descansar, sí, que no passa res, que no, no escoltin, sí, sí, que sí, ningú sí s'entararà si dorm no al llit de baranes o dorm amb sí, ella sí, al llit, així que, listo.
7: Saps què ens va dir nosaltres a la nostra llevadora el seu dia? Em va dir, no patiu, que no he vist mai cap adolescent de 16 anys dormir amb sons pares. Sí.
5: Jo sempre els dic, quan tinga novio o novia, no querrà dormir contigo.
7: Exacte, no? És a dir que no, ja és això.
6: Totalment.
7: Ja és això, ja és això. Entraríem, no, en tot aquest concepte de pit a demanda, això, aquests 10 minuts de pit per pit, no sé què, tot ha de ser més natural, no?
6: Sí, sí, sí, sí, sí. Perquè és que la producció de llet, és a dir, el llet que té a la mare, no depèn de com és ella o del seu pit, sinó depèn de l'estímul que tingui aquest pit. Clar. És a dir, tant mama el bebè, tanta llet tens, amb la qual si deixem el bebè que prengui totes les vegades i tota l'estona que necessiti, uh-huh, ens assegurem de que la mare produeixi la llet que necessita el seu bebè.
7: Val, val, clar, clar, clar.
4: És a demanda.
7: Sí, és a demanda. A demanda, eh?
4: Sí, claro, habrá sense niños bellotge que... Usted dice las mamás, es que está cada media hora, bueno, es normal, cada media hora, su cuerpo le está pidiendo que coma, y habrá otros que te dirán, aguanta dos horas, pues bueno, esa demanda, y el cuerpo es súper sabio, produce lo que gasta, ¿vale?
7: Sí, sí, sí, sí.
4: Entonces a las mamás les tenemos que decir, a veces las mamás te dicen, es que no me noto leche, tienes leche, es adaptativo, es decir, pasa que es lo que decíamos antes, ¿no? O mi leche no le alimenta o tal, es normal que un bebé esté enganchado contigo, uh-huh. Los seis primeros meses de vida, el bebé, yo les digo nada más, es un pin tuyo. Es un pin, es súper importante. Hacia los tres meses ya van espaciando un poquito, pero es súper importante el vínculo y que quiera estar contigo. Es que lo has tenido 9 meses.
7: No, no,
4: es
7: está,
4: que...
7: claro, está claro. Es
4: un... Entonces eso cuesta de entender, ¿eh? Ya.
7: Sí, per moltes raons, eh? Sí. Però sí, sí, sí. I després això, també podem completar-ho, eh? El que anem sentint, no? Per una banda, és que no em puja la llet, és que no s'agafa el pit, no? Aquest tipus de coses, també, no? Són com, no, com autoexcuses, o no sé com dir-ho, eh? Com...
6: Bueno, que potser, són dificultats, doncs, clar, dificultats, no? No s'agafa el pit, potser aquest bebè està més adormilat pel que sigui, o potser se l'ha d'estimular una mica més, o potser la forma del mugró fa que dificulti el bebè, llavors necessita una mica d'ajuda o de suport en quant a quina posició li aniria millor i no... Aquí sempre nosaltres, no, parlem que el més important és buscar l'ajuda.
4: Sí, vale. Superimportant.
6: El més important. No, no quedar-se sol a casa amb una dificultat, no? No. Amb la teva parella només al teu costat, sinó anar a buscar ajuda. I no, l'ajuda la podem buscar no només en el moment en què, si tenim el naixement a l'hospital, doncs les llevadores, les infermeres de la planta de maternitat, sinó també arribem al centre de salut i tenim les infermeres de pediatria, les llevadores que continuem donant suport, és a dir, buscar l'ajuda.
7: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Les llevadores tenim una consulta només de lactància.
4: Sí. En el centro Botafoc, ya aprovechamos.
7: Venga, no, no, sí, andaban.
4: Tenemos la visita espontánea de lactancia.
7: Vale.
4: Realizan las matronas, ajá, y la enfermería. Entonces, es una visita espontánea, quiere decir que yo no tengo que coger hora. Vale. Sabemos cómo están las listas de espera. Sí. ¿Vale? Entonces, la mamá llega, tenemos un horario, ¿vale? Que normalmente les decimos las matronas, bueno, de 1 a 2, ¿vale?
6: Dos partidas a las 12:30.
4: Sí, 12:30 las matronas, pero bueno. Entonces, 12:30 matronas, que quede claro, y a partir de 1 con enfermería pediátrica. Entonces, las mamás llegan, lo dicen, y nosotras nos gestionamos y lo hacemos. Es decir, una mamá con una dificultad, es súper importante atenderla en el momento. Si no, es una lactancia perdida. Además, se va a esperar con dolor 1 día, 2 días, 3. Yo he tenido mamás que han llegado, pero ¿cómo has aguantado? Bueno, porque no me daban hora, porque... No, vienes al centro de primaria y te tiene que atender, y si pasa el fin de semana igual, ¿no? Está el hospital, están las matronas, está el servicio que pueden ayudarte. Súper importante que lo
7: sepan. Sempre, sempre, sempre, eh? Sí. Demanar ajuda, acostar-se, consultar, en salut en general, eh? Que de fet, aquesta comunitat, no? aquest espai, aquesta comissió de salut comunitària busca això, eh? Justament.
4: Y los grupos postparto que tienen las llevadoras, súper importante.
7: Sí, sí, sí,
4: ¿vale?
7: Sí, sí.
4: Porque el grupo, lo que a ti te pasa, le pasan a otras mamás. Uh-huh. Entonces, el profesional, nosotras somos muy empáticas, intentamos ayudarlas, pero a veces llega mucho más lo que le dice una mamá, ¿no? Y si tú estás en un grupo y no, y a todas, no a todas, pero a alguna le ha pasado, te sientes como, ay, no soy la única, ¿no? Ya. Respiro.
5: Se ayudan, sí, entre ellas.
4: Claro.
7: Y a més, no sé si encara existeix, yo recordo que fa uns anys, perquè jo havia parlat amb elles, hi havia una associació de lactants.
4: Però ara i després se dissolvió.
7: Sí, ja no funciona. Jo recordo d'haver parlat amb elles, una de les, recordo, una de les converses és que es va donar el pit aquí en un estudi de ràdio en directe.
6: Vendellet, no?
4: Vendellet.
7: Veus? I ho recordo.
4: Bueno, hay otros grupos en Arbós.
6: En Arbós
4: también. Es decir, que si en el Vendrell no estar, el Arbós estar, en el Tarragonès, si pones grupos de suport de lactància, además están 24 horas, ¿eh?
5: També hi ha.
7: Ajuda hi és, és a dir, només cal demanar-la, sisplau, que la gent no s'ho quedi, això que dèiem, no? Que, que a vegades que és un gest íntim, sí que també s'ha de dir, però que no quedi, que hi hagi l'oportunitat de poder preguntar i de poder exposar-ho, eh?
5: A més, és que pobres arriben molt apurades i moltes vegades és una exposició del bebè, i és que els dius més o menys com posar-les o l'ajudes una mica demanant permís, i és que posen una cara de... s'ha enganxat i no em fa mal i marxen supercontentes, no? I la parella allà de uala,
4: que
5: han sigut res, un moment.
7: Un moment és el saber,
4: no? A vegades és el suport lo emocional, Jo hi ha mamás que vienen i el bebé està enganxado, però està, no? Todo lo que dice la sociedad, no? Me dice que llora, que tal, que si los brazos... Y a veces es el soporte emocional, estar un rato con la mamá, hablarles, decirle que lo está haciendo estupendamente bien.
7: Sí, claro.
4: Ay, respiran como... ¿Ves? No sé qué. Y ya es eso, el soporte, ¿no? Súper importante.
7: Sí. I tant, que sí. I la pregunta del milión. ¿Fins a quina edat?
4: Fins a cuando quieras.
7: Fins quan...
4: Si quieres, a los 18 años...
7: Tampoc no lo veo mucho, yo no lo veo tampoc.
4: No será.
7: Bueno, pues si arribats al cas, no? Tampoc no hem de buscar aquesta connotació, no? Però sí. Més o menys...
6: Tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Associació Espanyola de Pediatria el que estan recomanant és 6 mesos de lactància exclusiva. Exclusiva vol dir que l'únic aliment que pren el bebè és la llet materna.
7: Val.
6: I que sigui l'aliment principal fins a l'any. I a partir dels 6 mesos es comença a introduir l'alimentació complementària, que això en saben molt més les infermeres pediàtriques que tenim aquí. I idealment fins als 2 anys... ens estan dient, i a partir d'aquí fins que mare i bebè vulguin, és a dir que no hi ha
5: un tope
6: un moment en què deixa de ser beneficiosa, mentre sigui una cosa que estigui satisfeta la mare i el bebè.
7: I que una cosa no treu l'altra, no? És a dir, la lactància no treu l'alimentació.
6: No
7: sé com ho dieu, vull dir, no? Començar amb els aliments, la introducció, etc. Una cosa no treu l'altra i una cosa treu l'altra tampoc. És a dir, que és complementari.
6: No.
7: Arribats a l'edat és complementari.
6: Exacte.
7: Ni més ni menys.
6: Sí. S'ha de pensar que la llet materna és un aliment viu.
5: Sí.
6: I que no sempre té la mateixa composició i es va adaptant al creixement del bebè i del nen, no?
4: I lo importante que és los 6 meses, incluso más, la leche materna hace una gran protección tanto para la mamá como para el bebé.
6: Sí.
4: Hay estudios, muchísimos estudios, tomando leche se pondrán menos malitos, tendrán menos infecciones gastrointestinales. Eso está todo comprobado, ¿vale? Entonces es súper importante los 6 primeros meses y después hasta el año. Nosotros al año es cuando le decimos, a partir de 6 meses, una alimentación complementaria al pecho.
7: ¿Vale? Això, complementària.
4: I si le dan biberón es lo mismo, ¿vale? Es decir, es complementaria a la alimentación, ¿no? Sí, porque la gente tiene esa idea. Entonces nosotros, hasta que la mamá quiera, ¿vale? No hay ninguna... Sí.
7: Amb això tot d'idea, eh?
6: Sí. Que això és un gran què i una màgia de la llet materna, no? El que sigui viva, no? I ser viva vol dir que té... moltes immunoglobulines, que són defenses. És com fer una petita dosis de vacuna diària amb el bebè, que a més és exclusiva pel teu bebè, perquè només pel fet d'estar xupant del pit el contacte de la saliva del bebè amb la mare, fa que la mare fabriqui les immunoglobulines, les defenses específiques per al seu bebè.
7: Val.
6: És a dir, que tots els problemes digestius, respiratoris, típics dels bebès, dels nadons i dels nens, doncs és una gran ajuda, no? És com aliment i medicina.
7: Sí. No, està clar que és això, no? És... orgànicament som la màquina més perfecta que existeix, no? I en principi és el cos qui produeix o s'adapta a les situacions vitals de cada cosa. En aquest cas és l'acompanyament del nadó, perquè ja no estem preparades justament perquè això sí que és així, no? Que això sí que es pot replicar de manera química, per entendre'ns, és evident que quan parlem de... és el millor possible. durant tota l'estona em venen com ganes, em sorgeixen les preguntes d'algun tip, algun consell de posició i tal. És complicat, suposo,
6: és complicat, sí,
7: aquí en ràdio poder explicar-ho.
4: És que no hi ha una posició.
7: Per això
4: hay miles de posicions.
7: Per això dic, el consell màxim és això, que la gent, les mares, les famílies, en aquest cas, s'acostin, les mares sobretot s'acostin, el que dèiem ara, a la consulta, que preguntin, que puguin informar-se i que es deixin una mica acompanyar, perquè jo sé que també les llevadores, des d'un primer moment, també sempre parleu i aconselleu molt pel que fa a la lactància.
6: Sí, una de les coses que hem dit al principi, que és clau en la lactància, que és deixar el rellotge, no horaris. L'altra cosa clau és la posició.
7: Clar.
6: I amb això no diem en quina posició, si me'l poso al davant estirat o dret, en vertical, en horitzontal, bebé, sinó la posició de la boca respecte al pit, no?
7: Val.
6: Que això determinarà que hi hagi una bona agarre i que hi hagi una extracció eficaç de la llet.
7: Val.
6: Per tant, és clau, no?, com està mamant aquest bebè. I és important que inclús no surtis de l'hospital si ningú no t'ha vist com està aquest bebè al pit. No t'hagin comprovat que realment està succionant bé, que està fent una succió eficaç perquè pugui treure la llet, perquè, clar, la que treu és la que l'alimenta, però també és la que et fa produir a tu.
7: Sí, no? Sí,
6: és a dir, que és la clau.
7: Uau, sí.
6: I fa que l'agarre no sigui dolorós i que no es produeixin les temudes clivelles. No?
7: Sí.
6: Que és per una mala posició.
7: Sí. Però no ho hem dit, però ja ho hem dit, ho hem mig intuït, és a dir, la lactància no és dolorosa.
6: No.
7: Això ha de quedar clar,
6: no,
7: que a vegades també aquesta connotació que la lactància ha de ser dolorosa.
6: No.
7: És a dir, si és dolorosa és que alguna cosa no s'està fent bé o que no ho va bé.
6: Sí.
7: Vull dir que la lactància no és dolorosa.
4: No. I no tiene que doler, perquè hi ha mamás que te dicen: no, es que me duele en el enganche, pero después ya aguanto. No tiene que doler. Y cuando modificas postura, es cuando no me duele, se quedan asombradas, ¿no? Súper importante lo que ha dicho Nuria, ¿no? Un buen anclaje de la boca, ¿no? Labios bien vertidos, bien pegadito, ¿no? Bueno, que esté piel con piel, ¿no? El bebé, sobre todo la boca, súper importante, porque si no, la succión no es nutritiva.
7: No, claro.
4: Y las clivellas a veces es por una mala... Bueno,
7: sí.
4: Siempre son por una mala posición, ¿no? Comen del pezón, no tienen que tomar el pezón, sino todo el pecho, y es importante.
7: Claro, no, hi ha un component físic, no?, també, és a dir, no?, és una succió perquè, evidentment, que pugui sortir la llet. Bé, molt interessant.
4: Sí.
7: Bé, una bona manera de divulgar-ho a través d'aquest espai, que és el que hem fet, no?
6: Sí.
7: I sobretot, torno a dir, en general i en qualsevol terme sanitari, és a dir, que qualsevol persona que tingui una inquietud, una dificultat, el que sigui a nivell sanitari, que s'acosti als centres de proximitat, als CAPs del Vendrell, que són fantàstics, amb professionals fantàstics, que si no fora per la vostra vocació seria una altra cosa, però tampoc no vull entrar. Sort a vosaltres, i per això que qualsevol consulta, dubte, que s'acostin i que preguntin.
4: Que vinguin.
6: I tant,
4: que vinguin.
7: Correcte. Sí. Gràcies, altra vegada.
4: Gràcies a tu.
6: Gràcies.
7: Que vagi bé.
6: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les
8: 12. A les Drassanes de Barcelona. Ella vol aixecar la mirada i plantejar els reptes de Catalunya per a la pròxima dècada amb l'habitatge, la productivitat, la transició climàtica i també la formació com a prioritats. L'acte reunirà representants de la societat catalana i també joves que representen el talent del país. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta els darrers 2 anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Així ho ha explicat la nova comissària en cap del cos, Sílvia Catà, que malgrat aquest discurs a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i 2 detinguts i un altre dels ferits va ser agredit a la ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP2 a Puigverd de Lleida deixa un carril tallat sentit Saragossa. També hi ha diverses avaries, una a la C63 a Vidreres, una altra a l'A2 a Abrera i una tercera a la C55 a Olesa de Montserrat. I també en mobilitat, avui el tramvia de Barcelona recupera la normalitat entre Verdaguer, Glòries i Sant Adrià del Besòs. Això permet reprendre la totalitat del servei de la T4, mentre que el tall de la T5 i la T6 queda limitat entre Glòries i Sant Martí de Provençals. Durant els darrers dies s'han fet proves d'energia, traçat, senyalització i recorregut comercial. I també el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals a les carreteres catalanes. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui amb els Mossos possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I avui arrenca un nou curs de la formació professional amb 172.000 alumnes, uns 15.000 més que ara l'any passat.
9: Notícies en xarxa.

0: Oriol Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Tercera i última.

0: acaba de compartir tota aquesta tercera i última hora, que això ens portarà fins al migdia. Gràcies per fer-ho possible. És un plaer, sempre recordant a través del 107.1 de l'FM, sempre per ràdio, sempre això per davant, tot i que també ens podeu seguir per televisió. I a través d'internet, a www.rtv-elventell.cat. Però sempre ho diem, eh? Trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tots.

0: Salvador Rovira, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Ja som aquí l'altra vegada, un curs més. Sembla el Tardadillas, això.
0: Una mica sí, eh? Sant tornem i que no s'ha
1: tret. Ja som aquí, encantats de ser-hi, receptes dificilíssimes, com sempre, i ganes de passar-nos-ho bé.
0: Que bé, que és el principal, eh?
1: Sí.
0: No, passar-ho bé, fer una estona de ràdio, que l'audiència també s'ho passi bé, que participi, que col·labori, que truqui,
1: ja
0: i tots plegats
1: ja fem les
0: això.
1: Vacances, ja ens hem examinat de recuperació de les assignatures que ens havien quedat.
0: Sí?
1: I, bueno, aquí som
0: comencem curs amb tot aprovat, ja, doncs, no?
1: Sí, bueno. Sí.
0: Amb els deures fets i
1: arrastrant les notes.
0: Sí, encara no.
1: No,
0: sempre van bé les notes aquí a la ràdio,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Bueno, així bé, doncs, Rodó?
1: Sí, sí, perfecte.
0: Tot bé?
1: Ja tenia ganes de vindre, i aprofitar per fer coses, buscar més receptes i coses que a mi m'agraden i que espero que agradin els oients.
0: Sí, home, sí, esperem que sí. Seguirem amb la tònica i la intenció de sempre, que és sempre això, portar aquestes seccions i aquestes receptes fàcils.
1: Allò, el pim-pam, però pim-pam
0: originals.
1: Més ràpid que el pim-pam, això.
0: A vegades sí, és cert.
1: Sí, que va, se m'enrotlla aquell ni
0: no. No. Més fàcil inclús, que el pim-pam-pum. Molt bé. Això, avui coneixerem una nova recepta. També seguirem amb el sorteig, seguirem acumulant trucades.
1: Avui començarem del número 1, ja vam liquidar l'últim dia, ja vam bé sorteig i tot plegat. Avui començarem del número 1 i esperem moltes trucades i que s'ho passeu bé i que us agradin les receptes que anirem dient.
0: Molt bé. A més, també el sorteig sempre és gràcies als restaurants que col·laboren i ens ajuden a fer-ho possible, que també això seguirà com sempre.
1: Sí, això ara ho explicarem, sí, restaurants. Al començament començarem per això, però si vols parlar d'alguna cosa
0: més... Jo et volia preguntar això al Vendrell, no sé com ha anat, com l'has vist, què ha passat aquests darrers dies, abans de les tormentes i de les pluges de Coma-ruga.
1: El Vendrell, mala pell. El Vendrell no té arreglo.
0: No?
1: O sigui, el Vendrell que nosaltres coneixíem a l'època...
0: Bueno,
1: és que no té, vull dir, no es pot ni comparar, vull dir. Ara és que ara no és el Vendrell, no vull dir res, perquè sembla que d'entrada ja em vulgui posar amb coses d'ajuntaments i coses d'aquestes, però és que em feixin alguna de bé de tant en tant, però no.
0: Bé, tot canvia, s'ha de dir.
1: Sí, sí.
0: La vida canvia.
1: Val, això és veritat,
0: no?
1: Sí, sí. Clar, no, mai
0: hi ha coses que no tornaran mai a ser com abans,
1: Home, ni a casa meva, ni a casa teva,
0: ni enlloc, i menys
1: del Vendrell.
0: Però hi ha alguna mancança així que... No? El de sempre, no? També?
1: El de sempre, no. Sí, el de sempre. Nosaltres a punt de lo que faci falta, aviat ja començarem amb pastorats, i vull dir, tota una rutina que ja... Ja quasi és com sempre, no?
0: Sí, és veritat, tota una roda que no para.
1: Aquest any ens faltarà l'estimat amic el Bargalló, el Pep Bargalló, que no me n'oblido ni em vull oblidar, que ja no el tenim, i tot serà una mica més difícil.
0: Sí, seran uns pastorets...
1: Home, els pastorets seran igual, el que passa que tot és més difícil. Sense ell, que era una persona que pràcticament vivia pels pastorets i per totes les coses que fan els pastorets, que no són sols pastorets, fan un munt d'activitats.
0: No, moltes coses, sí.
1: Doncs això es trobarà a faltar. Tenim junta nova, l'altre dia ja va sortir el nou president, que era el vicepresident, que és el Llorenç, i continuarem, doncs, com es pugui endavant.
0: Bé.
1: Té una junta directiva, doncs, que ajudaran amb el que sigui.
0: Val. De fet, la junta és la mateixa que hi havia amb el Pep, no? És a dir, que hi ha aquests canvis,
1: sí,
0: el vicepresident, que és el Llorenç, agafa la presidència,
1: agafa
0: la junta més o menys continua igual, amb mateixos càrrecs,
1: sí.
0: I en principi serà continuïsta, no? Serà
1: una
0: mica mantenir la idea i els objectius que ja el Pep defensava.
1: Sí, els membres de junta tindran més feina, perquè, és clar, el Llorenç és un noi que encara no està jubilat.
0: No, clar.
1: I tot no podrà fer-ho.
0: Ja.
1: Llavors ha de delegar amb cada un dels membres de la junta

0: una part de cada secció dels que hi ha.
1: Clar.
0: I portar-ho endavant. I els altres, doncs, els que fem d'actors, els pastorets, doncs mirar de continuar.
1: Clar.
0: Jo ja quasi ho volia deixar, però poc abans que el Pep marxés, uh-huh, em deia a mi, mentre estiguis bé com ara i vagis trobant bé,
2: surt, no?
0: Continua i tal, doncs bueno, continuarem ajudant amb el que sigui.
1: Clar, clar. Ben aviat, no? Comencen els assajos, ja després de fira, no? Acostumen a començar.
0: Sí, suposo que sí. Ja avisaran.
1: Sí. Perquè artísticament parlant continuarà com els últims anys amb la Cristina,
0: Cristina
1: Urgell al capdavant.
0: La Cristina, que també hi haurà més problemes, perquè ja ens va dir que haurà de dirigir una mica allunyat, allò com els pastorets, no? Perquè uh-huh, ella viu i treballa a Barcelona.
1: Ostres!
0: Ens llavors, no sé, els dies que no pugui vindre, hi haurà algun delegat o
1: val,
0: algú que farà director o que ajudarà a la... Uh-huh.
1: Val.
0: Igual, però entre tots ho tirarem al davant.
1: Sí, home, sí. Sí, seran diferents, sobretot simbòlicament, eh? És a dir, que la representació segurament serà esplèndida com sempre i com cada any, però sí que emotivament serà diferent, no? I...
0: Home, sí, ho és una mica, ho notem, eh?
1: Clar, simbòlicament general, ho serà molt...
0: Es troba a faltar la figura, es troba a faltar.
1: Clar, i també es trobarà a faltar en les pròpies representacions i tot el que...
0: Sí, ell no sortia, però hi era, sempre hi era, sí, allà. Sí. I també no sé com ha quedat això, el TAC. Van canviar tot.
1: Home, diuen fantàstiques, es veu.
0: No he vist encara.
1: No? Jo he vist les imatges, tampoc sí, no he estat físicament, però no. Fantàstiques. Butaques diuen que molt còmodes.
0: Ah, van dir, si tu, diuen que...
1: Sí, diuen que sí, són còmodes. A més, també una cosa que crida més l'atenció és que ara la platea és diferent. Abans hi havia el passadís del mig, les escales sí, del mig, que ara no existeix. Ara tot és platea única i l'accés és pels laterals,
0: sí,
1: com
0: passa
1: en molts teatres.
0: Encara no hi havia res d'això.
1: Sí. I es veu que prou bé, eh? Jo crec que prou bé.
0: Ja ho anirem veient.
1: Sí, home.
0: I encara no hem tingut cap assaig ni res allà per poder provar les butaques.
1: Les hem d'anar a provar, eh?
0: Quan assajàvem amb obres de teatre o el que sigui, ja eren inaguantables, és a dir, això que sèiem allà només per assajar, no?
1: Sí.
0: Esperem que tot vagi millor.
1: Les noves són molt còmodes, tenen una estètica molt maca, també, que no són les típiques butaques de cine, eh? No sé com dir-ho, sinó que tenen... Són elegants, són tubetes, ens consta que són tubetes. Ja dic, no hi hem posat el cul, però pensem que és còmode, el cul i l'esquena. Pensem que són
0: còmodes. Perquè allà, quan feia una hora que estava sentat, el cul i tot plegat, ja era inaguantable, no sabies com posar-te. Però almenys com... Les butaques que hi havia abans, l'Oli de Vella, allà, si tenies son, podies dormir. Sé que no seran així, no? Però...
1: Bueno, potser sí, eh?
0: No ho crec.
1: Els materials canvien.
0: No ho crec.
1: El que és bo, que jo no ho sabia, que ja ho van explicar en el seu dia quan van començar a fer la reforma, és que aquestes butaques no es van pagar.
0: Això em van dir...
1: No, estan pagades, aquestes butaques.
0: Aquestes o les...
1: No, les que van posar, les que hi havia abans, les incòmodes.
0: Les incòmodes no es van pagar.
1: No, es veu que es van posar, es van equivocar amb la comanda, l'empresa responsable no era les que havien demanat, però clar, com que és les que hi havia, va dir, bueno, les posem provisionalment
0: i
1: ja farem el canvi, ja les pagarem. L'empresa va fer fallida, no va haver-hi canvi, però tampoc no es van pagar. I per això va quedar una mica així, una mica una operació una mica estranya.
0: A veure si ara ho han fet bé.
1: Ja. Home, jo crec que sí.
0: Ja, si convé ja ho criticarem, perquè com que ja m'hi passo bastantes hores per allà al TAC, doncs ja, si convé ho criticarem.
1: Home, es van estrenar ja oficialment el cap de setmana passat, no?
0: Vaig pensar, hi aniràs, però al final no hi vaig anar.
1: Clar, per això encara no hi ha hagut una oportunitat així amb actes oberts i públics a anar a provar-les, però bé, quan ho facis ens ho dius, eh? Fas la crítica i la crònica de les noves butaques de l'Andre.
0: I tant.
1: Però jo crec que sí, que seran còmodes. Almenys la fotografia o les imatges són còmodes.
0: Clar, i llavors també he vist que els nens del Vendrell van estar...
1: A la Sagrada Família, sí, va ser molt xulo, es veu.
0: Jo he vist avui per
1: sí, sí, amb un 4 de 8 fantàstic.
0: Per això ho comento, eh? Uh-huh. No ho sabia, però he vist per fotos i ho comentarem per
1: mi. Sí.
0: Sempre perdem d'alguna més del menjar.
1: Sí, home, sí, sempre allò, alguna de cultura i una mica de repàs a com veiem les coses nosaltres.
0: He vist una fotografia de dintre de la Basílica amb els 4 de 8, molt xulo.
1: Uh-huh. Un 4 de 8 el tenen dominadíssim, el tenen molt, molt, molt apamat i els hi queda espectacular. I és el que va passar, vam fer aquest 4 de 8 allà a la Basílica. Evidentment que la imatge és xulíssima, la fotografia és molt xula.
0: Sí, jo he vist per la foto, sí.
1: I bueno, és un acte més del centenari, a més participen en aquests actes de la Sagrada Família i tot plegat amb el nom del Vendrell, Pau Casals, que també sempre hi és, doncs fa goig.
0: Vinga, doncs.
1: Dit això,
0: anem pels restaurants i pastisseries que col·laboren amb nosaltres.
1: Vinga,
0: això és important també, perquè enviem a la gent allà i esperem que estiguin contents, sí, tant un com els altres.
1: Sí, tant que sí.
0: Vinga, comencem pel García Lorca, al restaurant El Rocío.
1: Molt bé.
0: Després tenim el restaurant Vila Casals, a la platja Sant Salvador. Uh-huh. El restaurant Can Quildo, a Llorenç del Penedès. El bar Estepa, a la zona del Tancat, amb el Josep Maria, sempre tan amable ell. El restaurant El Niu, al costat del Mercat, també. Uh-huh. El bar Solà, al carrer de Mart. La braseria Les Faroles, a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església. Llavors ja anem per la pastisseria Fargó, la cafeteria, creperia i pastisseria Vallabriga, que allà fan esmorzars, uh-huh, dolç o salats,
1: sí,
0: però sempre també la gent que hi va està molt contenta, uh-huh, com el resto de llocs. I per últim, l'última incorporació va ser el forn pastisseria Passions.
1: Molt bé.
0: Que també ja van començar a repartir... Uh-huh.
1: Sí, el darrer sorteig ja hi va incorporar
0: un bal. I la gent que hi ha anat, doncs, bueno, estan contentes. Jo conec algú que està content.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, ho fa molt bé. A més, és això, aquesta coca salada, que, que vam conèixer.
0: L'última vegada tenia ser salada, però com que feien vacances, els hi van donar una coca dolça.
1: Val.
0: I va una altra cosa, bueno, però, bé, van donar, però és igual.
1: Sí.
0: Feien vacances i aquell temps de salat, de salades no n'hi havia.
1: No n'hi havia.
0: Cap problema.
1: Però ara quan reprengui l'altra vegada però, les vacances, sí, segurament sí que la podeu demanar a disposició i bé, és important afegir aquests tíquets i aquests premis que van més enllà dels àpats, que estan molt bé, però també esmorzars i coques, doncs mira, no està de més.
0: Doncs aquests són els establiments que col·laboren amb nosaltres i esperem que sigui per temps.
1: Sí.
0: I si hi ha alguna falla o alguna cosa, doncs ja anirem buscant alguna altra.
1: Sí, sí. És tot amb bona voluntat.
0: Tot amb bona voluntat.
1: I si hi ha alguna cosa, ho intentarem arreglar.
0: Exacte.
1: De siguin les parts.
0: Allò que diuen, això ho diuen els castellans, sembla, a cavallo
1: regalado,
0: no el mires al dental o així, no?
1: Exacte. Però sí que és cert que volem que sigui un bon servei, ara, que sigui un bon premi.
0: Això sí que estigui.
1: Intentem que...
0: Tampoc acceptem qualsevol cosa. No acceptarien qualsevol cosa.
1: No, per això.
0: Si acceptem alguna cosa, que estigui bé i que... Sí. Tant ells com nosaltres estiguem, sí, contents. Sí.
1: I a vegades passa això, no?, que els horaris, les èpoques, les temporades, a vegades la cosa va canviant, i per això és important que truqueu, sí, que el vale que podeu aconseguir físicament i que heu de venir a buscar físicament, hi ha els telèfons d'aquests establiments, sí, i no està mai de més trucar. No, per això, per reservar, mira, m'he tocat el vale, vull venir a dinar demà passat, o per què sigui, i ho deixes dit, o el que fa les coques, i així sempre, doncs, t'estalvies en viatges en va, doncs ens hem trobat que hem arribat i estava tancat per vacances, és a dir, que no podem estar sempre pendents els horaris i no podem anar explicant si estan oberts o tancats, a més, perquè és un mes de marge i tampoc no sabem quan hi anireu o quan deixareu d'anar-hi. I per això que és important que hi truqueu i que reserveu o que pregunteu.
0: I tant. Us he explicat perfectament.
1: Veus?
0: Més bé que jo.
1: No,
0: bueno, i ara anem per la recepta, que avui també és aquestes receptes. Avui farem una fidoà que a mi m'encanta.
1: Oh, que bona. Molt bé.
0: La fidoà express. O sigui, amb 10-20 minuts llestos.
1: Oh, que bona. Molt bé. Val. Fideuà
0: Express.
1: Molt bé.
0: Ingredients.
1: Vinga.
0: 300 grams de fideus de cabell d'àngel.
1: Uh-huh.
0: 700 grams de brou de peix, això ho compreu al súper, compreu un brou que sigui de qualitat.
1: Val.
0: Brou, uh-huh, de peix.
1: Uh-huh.
0: Dues llaunes de calamars amb salsa americana.
1: Uh-huh.
0: Llaunes,
1: Sí, sí, llavors, sí, sí.
0: Una llauna d'escopinyes, al natural.
1: Uh-huh.
0: Una llauna de calamars farcits amb salsa americana. Man. De clamars farcits amb salsa americana. Veieu que tot això ja ho compreu. Però clar, sí, estem parlant d'una fideuà express.
1: Clar, podem dir fideuà a la llauna.
0: Bueno, podem
1: dir... No, però li dona molt bon gust. Jo, sí, alguna vegada ho he fet i li dona un molt bon gust.
0: Fideuà express
1: perquè
0: llavors, oli d'oliva, sal, 2 o 3 grans d'all i all i oli.
1: Uh-huh.
0: All i oli per rematar-ho, perquè... Val. Tant tu com a mi ens agrada, ens,
1: sí,
0: agrada rematar
1: l'alioli amb tot. L'alioli amb cafè en llet, inclús.
0: Vinga, anem. El primer que hem de fer és agafar el brou i posar-lo al foc perquè quan l'aboquem a la paella sigui, uh-huh, ben calent.
1: Val.
0: Llavors, a la paella, una paella, hi posem un bon raig d'oli i sofregim els alls. Tot seguit hi torrem els fideus a foc mitjà, que no es cremin. Aneu, uh-huh, aneu remenant, que quedin torradets, però que no es cremin. Que quedin ben daurats. Llavors hi afegim un pessic de sal i quan ja està tot això incorporem els calamars amb salsa americana i les escopinyes. Les escopinyes, traieu l'aigua o...
1: Sí.
0: I les... Ho remenem tot, ben remenat. I aboquem el brou ben calent.
1: Uh-huh.
0: Llavors, ho remenem tot i quan comenci a bullir tot, en 8 minuts està llest. Uh-huh. En 8 minuts està llest.
2: Val.
0: Llavors, els disposem al damunt, per decoració, els calamars farcits amb salsa americana, uh-huh, els posem per damunt, ben mà, que quasi faci goig, ho tapem, ho deixem reposar 2 minuts, 2 minuts tapadet,
2: val,
0: i a punt per servir.
2: Mira que bé.
0: Una cullerada d'allioli oli i...
1: Uh-huh. I ja ho tenim llest.
0: 10-20 minuts està fet això.
1: I tenim un dinar a la mar de bot.
0: I tant.
1: Molt bé, Fideuà.
0: Fideuà express.
1: Fideuà express. Sí. Fideuà ràpida, Fideuà a la llauna. Mira, jo amb fideus no ho he fet mai, però amb arròs més d'una vegada. El mateix, però per fer una mica de paella. Saps allò, una mica d'arròs fàcil, així ràpid, express. El mateix, aprofitant aquestes llaunes que són bones, que siguin de qualitat, i també jo dono molt bon gust. Sí, sí, sí, dono molt bon gust.
0: Ets un cocinilles també, doncs...
1: Ah, per això.
0: Fideuà express.
1: Fideuà express.
0: Jo soc molt de fideuà, també ho soc molt.
1: Clar.
0: I doncs...
1: Sí. I a més, el fideu, aquest fideu que ve d'Àngel, de seguida queda fet, eh?
0: Fet, si és un pèl més gruixit, també va bé, eh? Vull, uh-huh, dir, el que vulgueu, però en 10-20 minuts teniu el dinar llest.
1: Veus? Dinar de festa, perquè fideuà és dia de festa, no?
0: Cada dia també.
1: Però a vegades això, algun dia de festa, algun dia que et trobes amb algú, amb els amics, amb la família, doncs és un bon plat, ben,
0: sí,
1: fàcil. I
0: començar amb el que et fa alguna cosa difícil,
1: embolicar-te
0: com,
1: massa,
0: com fem,
1: no?,
0: sempre.
1: Clar.
0: I que la gent s'animi a fer-ho. Uh-huh. Això és el que a nosaltres ens agrada. I que envieu alguna foto, mira, hem fet això i...
1: Correcte.
0: Contentíssims.
1: Això. Si voleu enviar alguna foto, si voleu dir alguna cosa, teniu el WhatsApp. Exacte. Per una banda, ja ho sabeu, que és una molt bona manera, de la millor manera, en aquest cas, per posar imatge a les fotografies que envieu, al 686-101-101, que és això, el WhatsApp de la casa, continua com sempre, el 686-101-101, o també teniu a disposició el telèfon, el 977-15-70-69, del qual ja de seguida estarà operatiu, perquè farem ja una pregunta a l'audiència.
0: I també podeu criticar el que vulgueu, eh?
1: No, sempre.
0: I la pregunta que fem, la fem sempre perquè heu... Per fem, perquè la fem. A veure, quants 300 grams de fideu cabell d'Àngel hem dit?
1: No, doncs vinga.
0: Quants 300 grams de fideu cabell d'Àngel hem dit? Vull dir, però si algú encara no ho ha entès...
1: Sí, sí, sí. 977-15-70-69, el telèfon de directe, missatge de WhatsApp, al 686-101-101. I tenim ja les primeres trucades. Bon dia.
3: Bon dia, Pere.
1: Hola,
0: hombre.
1: Jan.
0: Hombre.
1: Com està, Jan?
3: Mira, ja ho veus. Jo veig que vosaltres, amb la cara que feu, ho heu passat més bé que jo.
1: Veus?
0: Home, i tant. Hem fet unes vacances
3: de...
0: Hem fet unes vacances a l'Hotel Ritz...
1: tot pagat, eh?
0: Sí, sí, sí. La ràdio m'ho ha pagat tot. Una cosa,
1: exacte, esplendi, esplendi. Exacte. Ja entra dins el sou, vacances pagades.
3: Mireu, jo avui no estic al Vendrell, però com que dues vegades m'ha tocat un àpat amb el número 1, per això dic, vaig a veure si aconsegueix un número 1, que no hi ha 2, sinó 3.
1: A veure, si hi ha sort.
0: El número 1 ets tu moltes i moltes vegades, quasi sempre. Vaja.
1: El number one, sí. El number one.
3: Jo apunto els 300 grams al final d'aquest badó.
0: Sí.
3: I penseu que estem al programa 4023.
1: Sí.
3: Ho portes... Ja avisareu quan vulgueu tirar l'assumpte endavant de fer l'àpat.
0: Bueno, vas anar allà dalt?
3: No hi vaig anar.
0: No. Ah, vale. Bueno, ja em diràs per algú o hi has d'anar o què?
3: No, ja t'explicaré per què no hi vaig anar.
0: Val, d'acord.
1: Bueno, en fi, ja ho mirarem, sí, no m'ho diu.
3: Sempre igual. Visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
1: Visca, sempre.
3: Sí. I el vespre ja m'apuntaré la fideuà.
1: Molt bé. Fantàstic. Gràcies, que vagi bé, Jan. Adéu. Vinga, anem, que va més trucades, més participació. Bon dia.
4: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal?
4: Soc el Pep Ferrer.
1: Què tal, Pep? Com vas?
0: Hola, Pep.
4: Mira, venia per dedicar una cançó que el dissabte se'ns va casar el Joan Ferrer.
0: Sí, senyor.
1: Molt bé, sí, senyor.
0: I ara allà hi era.
4: El Godó tocant el timbal allà amb l'església, molt bé.
0: Va estar molt bé.
4: I llavors també en dedicació, doncs, amb el Pep Bargalló, com diu, deia el Godó, sí, gran Pep Bargalló, i amb la Maria Givert, que el 24 d'agost es va deixar.
0: La seva senyora, sí, senyor.
1: I tant, Joan. Pep, doncs, i tant.
4: Una cançó que escolli així el Godó, que ell sabrà quina cançó li agrada molt Pep i amb tots.
1: Fantàstic, no. Molt bé.
0: Ja la tirarem una, i per la teva senyora també.
1: Sí, sí, sí.
0: Buscarem una cançó.
4: Molt bé.
1: Molt bé. Val. Pep, una fortíssima abraçada.
4: I moltes gràcies.
1: De res, i ara una forta abraçada. Una forta abraçada.
4: Adéu.
1: Doncs ara ja triarem una cançó ben xula per aquest, per aquests esdeveniments més alegres i altres una mica potser de més tristos. Més trucades. Vinga, més participació al 977 15 70 69. Bon dia.
2: Hola.
1: Bon dia.
2: Hola.
1: Què tal?
2: Hola. Soc la Montse Nin.
0: Hola, Montse.
1: Com estàs, Montse?
2: Molt bé.
1: Què ens expliques?
2: Mira, que volia comentar que vam anar a Cal Quildo, que em va tocar.
1: Sí.
2: I que molt bé el menjar i excel·lent el tracte del restaurant.
1: Veu,
0: molt bé, fantàstic,
1: bé.
0: Moltes gràcies.
2: Ja hi havíem estat altres vegades, però sí. Doncs molt bé, eh?
1: Bé,
0: gràcies,
1: bé.
0: Gràcies per dir-ho.
1: Perfecte, ens n'alegrem, doncs.
2: Vam estar molt contents.
1: Que bé.
0: Molt bé.
1: Fantàstic.
2: I avui la recepta, 300 grams de fideus.
1: Vinga, molt ben bé.
0: Estàs apuntada ja.
1: Fantàstic, doncs ho afegim. Gràcies, Montse.
2: Adéu, bon dia.
1: Adéu,
0: bon dia,
1: adéu.
0: Bon dia.
1: Bon dia, adéu. Vinga, seguim amb més trucades. Bon dia.
5: Bon dia, carinyos.
1: Hombre, Montserrat.
5: Hola.
1: Com estàs?
5: Mira, aquí a casa.
1: Mira, molt bé.
5: Avui m'ha tocat estar a casa.
1: Avui és de casa.
5: Perquè tenim l'ascensor trencat.
1: Què dius ara?
0: Però estàs bé? Estàs bé o què?
5: No puc sortir.
1: Vaja, vaja. Que l'arreglin aviat, doncs.
0: Sí, sí.
1: Que l'arreglin aviat.
5: Ah, jo també.
1: Que l'arreglin aviat.
5: Jo tinc ganes de sortir.
1: Molt bé. Fas bona veu, per això, Montserrat. Tens la veu alegre.
5: Eh?
1: Dic que fas bona veu.
5: Sí, no. Si la veu la tinc bé.
1: Clar.
5: Tinc ànimos, també.
1: Molt bé. Això ho deia sempre el Paco Zuaga. Que quan li deia, no fas bona cara, dius que la cara no hi tinc res. No, doncs una mica és el mateix. Fas bona veu, és que la veu no tinc res, no?
5: No, tinc res, i la cara la tinc bé, també.
0: Molt bé, Montserrat, sí, com sempre. Sí, sí.
1: Ja ho creiem, ja. Molt bé, Montserrat.
5: Vale, d'acord, carinyo.
1: Gràcies per trucar-nos.
0: Vinga, Montserrat.
5: Està content molt de sentir-vos.
1: Igualment que ens truquis. Vale. Igualment que ens truquis.
5: Adéu.
1: Gràcies, Montserrat. Adéu. Adéu, adéu. Vinga, canviem, més trucades, no para, això. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Hola.
6: Com anem?
1: Com anem?
0: Jordi, ets el Jordi, no?
6: Sí.
1: Jordi Soler.
6: Ja has anat de vacances?
0: Sí, tot, home, jo tot l'any i ara...
6: No, tot, pagat... tot l'any no fas de vacances. No comencem, a veure.
0: No, fantàstics, amb un viatge que he fet amb tot a càrrec de la ràdio, hem estat a la Mar de Bé.
6: Sí, ja m'ho he pensat, ja, que anaves a càrrec de la ràdio.
0: Hem anat a Canàries, allò...
1: A les Maldives, tot pagat amb pulseres, sí.
6: El senyor alcalde, doncs, escolta'm, bé.
0: És generós, és generós.
6: És molt generós el Canet.
1: Sí.
0: El Canet.
1: El Canet li interessa tenir content el Badó.
6: Sí. Que bon relleu, senyor.
1: Molt bé, estàs bé, Jordi?
6: Tot bé, de moment.
0: Molt bé, records a la dona i tot plegat.
1: Molt bé.
6: De la teva part, vinga.
1: Gràcies per trucar, Jordi, t'apuntem.
6: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Més trucades? Hola.
7: Hola, bon dia, sóc jo.
1: Ei, Mari, sí, la Mari Gallego.
7: Què tal, com esteu? Ja tenia ganes de que tornéssiu, eh?
1: Sí, doncs mira, ja hi som, ja hi tornem altra vegada.
7: Com han anat les vacances, bé?
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
7: Bueno, ara esperar l'any que ve.
1: Sí.
7: No?
1: Sí, bueno, entremig encara queden coses, però sí.
7: Bueno,
1: sí.
7: Molt bé. Me n'alegro molt. Jo també he fet vacances.
1: Que bé.
0: Molt bé, molt bé.
7: 300 grams de fideus prims.
1: Molt bé.
7: La recepta d'avui.
1: Què t'ha semblat la recepta, Mari? Què t'ha semblat?
7: Molt bé, molt original. No
1: la
7: sé,
1: coneixies,
7: no...
1: però? No,
7: no, no, no, no. Ni l'he feta ni la coneixia. No.
0: Ho facis ràpid, en 20 minuts ho tens tot fet.
7: Sí, sí, i es veu nutritiva, no sé, es veu... Home. Potent, eh?
1: En sí,
7: totes
1: sí,
7: aquestes llaunes.
0: Només les llaunes de qualitat que n'hi ha de...
1: Això... Sí, hi ha de bones.
7: Està molt bé. Jo no l'havia sentida mai, o sigui, no, ni l'he menjada tampoc, eh?
1: Ja, no... Tot és provar-ho, si ho proves ens ho diràs, Mari.
7: Ho provarem.
1: Tu que també ets ben cuinetes i domines molt la cuina, doncs
7: sí,
1: a veure
7: sí,
1: què et
7: ja
1: sembla.
7: Ja ho provarem i ja ho direm.
1: Fantàstic.
0: Molt bé, Mari, merci.
1: Molt bé.
7: Molt bé, vinga, una abraçada per tots dos.
1: Igualment,
7: gràcies.
1: Que tingueu
7: una bona setmana.
1: Va, adéu. Va, anem cap als WhatsApps, perquè tenim un primer WhatsApp. Sí. Esperem que sigui el punt de que vagin arribant més connexions a través d'aquí.
0: I perquè tinguis temps, pensant en la cançó i pensant en la cançó pel Bargalló i per la Maria, doncs, paraules d'amor del...
1: Vinga, fantàstic, val? Una cançó ben xula. A través del WhatsApp, el 686-101-101, el Lluís i l'Helena ens diuen: bon dia, per la recepta d'avui, 300 grams de fideu de cabell d'àngel.
0: Fantàstic.
1: Molt ben dit. Doncs vinga, l'apuntem i seguim amb més trucades, que tornem a tenir les dues línies ocupades. La primera d'elles, bon dia.
8: Bon dia, estimats.
1: Maria Dolors.
8: Hola, carinyos.
1: Com estàs?
8: Tal?
1: Molt bé, tu?
8: Jo molt bé. Com t'ha anat de tot? Deu descansar.
1: Bé,
8: de
1: molt bé.
8: Tot bé?
1: Sí, tot bé, tot bé, tot bé.
8: Ja et sento amb la veu, amb una energia...
1: Sí, sí, es nota?
8: Renovada, sí, i tant, tant.
0: I ara més, perquè està assajant un coro, canto un coro, sí, i van les classes...
1: De... No te'l creguis. Sí. Però sí que és cert que vaig acabar cansat, aquesta temporada, de bo, eh? Vaig acabar cansat.
8: Ho necessitaves. Bueno, ara ja t'has recuperat.
1: Sí, ara ja està piles carregades, sí. I afrontar el que vingui per davant.
8: Tu ja fas com els col·legis. Comences els col·legis, tu comences temporada.
1: Correcte, això mateix.
8: Amb el Salvador ja ens hem anat veient. Sí. Què t'anava a dir? 300 grams i superfàcil, no? De ràpid?
0: Bueno, per això ho fem, perquè sí. Coses ràpides i que ho feu ràpid.
1: I de bo express.
8: Mai, sí. Ho havia fet mai en llaunes, mai. Mm.
1: Doncs,
8: jo
1: ara
8: ho havia fet mai.
1: Sí, doncs prova-ho, que però queda molt bé, ja veuràs.
8: És que, sense dir coses que a vegades que desparades que dius, ostres, pues sí, que guai.
1: Sí.
8: Bueno, estimats, pues, 200 grams, ja ho sabeu, de fideuets, uh-huh. I que passeu bon dia, bona setmana, i us estimo molt, petonets i abraçades.
0: Molt bé, gràcies, igualment.
8: Moltes trucades per posar la cançoneta també.
0: Per ser el primer dia estem bastant contents, la gent encara es van recordar.
8: Home, la gent sabia que era el primer dia de temporada.
0: Sí, vale.
8: Segur. Adéu, carinyo.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu.
8: Molt petons. Adéu.
1: Vinga, més trucades, més connexions. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Hola.
0: La Fina.
9: Bueno, gràcies al Jean Ferrer. Jo també m'afegeixo, també, per la seva dona, per la Maria, que era una bellíssima persona.
1: I tant.
9: I, bueno, paraules d'amor, és preciosa.
1: És una cançó molt xula, sí,
9: preciosa, sí. I ell també agradava molt. Pues,
1: molt bé. Fantàstic, doncs ho farem després.
9: Doncs, bueno, gràcies doncs, per posar-la.
0: Molt bé.
9: I, bueno, estic contenta que hàgiu tornat, i que hàgiu tornat bé i ben recuperat.
1: Sí.
9: I amb ganes de tornar a fer força ràdio.
1: Exacte, ràdio, sempre a ràdio, sí.
9: I el Badó, cuina.
1: Correcte.
0: Molt bé.
9: Ja l'altre dia a la Ramda, amb el Manu, que estaves per aquí amb el net.
0: Sí.
9: Que és més gran que tu.
0: Home, bastant gran d'altura, de més que jo.
9: D'això es tracta, no?
0: Em passa dos pams.
9: Sí, sí, sí.
1: I tant. Sí, que et juguem pujar fort.
9: Sí, macos i forts.
1: I tant.
9: Doncs, bé, 600 grams.
1: Perfecte.
0: Molt bé, Fina.
1: Molt bé, Fina.
0: Una abraçada.
9: Bueno, bon dia.
1: Gràcies per trucar, com sempre. Bon dia.
9: Adéu.
1: Vinga, anem a més connexions. Hola.
10: Hola.
1: Com anem?
10: Que sóc jo.
1: La Carme.
10: Sí.
0: Mira, la Carme.
1: Darrere de la Fina, de cuinar.
10: Ah, això mateix. Sembla que ho fem expressament, però no és casualitat.
1: No, ja ho sé, ja ho sé. Va com va això. Què dius, Carme?
10: No res, mira, anar fent i res més.
0: Carme, et vaig apuntar, ja has vist el del novembre.
10: Sí, ara és que ara t'ho volia dir, això. Em pots apuntar el meu home?
0: I tant, que no faltaria més. Com més siguem, més riurem.
10: Sí, no, perquè quan me vaig apuntar jo no li havia preguntat res encara, però li vaig dir que sí, que volia vindre.
0: Sí, home, sí.
10: Doncs ja me l'apuntaràs tu mateix,
0: ja
10: no?
0: Te l'apunto jo mateix.
10: Bueno, doncs ja saps el nom.
0: Digue'm-ho, recorda-me'l.
10: Isidre, sí. Requesens.
0: Isidre, sí, sí. Isidre, sí, ja me'n recordo. Sí. M'ho semblava que era Isidre, però dic que ara deixa'm que ho digui perquè no sigui que li posi Josep. Sí.
10: Ho fas tu, que vas més de pressa fent-ho, ja no cal que t'ho digui.
0: Molt bé.
1: Molt bé. Perfecte, Carme.
10: Vale, gràcies.
1: Gràcies per trucar. Que vagi bé.
10: Ai, 300 grams, eh?
1: Només per trucar.
0: No, només que truquem i els apuntem.
1: Correcte, sí. Això mateix.
10: Vinga, gràcies. Ai, aquesta cançó que toqueu per la Maria i això, també li dedico a la meva germana, que també ens va deixar.
0: Molt bé, doncs, per la Maria, per ta germana i pel Pep.
10: Perquè ens va deixar fa 15 dies. Cosí germà del Josep Maria.
1: Sí.
10: En 15 dies, que un mes i mig, van marxar tots dos.
1: Ostres. Bé, una forta abraçada, doncs, Carme.
10: Gràcies.
1: Només faltaria.
10: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu. Vinga, més trucades, més connexions, no para, això.
0: Vinga,
1: bon dia.
0: Contents.
11: Bon dia.
1: Hola.
11: Escolta, me n'alegro que hàgiu passat bones vacances.
1: Gràcies.
11: I, mira, 300 grams de fideus.
1: Fantàstic.
11: Soc la Maria Antònia Piqué.
1: Ara.
0: Hola, Maria Antònia, sí.
1: Com estàs, Maria Antònia?
0: Ens ho semblava, però...
1: Sí, tu l'heu dit. Dic, mira, Antònia, ara fa dies que no t'escoltàvem, eh?
11: Sí, va temporades,
1: no,
11: perquè
1: sí.
11: vaig allà a la piscina i llavors no em va bé.
1: No, sí. Jo t'ho dic perquè estic content d'escoltar-te, eh? No per res, eh?
11: Vull... També de poder participar quan puc, estic a casa, ho faig.
1: Fantàstic, que bé, doncs molt content d'escoltar-te. I això, truca quan puguis o quan vulguis, només faltaria.
11: Vale, pues...
1: T'apuntem.
11: Bueno. Bon dia, eh?
1: Gràcies, bon dia, que vagi bé.
11: Adéu.
1: Hola.
12: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
12: Ben trobats.
1: Com estàs, Isabel?
12: Bé, per aquí, pel francàs, aviam si ja marxa la gent i ens podem
0: encara n'hi ha.
1: Bueno, el pont, no? Aquest pont de setembre s'ha notat, eh, que sí?
12: Sí, aquest pont ha sigut.
1: Sí, va haver-hi allò com una mica de baixada, que la gent ja marxava, sí. I ara, per tot aquest pont, la gent ha tornat amb ganes a la platja.
12: Sí, ha sigut a tope.
1: Sí.
12: I com que la setmana passada van començar les escoles, però entre vaga, pluja i la diada i tot,
1: sí,
12: comença aquesta setmana, suposo, perquè l'altra poc van fer.
1: Sí, jo crec que sí, que oficialment el curs no comença.
12: Bueno, és que abans ja en començava sempre després de la diada.
1: Sí.
0: Ara començava el setembre, el que passa que ho he adelantat. Tots al setembre anàvem els que suspeníem
1: us tocava fer els exàmens de recuperació. No, però és això, ara havia de començar el dimarts, però la vaga, l'avís de pluges,
12: i
1: van tenir un dia només, un dia normal, i el que va ser el dijous dia 10, i ara a partir d'aquí ja esperem que ja tot amb normalitat i ja tota la setmana sencera.
0: Aquesta setmana anuncien pluges també aquesta setmana.
1: A partir de dimecres, però...
0: A partir de dimecres és passat demà.
1: Sí, però esperem que siguin pluges normals i que no facin que haguin de sortir a alertes, ni alarmes, ni aquestes coses.
12: Aviam com aniran també les vagues, perquè els mestres encara estan...
1: Encara estan en peu de guerra, sí, tant, a veure com va.
12: Bé.
1: Molt bé.
12: Mica en mica. Doncs, bueno, posem-hi 300 grams de fideus, i això no ho he fet mai, així, amb llaunes, i això...
0: Però ho fas en 20 minuts, tens de dinar fet.
12: Sí, cosa fàcil, i el que diem, això li ha de donar bon gust, perquè amb les salses aquestes i tot el que porta, doncs...
1: Sí, és això. Ja dic, potser és bo, jo penso, que agafar una conserva de qualitat.
0: Sí, home, sempre, això...
1: Sempre hi ha les... No vull dir marques, sempre hi ha marques típiques bones...
0: I el mateix que el brou igual, n'hi ha de més bons que altres, doncs...
1: Bé, fer una bona tria, que tampoc no hi ha
12: més que...
1: Clar, aquí ara... Aquí està, que mira, per
12: que
1: fer la bona fideuà, doncs que compensa.
12: Que
1: compensa.
12: I sigui tot més o menys amb el mateix gust i el mateix tamany i tot.
1: Això mateix, tal qual.
12: Molt bé. Doncs vinga.
1: Gràcies per trucar, Isabel.
12: Ben trobats.
0: Gràcies.
12: Anem sentint.
1: Anem parlant.
12: Molt bé, bon dia a tothom, i la dedicació de la cançó també m'hi afegeixo per tots els que ens falten i per els que som aquí.
1: Fantàstic, així serà, doncs. Gràcies.
12: Vinga, molt bé, bon dia a tothom.
1: Adéu.
12: Adéu.
1: Hola.
0: Aquí hi ha algú?
1: Hola, sembla que hem perdut una trucada que tenim retinguda, a veure si la podem recuperar, el 977 15 70 69, que ja sabeu que és el telèfon de directe, 977 15 70 69, o també missatges de WhatsApp, que en tenim un parell més, el 686 101. El Gerardo Montequi. Bueno, el Gerardo i la Pili, eh? Pili i Gerardo. Signen així. Buenos días, Fideuà Express, 300 grams de fideos al gusto.
0: Perfecte, estan apuntats ja.
1: Molt bé, gràcies per participar. Bon dia, 300 grams de fideus. Les butaques de la Lira, molt còmodes.
0: Ah, sí?
1: Ens ho diu la Maria Carme Galant. Doncs mira, ens ho certifica, que les butaques són còmodes, que la Maria Carme ja les deu haver provat. Molt bé, doncs gràcies pel comentari, Maria Carme, t'apuntem. Gràcies. 977 15 70 69. Teníem altra vegada una línia agafada, però veig que ha tornat a saltar. No sabem si és culpa nostra o hi ha alguna cosa. Bé, sembla que sí, que tenim una trucada retinguda. Això, recordem-ho, el 977 15 70 69. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Hola.
13: Hola.
1: Maria Rosa.
13: S'estaven llorant, s'enyorava.
1: Sí? Gràcies, doncs. Gràcies, de veritat, a tot cos, gràcies.
13: De bo, trobava a faltar.
1: Gràcies. Doncs mira, ja hi tornem a ser, i en principi anirem fent aquí com sempre, i una temporada més. Si ens deixeu i ens ho permeteu.
13: Molt bé.
1: Amb bona voluntat, qui posarem?
13: Bueno, 300 grams de fideu... Fi.
1: Molt bé.
0: I si és una mica més, no és tan fi, també va bé, també.
1: Sí, això ja va a gustos, també, això de... La mida dels fideus també va a cases i va a gustos. Molt bé. Doncs ho apuntem, Maria Rosa, i molt contents que ens truquis, com sempre, i que ens haguessis enyorat, cosa que també ho celebrem, de veritat.
13: Molt bé, gràcies.
1: Una forta abraçada. Fins res, anirem parlant. Adéu. Adéu, adéu. 977 15 70 69 és el telèfon de directe, com sabeu, anem recordant i anem repetint fins a la sacietat. Està a la vostra disposició des de sempre i des de fa ja un bon grapat d'anys. Des del principi m'atreviria a dir, crec, que sempre ha estat aquest telèfon de directe, aquest telèfon de participació. El 977 15 70 69, que és el telèfon que directament us enllaça aquí a l'estudi de ràdio, que és això per participar en qualsevol dels programes que fem aquí. I el mateix perquè fa el WhatsApp, el telèfon de WhatsApp, al 686-100-100, 686-100-100. Esperem més trucades, i potser sí que tenim temps ara de posar aquesta cançó tan especial, que ens ha demanat en primera instància el Pep Ferrer, en record a la Maria Givert.
0: No, una cançó que ens agradeix a nosaltres, sí. Jo crec que, com que és... l'amor que tenien pel Pep, per la seva senyora i per tots plegats, paraules d'amor, crec que és ideal.
1: Sí, és una cançó que parla d'amor, com no, i una cançó xulíssima per retre homenatge a aquestes persones que desgraciadament recentment han marxat. També ens ha demanat alguna cançó per al Joan, que es va casar, s'ha casat aquest cap de setmana. Sí. Farem una cosa, intentarem trobar una altra cançó per dedicar-li al Joan expressament.
0: Doncs el Joan li dediqués la que m'agrada a mi, del Got You, del Roy Orbison.
1: Doncs vinga, anem a buscar. També li posarem al Joan... Ara, burro casat, burro espatllat, també t'ho dic, eh?
0: Ja li diré com ho trobem perfectament.
1: Exacte, tu li dius, Joan, burro casat, burro espatllat. Va.

0: Realment és una cançó molt maca, és una cançó molt, molt, molt xula, realment.
1: Doncs dedicada a ells i una abraçada allà on siguin.
0: Aquestes dolgudes absències, eh? Un petó i una abraçada cap al cel. I va, cap al Joan
1: aquesta,
0: Ferrer, vinga, que s'ha casat.
1: Joan, Joanet, per tu, ai, aquesta, vinga.
0: Per molts anys.
1: No sé si ho sentiràs, perquè no sé si estàs treballant.
0: És possible.
1: O encara estàs de viatge de nuvis o què?
0: És veritat, mira. A vegades ha participat el Joan, fa temps que no ho fa, eh? Però és un fidel oient d'aquesta casa i en moltes ocasions també ha participat. Doncs va, aquesta cançó de Roy Orbison, Joe Goat It, que és una de les cançons preferides d'en Badó.
1: A part que és un molt, molt amic, fem teatre junts
0: sí.
1: I...
0: Quin és amic del Joan, eh? Quin sí. Paio, tu. És d'aquests que també sempre hi és i col·labora en tot el que pot.
1: Tant.
0: I tu vas anar a casament, doncs?
1: Vaig anar a tocar...
0: Ah, molt bé, que els hi veu tocar.
1: Sí, van fer l'entrada a l'església amb el toc de... amb el toc de gralla d'entrada a la plaça.
0: Sí, l'entrada del castell, sí. Sí. Molt bé.
1: Ell com a casteller volia aquest
0: clar,
1: toc. I després va entrar, perquè em vaig quedar a fer el sabut, eh? Em vaig quedar... Llavors, quan va entrar la núvia, va tocar a l'òrgan, el guitar, va tocar l'entrada nupcial.
0: Que bé, que xulo, que bé, fantàstic. Doncs molt per bé. Molts anys. Aquesta parella, que siguin feliços.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Sempre els apunts musicals, que ens ajuden a composar tot el contingut. També en secció de cuina i amb les peticions musicals que ens feu arribar o aquelles que es demana el Badó, en certa manera. Que...
3: L'espera musical.
2: Exacte.
3: Al matí amb bastant bon gust, crec.
2: Sí? Sí, jo crec que sí.
3: Sempre m'agrada la música i continuarà. No posarem coses de Liceu, però doncs música de moure't, sí.
2: Molt bé, de la música, quan era música.
3: I de ballar lent, també.
2: Sí, també, oi? També. Ens queden aquests darrers minuts, 11 minuts per les 12. Ja sabeu que encara podeu participar i encara encara ens puguin enviar això, alguna trucada, alguna participació, el que sigui, el 977 15 70 69, o missatge de WhatsApp, que de fet tenim un missatge de WhatsApp. Mentre escoltàvem la cançó ens ha arribat un WhatsApp al 686-101-101. Diu: buenos días, me llamo Mari, para la receta de hoy 300 gramos de fideos. L'apuntem. Hola, doncs ja anem composant tota aquesta llista que avui hem encetat. Oida, per ser el primer dia de temporada. No, però sí, les trucades i la partició...
3: Jo convenia pensar, avui farem 5 o 6 trucades o 7. No, en tenim 16.
2: No, la gent ens esperava, com ens ha dit la Maria Rosa.
3: Encantats.
2: Ens han trobat a faltar, cosa que agraïm moltíssim.
3: I
2: a partir d'aquí ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 i fins a les 12, i els dilluns, tal dia com ara... i tal hora com ara, doncs, secció de cuina amb en Badó, que fa això que ja ens ha fet una setmana més, que és aportar una receta fantàstica, fàcil, original.
3: I la setmana que ve també original, no sé si serà dolç o salat, però també aquests dies hi he aprofitat per escriure unes quantes.
2: Sí, està fet base de dades.
3: Ja triaré a veure la rotllo que es pot dur.
2: Molt bé, doncs base de dades ja fetes,
3: sí.
2: I actualitzada per totes aquestes receptes, com aquesta que hem fet avui, que recordem-ho, és una fideuà express, una fideuà fàcil, ràpida, perquè està feta a banda de les conserves
3: amb el suc de la conserva, els barbretxos, les escopinyes, les escorreu, no cal. Si ho posessis, no passaria res.
2: No passaria res. Donaria més gust a això.
3: No.
2: I també doncs aquests calamars a l'americana, que tots coneixem, que és també una de les gràcies d'aquest plat, la salsa d'aquests calamars. I són receptes fàcils i també ingredients ben fàcils i que podeu trobar en qualsevol botiga o qualsevol supermercat, si m'atreveixo a dir. Ara, al novembre, feu la celebració de l'aniversari, no? No us trobeu cada any, no?
3: Els de la meva quinta.
2: Els de la quinta, no?
3: La meva quinta ho fem. Ho dic, però si algú va néixer el 53, encara es pot apuntar. Ho fem el dia 8 d'octubre.
2: Val.
3: El novembre fem un altre, perquè
2: d'acord.
3: Estic en dos llocs diferents. El Pep Bargalló també era un dels que ho portava i ell ha marxat i m'ha quedat més amb mi.
2: T'ha quedat tota la feina.
3: Junt amb altres, però doncs sí.
2: Val.
3: Llavors fem la celebració dels 60 anys dels pastorets infantils del casal familiar.
2: Que a vegades n'has parlat, és veritat.
3: O sigui, encara no havíem començat els pastorets musicals del Vendrell,
2: sí,
3: que va ser l'any següent.
2: Recordo, mira, doncs, escolta, no ho recordo, ara fa 60 anys, eh, d'aquests pastorets ara infantils.
3: Aquest any fa 60 anys. Sí.
2: Doncs devia ser pel 50 aniversari. Jo recordo que en vam parlar un dia aquí a la ràdio.
3: El 50 aniversari.
2: El 50 aniversari va ser.
3: Sí, que es vam equivocar, que era el 49 i no ens vam celebrar el 50, però bueno, és igual.
2: Bé, és igual. No, però fa 10 anys, això, doncs.
3: Però ja vam celebrar els 25 anys, ja ho vam celebrar.
2: Val.
3: Ho vam celebrar el 50, que era el 40, i ara el 60.
2: Clar, però recordo que veu venir aquí a la ràdio, sí, vas venir tu, va venir el Pep Bargalló, va venir el Jordi Trilles.
3: Sí, sí, devia ser. I... com que el temps ja, home, el temps passa...
2: El temps passa molt ràpid, eh? Sí. El temps passa molt ràpid. I recordo que vam parlar de com van ser aquells inicis,
3: doncs això,
2: de com van ser aquells pastorets, les anècdotes d'aquells primers pastorets
3: macos,
2: infantils.
3: Per mi, per la meva persona, sent a Pablo, per mi, eh?
2: Clar.
3: Va ser una de les temporades més maques de,
2: sí?
3: de la meva vida, sí.
2: Clar, éreu molt jovenets.
3: Érem molt jovenets, vam començar a fer teatre, vull dir... coneixes nenes tant en mig enamores i coses,
2: ja.
3: Tot plegat, vull dir, de fer sí. teatre, que encara faig teatre, faig cada dia.
2: No, des de llavors que no has acabat de fer teatre, no has parat mai de fer teatre.
3: Sí, són coses que, doncs, que no oblides, no, i és maco, realment és maco.
2: Clar.
3: I que avui dia tots els que siguem encara ens coneixem i tant ens trobem i diem les nostres tonteries o el que sigui, doncs ja. Això és molt maco, també.
2: Clar. Que bé. I el director era el Jordi Trilles, no?
3: El director era el Jordi Trilles, sí. Val. Llavors hi havia el Jaume Canyes, que era ajudant de direcció, i el Montany Llevadies, que tampoc ja hi és. Hi ha molts morts d'aquella foto, sí.
2: També, bueno, no, han passat 60 anys, eh? És que 60 anys és tota una vida, eh?
3: 10 o 15 morts, sí.
2: Ja, pot ser, clar, són 60 anys, però són molts anys.
3: Però el recordarem tots, eh? Vull dir, els tenim tots...

0: El recordarem aquell dia, el recordarem a tots, un per un.
1: I recordo que el Jordi Trilles explicava en aquella entrevista que estàveu fets una bona peça, eh? Que la feina tenia per enfilar-vos una mica vosaltres, eh? Pels assajos.
0: Mai havia tingut persones tan maques.
1: No, una cosa no treu l'altra. Maca segur que no. Però que devíeu ser una bona colla de trapelles. Coneixem-vos una mica els perfils de tots, sí, eh?
0: Recordo que teníem 13 anys, 13...
1: Per això dic. Per això dic.
0: Però creien molt i
1: sí.
0: no es pot queixar gaire.
1: I recordo algunes anècdotes que explicava sí, i tot.
0: Era molt, molt, per això et dic, una època molt maca, perquè molt divertida, i que la recordaré sempre, vull dir, la veritat.
1: Clar, que bé.
0: Són coses que no s'obliden. Amistat, el Pep Bargalló, perquè jo hi ha molt amics molt abans ja de tot això.
1: Sí.
0: Però doncs, molta gent... Que ho
1: molt bé,
0: amics,
1: sí.
0: L'amistat va sortir d'allà.
1: Molt bé. I això dius que serà el novembre, eh?
0: Això, el dia 8 d'octubre fem la...
1: Ah, 8 d'octubre.
0: No, 8
1: d'octubre és la trobada de l'any 53 i que cada any ho festegeu.
0: Cada any ho fem, sí.
1: I el novembre és...
0: El 7 de novembre.
1: El 7 de novembre.
0: El 7 de novembre, que farem un dinar, que el tenim tot lligat, vaja, el tenim lligat, que el farem a la Lira.
1: Val.
0: A la sala Pau Casals i, doncs bé...
1: Molt bé. Així, doncs, si algú escolta i va participar d'aquests pastorets, sí, o el que
0: si
1: sigui,
0: algú, si algú no
1: pot participar,
0: dit,
1: eh?
0: Sí, si algú no hi ha pensat, o no tinc el nom en aquest moment, o no l'hi he avisat, em pot, aquí mateix, donar-me el seu nom i jo l'apunto sense cap problema.
1: L'apuntem i ja està, eh? Sí, sí, sí. Clar, quants anys els veu fer, aquells pastorets infantils?
0: Els vam fer 2 anys.
1: 2 anys?
0: Sí. Sí, 2 anys, sí.
1: Val.
0: I després, molts d'allà, ja ens va, perquè són anècdotes, però recordo perfectament, el Jan Toldrà, que tampoc hi és,
1: sí,
0: que era el director dels pastorets musicals
1: a l'època.
0: Doncs va venir allà al casal a mirar-se a nosaltres i d'allà va treure algun personatge, van passar, o sigui, ens van venir de fitxar, diguéssim.
1: D'acord, d'acord. Sí. Perquè els pastorets musicals ja es feien o encara no, tampoc?
0: Va ser l'any següent.
1: Ostres.
0: El primer any dels pastorets infantils, no. El segon any,
1: el següent.
0: Sí.
1: El va coincidir, doncs, els pastorets infantils i aquests pastorets musicals.
0: Que es va fer el Tívoli. El primer any es va fer el Tívoli.
1: Ostres.
0: Abans d'anar al Brisa Mart.
1: Clar, clar, clar. I això va ser després de la recuperació d'aquests pastorets i que s'han fet de forma ja, no, diguem que...
0: Sí, és musical.
1: Continuada.
0: Sí, va deixar de ser musical.
1: I ja van ser els pastorets que coneixem ara. Correcte. I quan es va crear l'entitat...
0: I encara hi surt. Vaig passar d'un pastor a l'altre.
1: Imagina't. Sí. Ostres, oida.
0: Això ho dic, va ser molt maco. Encara la gent que ens agrada el món de la faràndula, sortir als escenaris...
1: Clar.
0: I doncs... I a vegades tens molt de sortir a l'escenari.
1: Sí, sí, sí, és que enganxa, eh? L'escenari realment, realment enganxa. Molt bé,
0: vinga, doncs.
1: Deixem-ho aquí.
0: Vinga,
1: si deixem-ho
0: aquí, doncs, fins dilluns de la setmana que ve.
1: Correcte.
0: Una recepta també facilíssima, d'aquesta pim-pam-pum. Sí. No sé si serà de dos o salat, ja ho veurem.
1: Vinga, ben fàcil, i tant que sí. Gràcies, Badó,
0: vinga,
1: fins la setmana entrant.
0: Adéu,
1: que vagi
0: bé. Adéu,
1: adéu. I nosaltres, per la nostra part, també ho deixem aquí. Tanquem barraca, demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, i amb aquestes ganes sempre diàries d'acompanyar-vos i de fer ràdio senzilla, però bé, que sigui d'aquestes útils i que realment serveixi per passar aquesta bona estona sense grans pretensions. Aquesta nova temporada que tot just acabem d'encetar avui mateix. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar. Fins demà.
2: Calaixera, un programa unicat de tot.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins.
4: I no li importa nada.
2: De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa d'aquest programa, al desembre passat, ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la nova cúpula dels Mossos d'Esquadra treu pit de la feina feta dels darrers dos anys en l'àmbit de la lluita contra la multireincidència i contra la tinença d'armes blanques. Malgrat el discurs, a la ciutat de Barcelona hi ha hagut 5 ferits per arma blanca durant aquest cap de setmana. Entre els fets ocorreguts destaca una baralla multitudinària al districte de Sant Martí amb una persona ferida i dos detinguts, i també un altre dels ferits va ser agredit a la Ronda de Dalt durant una discussió de trànsit. I les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. Ens amplia aquesta informació el Lluís Rodríguez del Prat Ràdio.
2: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
3: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment en l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
2: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 10:45 del matí de diumenge.
1: I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls a la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i el Pallars. Trànsit analitzarà avui amb Mossos d'Esquadra possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
5: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa.

bon dia, què tal? Benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell i benvinguts a la quarta hora. Avui, 14 de setembre, continuem amb la programació de Ràdio El Vendrell i en aquest cas ja de nou amb la programació habitual després de que de nou estigui amb nosaltres la Calaixera. Així que amb la franja matinal, ja amb l'horari i amb la temporada que acaba d'arrencar, doncs arriba també la quarta hora. Gràcies per acompanyar-nos i benvinguts en aquests minuts del matí. Són les 12:06 i avui estrenem jornada. Som a 14 del mes de setembre. Benvinguts, com sempre, en aquestes hores del matí, fins al punt de la una, intensament amb la quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Avui, 14 de setembre, celebra oficialment el Dia Mundial de la Dermatitis Atòpica. Una jornada internacional té com a objectiu principal per conscienciar la població sobre aquesta malaltia inflamatòria i crònica a la pell, donar suport als pacients que pateixen i visibilitzar l'impacte físic i emocional que té en la seva qualitat de vida. Depenent de l'any o de col·lectius concrets, també trobem altres efemèrides destacades avui dia. Avui també és el Dia Mundial de l'Arepa, celebrar el segon dissabte de setembre per fer un homenatge a aquest plat típic tradicional de la gastronomia veneçolana i colombiana, coincidint exactament amb el 14 de setembre en alguns calendaris anuals. I també és el Dia Internacional de l'Alexander von Humboldt, una data utilitzada per recordar el naixement del cèlebre naturalista i geògraf alemany. El Sant Oral d'avui ens situa en aquest 14 de setembre, la festivitat principal de l'Església Catòlica, l'exaltació de la Santa Creu. Avui, el Sant d'avui ens marca el calendari, que avui és Sant Albert de Castro, Sant Ciprià de Cartago, Sant Gabriel Taurí, Sant General Martín, Sant Mater de Colònia, Sant Pere de Bellabuix i Santa Notburga. I què fets van passat el dia com avui marcant la jornada a Catalunya? Doncs el 14 de setembre és una data assenyalada en la història i en la cultura i en la societat per diferents fets. Pel que fa a la història i la política, el 1714 hi va ser la capitulació de Barcelona. Després de la caiguda de la ciutat l'11 de setembre, les autoritats polítiques catalanes acaben de pactar el 14 de setembre les condicions de la capitulació i rendició formal de Barcelona davant de les tropes borbòniques. Tal dia com avui, el 1936, és assassinat a Falset al Priorat el conegut poeta i escriptor Salvador Extrem i Fa. Tal dia com avui, el 1973, es va fer la vaga de fam de Xirinacs. L'activista Lluís Maria Xirinacs va començar una cèlebre vaga de fam davant de la presó Model de Barcelona per reclamar l'amnistia dels presos polítics del franquisme, una protesta que es va allargar durant 42 dies. I tal dia com avui, el 1994, hi va haver el desplegament dels Mossos. Comença oficialment el desplegament de la policia dels Mossos d'Esquadra, iniciant la substitució de les forces de seguretat estatals en tasques d'ordre públic, començant per la comarca d'Osona, a Vic. I què és el que avui ens depara el temps? Certament hem d'estar contents perquè la situació meteorològica ha afluixat pel que fa a les temperatures altíssimes que ens estava incomodant tant de dia com de nit. Doncs avui la previsió del temps per aquest 14 de setembre és que la setmana doncs, comença amb un ambient càlid i estable, tot i que de cara a demà dimarts les temperatures podrien enfilar-se fins als 30 graus. Avui dilluns, per tant, el temps serà majoritàriament assolellat, amb una temperatura màxima de 28 graus i una mínima de 19. Cel clar assolellat durant pràcticament tota la jornada. Doncs aquest és el marc, com sempre, amb el que comencem aquesta quarta hora. Ara ja sabem i ens situem una miqueta en la jornada en la que estem, per si anem una miqueta descol·locats. D'aquí una estona ens aturarem amb el que has de saber, amb el que ens despertem. El nostre punt d'informació amb les notícies locals de comarca, la mirada a les notícies nacionals.

nacionals, internacionals i també d'última hora. Com sempre, musicals ho som, així que ja sabeu que aquí doncs fem també una amunt i avall amb la música. I recorda que si vols fer una petició a la carta, pots fer-ho a través del nostre WhatsApp de participació. Una nota de veu al 686-1091. Tant ens aturarem amb el nostre tema retro i també ens quedarem amb el nostre punt d'agenda. Gràcies per acompanyar-nos aquí al Peu del Canó, ara ja sí, embarcats de nou amb la nostra hora, després d'aquestes 4 setmanes que hem estat acompanyant-vos amb la Ona 10-13. Gràcies per escollir i continuar a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Salutacions de Marga Márquez. Comencem, perquè som encara a l'estiu, perquè qui diu que a l'estiu s'ha acabat? Amb els Banda Neon i Buhos, El Ventilador.

Doncs amb aquesta sintonia ja sabeu que el que ara ens ocupa és aturar-nos amb la informació i, com sempre, una primera mirada a la informació que arriba des de casa nostra, des de la nostra ciutat. Hem de fer una mirada cap al cap de setmana perquè Esquerra Republicana del Vendrell ha obert els actes de la Diada del Vendrell amb una ofrena floral al matí a la tomba de Pau Casals. Aquesta iniciativa, el grup en reclama que l'acte institucional es celebra a primera hora del 11 de setembre, que permeti a la ciutadania que pugui assistir a altres convocatòries de la Diada fora del municipi. Els actes de la Diada del Vendrell que s'han celebrat el divendres han tingut el primer capítol aquest divendres a les 10 del matí al cementiri. Esquerra Republicana ha celebrat una ofrena floral a la tomba de Pau Casals amb intervencions de diversos integrants de l'executiva local i integrants del grup. L'ofrena floral és també una reivindicació d'Esquerra perquè demana des de fa temps que l'acte institucional es celebri al matí per permetre a la ciutadania assistir a altres convocatòries de la Diada al llarg de la jornada. Això no obstant, el mateix Albert Rovira va assistir per retardar l'acte institucional del Vendrell. L'acte d'Esquerra es va celebrar divendres a les 10 del matí. I el Vinyan ha estat el marc de l'acte institucional de la Diada de la Vegueria del Penedès celebrat aquest dijous. La cerimònia ha comptat amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Maria Espadaler. A Bonastre s'ha celebrat l'acte de comarca de la Diada, amb la participació de grups de cultura populars locals. Dos municipis de la comarca celebraven les jornades especials amb motiu del marc de la Diada Nacional de Catalunya. El Vinyan va ser dijous el marc de l'acte institucional de la Diada d'àmbit de la Vegueria Penedès, que va comptar amb la presència d'en Ramon Maria Espadaler, el conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i el delegat del govern del Penedès, Lluís Valls. També van intervenir l'alcalde del Vinyana, Quim Nin. Un dels motius de la tria del Vinyana ha estat el centenari de la Societat Recreativa Unió Alvinyalenca, que es commemora enguany en l'entitat que va tenir lloc als parlaments. L'acte es va tancar amb una actuació musical. Per una altra banda, Bonastre va celebrar també el dijous passat l'acte comarcal de la Diada, una actuació dels grups de cultura popular del municipi, un concert de veu i violí i coca i cava per als assistents. I altres temes. El Vendrell farà una zona d'estacionament comercial on hi havia l'antiga benzinera de Can Julio. L'Ajuntament del Vendrell ha començat les obres de desmuntar les estructures de l'antiga benzinera del Can Julio, que estava situada al davant del mercat municipal i que va finalitzar la seva activitat a l'octubre del 2024. L'alcalde del Vendrell, Canet Martínez, anunciava que en aquest espai es posarà una zona d'estacionament comercial gratuït i regulat que acollirà d'entre 10 i 15 places d'aparcament. Segons l'alcalde, durant l'horari comercial s'hi podrà estacionar amb un limitador d'horari per un període de temps que encara s'ha d'acabar de definir, però que podria ser d'una hora com a màxim. L'objectiu és millorar la rotació d'estacionament perquè una mateixa plaça al centre del Vendrell hi pugui estacionar més vehicles per tal de facilitar les compres del comerç local. Fora de l'horari comercial es podrà aparcar en aquest espai sense restriccions. Els treballs durant prop dels 2 mesos, amb la qual cosa haurien d'estar finalitzades al mes de novembre. Amb aquest espai es vol pal·liar la manca d'aparcaments de la zona del centre i la pèrdua de places que van comportar els projectes de renovació de l'illa de vianants del carrer Doctor Robert o el carrer El Bici de l'avinguda Jaume Carner. I més notícies. El Montmell licita el servei de neteja de les franges forestals del Mirador. Amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat la seva neteja de les franges forestals de la zona sud del municipi. Concretament, es tracta de la part del Mirador Mas Mateo, on es duran a terme feines de poda i retirada de les restes vegetals. Tot plegat en el marc d'un estudi marcat
pels incendis a tot l'entorn de la vila. A evitar tant com es pugui la repetició de les escenes com les viscudes amb aquest estiu, amb la finalitat de minimitzar al màxim els risc d'incendis. L'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals del Mirador del Penedès i Mas Mateu, enclavats envoltats de la vegetació. Segons recull la memòria del projecte, el cost dels treballs s'elevaria com a màxim a poc menys de 40.000 euros. IVA inclòs, una xifra que ha estat subvencionada almenys per part de la Diputació de Tarragona. I fent una mirada a altres notícies, ens anem a recordar que la cantant i compositora baixpenedesenca Sonia Linares publica el 25 de setembre a un nou treball, Wood to Fire. És el primer avançament del disc The Real Dead Tales of Midnights, que preveu editar sota el nom de Sonia Linares and the Midnight Music Band. Una cançó que porta d'entrada a l'univers sonor i narratiu d'un àlbum que l'artista ha construït al voltant de històries nocturnes, personatges singulars i paisatges en transformació. Fent una mirada cap a Calafell, a l'Avinguda Catalunya de Segur de Calafell millora en seguretat. L'Ajuntament de Calafell ha incrementat la presència policial a l'Avinguda de Catalunya de Segur de Calafell. L'any 2025, entre el 31 de gener i el 31 de juliol, es van fer 151 serveis. En el mateix període del 26, s'han fet 164. En matèria de seguretat ciutadana, en el mateix període, els serveis han passat de 101 a 122. Aquest increment no respon a un augment de delictes patrimonials que han passat de 6 a 5, sinó a una major activitat preventiva, ja que s'han incrementat les amenaces i alteracions de l'ordre passant de 18 a 23. D'inseguretat s'explica principalment per la visibilitat i la reiterització de baralles, amenaces, discussions i alteracions de l'ordre públic. I també Calafell prepara un acord amb Esclat Bonpreu per reposar 100 llocs de treball a disposició de la borsa municipal. El conveni permetrà que Calafell Ocupació participi en la selecció del personal per les noves oportunitats laborals que generi aquesta empresa al municipi. L'Ajuntament de Calafell ultima un acord amb Esclat Bonpreu per poder traduir-se en 100 noves oportunitats laborals al municipi. El futur conveni permetrà que l'empresa canalitzi part dels seus processos de selecció a través de Calafell Ocupació, la borsa de treball municipal. L'acord es preveu formalitzar abans de que s'acabi l'any i convertirà Calafell Ocupació en un dels canals de connexió entre l'empresa i les persones del municipi que busquen feina. La iniciativa busca que els nous llocs de treball que es generin a Calafell tinguin una porta d'entrada directa per als veïns i veïnes que estiguin en recerca activa d'ocupació. El servei municipal participarà en la gestió dels processos i facilitarà que les ofertes arribin a les persones inscrites en la seva borsa. I ara és moment de fer, com sempre, una mirada a les notícies que ens ocupen. Són les notícies que, en aquest cas, arriben a una àmplia mirada amb les notícies d'Espanya. Els germans acusats del crim de la Francisca, condemnats, tornen a Hornachos per la seva reconstrucció dels fets. Macron visitarà Espanya els dies 29 i 30 de setembre. Bolaños acusa el poder judicial del corporativisme per, en aquest cas, arxivar la seva queixa contra el jutge Peinado i recórrer la seva decisió. Centenars de migrants passen la primera nit allotjats a Los Rosales mentre milers segueixen als carrers de Ceuta. També ens diu altres notícies mirant el món de Telegram, el sabotatge. Els agents llatinoamericans fan un sol ús que van operar a Europa. I una estudiant espanyola de 21 anys és assassinada a Mèxic en un crim investigat com a feminicidi. Feminicidi, volíem dir. Altres notícies, com sempre, també ens fan fer una mirada a les notícies, en aquest cas, a la nostra comunitat, a Catalunya. I
ella viatjarà a Extremadura per una de les celebracions de la Diada important. Carmen Artigas, l'exsecretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial sobre la IA, ens diu que és un risc present. Critiquen els Mossos per la detenció de menors en la Diada. També ens diu que cúmul d'incidències a Rodalies per el robatori de coure. Altres notícies ens diu que han de poder obrir les botigues tots els diumenges de l'any, és la pregunta que es fa, o un nou tractament sobre una via contra la migranya que està en fase d'investigació. També ens diu, parlant d'altres notícies, i en aquest cas el temps, diu que dilluns de sol i calor, però amb canvis a partir de dimecres. Aquestes són ara mateix les notícies que has de saber.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: puedo, tengo novio.
1: Bueno, ens hem regalat uns temes així en cascada. Ara estem escoltant a Sebastián Yatra i Jay Cavalan amb aquest tema que hem escoltat molt aquest 2026, que es diu Cucaracho. En un momentet ens anem en busca del nostre punt d'agenda després d'haver deixat el cap de setmana enrere. Bueno, hi ha cosetes, perquè la cosa, doncs, com arriba una mica ja més assentada, arriba a l'inici de... el curs escolar, i tot això també modifica una miqueta, doncs, un temps que ja va se'n van encarant cap a, doncs, el que ve, que ja és la tardor, moltes coses canvien després d'aquest llarg cap de setmana amb el pont de la Diada, doncs, bueno, però sempre ens regala el mes de setembre coses interessants. Anem a buscar el nostre punt d'agenda d'avui dilluns.

com sempre, anem en busca de coses que us recordem cada dia. Si voleu anar de mercat demà, ho podeu fer a l'Arbós i també a Segur de Calafell. Anem en busca del que ara mateix ens ofereix l'agenda aquests propers dies. Anem a veure el més proper. Llorenç del Penedès, demà dimarts, fa la seva caminada saludable, que es fa des de la sortida des del consistori i que arrenca a 2:15 del matí, volem dir. A les 6 de la tarda, demà dimarts, a la Biblioteca Terra Baixa hi ha la inauguració de l'exposició Aranès, l'Occità de Catalunya. A les 6 de la tarda, recordeu, la Biblioteca Terra Baixa. Avancem una miqueta cap a dimecres, a Santa Oliva, al Cau de l'Oliva. A les 5 de la tarda ja juguem al bingo i fem un mural per la igualtat. I Llorenç del Penedès, a les 6 de la tarda, a les Escoles Velles, hi ha una xerrada. Més salut, més saber viure, a càrrec de saber vivir. Al Vendrell, a 6:45 de la tarda, a l'espai polivalent de la sala del Portal del Perdó, hi ha una conferència, l'orgueria catalana de la segona meitat del segle XVIII, el progrés de Lluís Cercher, a càrrec de Miquel González, estudiós d'orgueria. D'orgueneria, així ho diem bé. Doncs aquests són alguns dels apunts que destaquem. Arrenca la setmana, doncs com dèiem, l'estiu encara el tenim molt, molt present i la cosa doncs ara fluixa una miqueta. Us recordem que la Calaixera ja ha tornat a la programació de Ràdio El Vendrell i us recordo doncs la nostra programació que ara ja torna la propera setmana amb els seus programes habituals que a poc arribaran a la nostra programació. Doncs recordeu que l'informatiu arriba amb la seva edició migdia a partir de 2:15 i després arriba la connexió amb xarxa amb la informació durant el seu horari de 2 a 3. Avui tornem amb l'actualitat musical amb el programa de Tarda en Estèreo de 3 a 5. I recordeu que l'informatiu arribarà amb la edició vespre a partir de les 8 del vespre fins 8:45. La programació de Televisió El Vendrell també en breu arranca amb els seus programes que arribaran doncs, ja la setmana que ve puntualment. I us recordo, però, que la informació arriba puntualment a les 2 de migdia, avui dilluns, amb les notícies. Doncs això és el que ara mateix ens ocupa en el nostre punt d'agenda. Així que el que fem és sentir bona música, acompanyant-vos aquí també, que la música també és molt important i fundamental. Hi ha gent que sent molta música al llarg del dia. Sentim a Anton Halley amb aquest The Voice of Summer, fent un viatge en el temps en l'estiu del 2009.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez ha anunciat una ampliació de 23 milions d'euros del Pla BEO, que ofereix ajuts de fins a 100 euros als menors de 16 anys per comprar ulleres o lentilles. L'ajut es mantindrà disponible fins al 31 de desembre d'aquest mateix 2026. El president espanyol ha assegurat que més de 700.000 infants pateixen pobresa visual a Espanya. També ha apuntat que un de cada tres nens amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat. Des de la posada en marxa del programa, el desembre passat ja s'han tramitat 454.000 peticions d'ulleres o lentilles. I la CGT ha advertit que estudia interposar una demanda judicial contra Educació, que acusa de no substituir una cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa que exerceixen tasques sindicals. En una atenció a la premsa, la secretària general de la Federació d'Ensenyament del Sindicat, Laura Gené, ha afirmat que la situació pot tenir incidència en uns 4.500 alumnes d'ISO infantil fins a batxillerat que poden quedar sense docent a l'aula. Alhora també ha dit que la mesura pot comportar sancions per als treballadors afectats, ja que no se'ls estan reconeixent les llicències sindicals. Els representants de la CGT han sol·licitat reunir-se amb la responsable del personal docent de la conselleria. I a banda, les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per la gran mobilització prevista per aquest diumenge a Barcelona. La protesta arriba 5 anys després de la gran mobilització que van aplegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat i que va arribar també precedida per la carta d'emplaçament de la Unió Europea per la contínua desprotecció dels espais naturals del Delta del Llobregat. I el Servei Català de Trànsit estudia reforçar els controls de la Nacional 260 després d'un cap de setmana tràgic amb 4 víctimes mortals. El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha assenyalat especialment alguns trams de revolts freqüentats per motoristes al Ripollès, la Collada de Toses i també al Pallars. Trànsit analitzarà avui, juntament amb Mossos d'Esquadra, possibles mesures, entre aquestes concentrar controls en alguns punts per tal d'augmentar-ne la presència. Operació que mantenen des del 2018. El memoràndum permetrà compartir experiències i bones pràctiques en àmbits com la tecnologia, el turisme, l'habitatge i el desenvolupament urbà. I també la secció de menors del Tribunal d'Instància de Lleida ha condemnat a 6 anys d'internament i 2 de llibertat vigilada al jove que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega l'agost de l'any passat. El condemnat, que tenia 17 anys quan van passar els fets, ha reconegut l'agressió aquest dilluns en una vista de conformitat.
0: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell,

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada de dilluns, dia 14 del mes de setembre de 2026. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Una actualitat que, sens dubte, passa per la Diada Nacional de Catalunya, celebrada divendres, i per tots els actes que giren al seu entorn. Una jornada informativa que també passa pels nens del Vendrell i la seva estada a Barcelona. En parlem, com sempre, amb la redacció al complet del Vendrell Comunicació, Marga Márquez, vicedessor, davant dels micròfons, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Com dèiem, avui el nostre informatiu s'ha de fer ressò de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebrava al Vendrell amb un acte que el protagonista girava al voltant de l'orgue de l'Església en l'any en què es commemora el 250è aniversari de l'instrument. D'aquest fet en parlem, així com també de l'acte institucional de la Diada a la Vegueria Penedès, celebrat al Vinyana, o també, amb motiu de la Diada, quan Esquerra Republicana de Catalunya al Vendrell ha fet una ofrena floral a la tomba de Pau Casals. I encara en relació a la Diada també parlarem dels diferents grups i partits d'Esquerra Independentista del Baix Penedès que impulsaven una marxa entre l'antic sanatori i el búnquer de les Madrigueres. En clau, nens del Vendrell, parlarem de la seva presència a la Sagrada Família, amb una jornada difícil d'oblidar, i també del sorteig del concurs de castells a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador. També tindrem temps de parlar de la Batzinera de Cal Julio. Es convertirà en un aparcament comercial de 10 places. I tot plegat ho acabarem, com sempre, amb la crònica del món de l'esport. Anem a esgranar mica en mica tot allò que donava de si la Diada Nacional de Catalunya, celebrada el passat divendres, dia 11 de setembre. D'entrada, hem de parlar que la Diada Nacional de Catalunya celebrava el Vendrell amb un acte en què el protagonisme girava al voltant de l'orgue de l'Església en l'any en què es commemora el seu 250è aniversari. L'entitat, l'Orgue del Vendrell, ha estat l'encarregada de fer una glosa en què la història de l'instrument s'entrellaçava amb la història de Catalunya i la vida de Pau Casals.
3: L'escenari triat enguany per fer l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell ha estat la plaça Vella. Un emplaçament que ha permès que el so de l'orgue acompanyés en tot moment la glosa que han fet els responsables de l'entitat. La glosa ha entrellaçat la història de Catalunya des de la pèrdua de les llibertats, el 1714, amb la història de l'instrument, construït el 1777, i que ha servit com a exemple de la resiliència dels catalans en els moments més complicats.
4: Creix el comerç, creix la indústria. El país torna a mirar cap al món. I aquí, al Vendrell, enmig d'aquella societat que es transforma, passa una cosa que avui ens reuneix. Es construeix un òrgan.

0: la tercera pota del discurs ha girat al voltant de la vida de Pau Casals, de quin guany també se'n commemoren els 150 anys del seu naixement. Amb Álvaro Metzger encarregant-se de fer l'acompanyament d'orga i accentuant cada moment, la glosa ha servit per fer una defensa de la llengua catalana i la catalanitat, fins a arribar al moment actual.
1: 2026. Som aquí, nosaltres, a la mateixa plaça, davant la mateixa església, escoltant el mateix orga. I ara ens toca a nosaltres. Ens toca decidir què volem transmetre als que vindran. Nosaltres també som una baula. No vam construir aquest orga. No vam veure néixer Pau Casals. No vam viure el 1714.
2: Però hem rebut una herència, una llengua, una cultura, una història, un país.
1: I les herències només continuen vives quan algú decideix fer-se'n responsable.
0: L'acte també ha inclòs una ofrena floral que s'ha fet als peus d'un violoncel i ha comptat amb la intervenció de l'alcalde del Vendrell, que ha agraït la glosa feta pels responsables de l'orga i ha volgut expressar un missatge d'unitat davant l'actual escenari de creixement dels populismes.
3: Davant la por i davant les dificultats hi ha dues maneres de reaccionar. O tancant-nos i dividint-nos, o, com han dit d'una manera molt poètica, sumant veus. I això és el que cal. Sumar totes les veus. Aquest és l'element. I tenim soprans, tenors, mitjosoprans, tenim barítons i tenim també algú que desafina. Però s'han de sumar totes les veus. Això és el que fa diferents els catalans.
0: La interpretació del cant dels segadors amb els membres de l'orga del Vendrell a dalt de l'escenari i l'acompanyament del mateix orga ha servit per cloure l'acte. D'altra banda, el Vinyana ha estat el marc de l'acte institucional de la Diada de la Vegueria Penedès. La cerimònia ha comptat amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Maria Espadaler. A Bonastre, per la seva banda, s'ha celebrat l'acte comarcal de la Diada amb la participació dels grups de cultura popular locals.
4: Dos municipis de la comarca han celebrat jornades especials a motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El Vinyana va ser dijous al marc de l'acte institucional de la Diada a l'àmbit de la Vegueria Penedès, que va comptar amb la presència de Ramon Maria Espadaler, conseller de Justícia de la Generalitat, i del delegat del govern al Penedès, Lluís Valls. També va intervenir l'alcalde del Vinyana, Quim Nin. Un dels motius de la tria del Vinyana ha estat el centenari de la societat recreativa Unió Alvinyanenca, que es commemora enguany. A l'entitat van tenir lloc els parlaments. L'acte es va tancar amb una actuació musical. Per altra banda, a Bonastre es va celebrar també dijous passat l'acte comarcal de la Diada, amb l'actuació de grups de cultura popular del municipi i un concert de veu i violí i coca i cava pels assistents.
0: També amb motiu de la Diada, Esquerra Republicana de Catalunya al Vendrell feia una ofrena floral a la tomba de Pau Casals. Amb aquesta iniciativa, el grup reclama que l'acte institucional se celebri a primera hora de l'11 de setembre per permetre que la ciutadania pugui assistir a altres convocatòries de la Diada fora del municipi.
4: Els actes de la Diada al Vendrell han tingut un primer capítol aquest divendres al cementiri. Esquerra Republicana hi ha celebrat una ofrena floral a la tomba de Pau Casals amb intervencions de diversos integrants de l'executiva local i del grup. L'ofrena és també una reivindicació. Esquerra demana des de fa temps que l'acte institucional se celebri al matí per permetre a la ciutadania assistir a altres convocatòries de la Diada al llarg de la jornada.
5: Doncs l'executiva de la secció local d'Esquerra Republicana va decidir en el seu moment de fer aquesta reivindicació de que l'acte de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell es tornés a fer pel matí perquè la gent pogués, i ben d'hora, perquè la gent pogués anar als diferents actes i manifestacions que es puguin convocar doncs, a Barcelona i en diferents punts de Catalunya.
4: Això no obstant, el mateix Albert Rovira va assistir per la tarda a l'acte institucional del Vendrell.
5: Aquesta tarda, com a representant del grup municipal Som Poble Esquerra, em trobaré a l'acte que fa que organitza l'Ajuntament per donar recolzament a totes aquelles entitats que sí que aniran a l'acte. Doncs hem cregut convenient de que també hi tinguem representació.
4: L'acte d'Esquerra, l'ofrena floral, es va celebrar divendres a les 10 del matí.
0: I encara en relació amb la Diada Nacional de Catalunya, diferents grups i partits de l'esquerra independentista del Baix Penedès impulsaven una marxa entre l'antic sanatori i el búnquer de les Madrigueres. Els participants han reivindicat la unitat popular com a base de la independència i en contraposició a l'actual auge del front reaccionari.
6: Desenes de persones han pres part a la marxa d'aquest dijous a la tarda, que ha sortit de l'antic sanatori de Sant Joan de Déu i ha recorregut el passeig marítim fins a arribar al búnquer situat a les Madrigueres. Un recorregut amb el qual els convocants han volgut recordar el passat roig d'aquest espai.
7: Diem que és un espai històric, el búnquer el van construir les milícies antifeixistes i l'Exèrcit Popular de la República per lluitar contra les tropes feixistes que venien a desembarcar, i després, a més, va ser reconvertit en una casa que va ocupar la família Casas Perín, que va ser un exsoldat republicà que va viure allà durant un temps perquè era represaliat i no tenia cap lloc on anar.
6: L'acte ha estat impulsat per l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista del Baix Penedès, l'SCUP de la comarca i l'Esquerra Independentista, amb la intenció de recuperar la mobilització de la vigília de la Diada.
7: Reivindiquem la unitat popular, el moviment independentista, com a el moviment que ens hem de sumar tots i totes per construir un país lliure, un país en català, un país feminista, un país ecologista.
6: La marxa ha finalitzat al búnquer de les Madrigueres amb la lectura d'un manifest i la interpretació de l'himne nacional de Catalunya.

0: I tanquem el capítol Diada Nacional de Catalunya per obrir el capítol Nens del Vendrell. Perquè els Nens del Vendrell van viure dissabte una jornada difícil d'oblidar. En el marc de la commemoració del seu centenari, la colla va portar els castells fins a un escenari excepcional, la Basílica de la Sagrada Família. I ho va fer descarregant un 4 de 8 davant d'un temple ple de gom a gom. L'acte va tenir, a més, un fort component simbòlic. Aquest 2026 es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va morir l'any 1926, el mateix any en què va néixer la colla castellera de la nostra vila. Una marea de camises vermelles a les portes de la Sagrada Família per participar d'un acte que unia dos centenaris, el de la colla i el de la mort de l'arquitecte.
1: Doncs ens fa moltíssima il·lusió poder participar perquè coincideixen dues efemèrides molt significatives, que són el centenari de la colla amb el centenari de la mort de Gaudí, i per nosaltres poder fer un castell a la Basílica doncs representa aquesta unió, no?, amb Gaudí, i bueno, la veritat és que estem molt contents i molt il·lusionats. És com el que ens faltava, no?, per tancar aquest any, a part de l'acte de tancament, i estem molt contents de ser aquí i amb tanta gent, tantes camises, i portar el Vendrell fins aquí també.
2: Sí, jo crec que al final ser nen del Vendrell ens dona oportunitats com aquestes i oportunitats de viure coses que no podríem viure amb una altra colla o amb una altra activitat, no? És molta il·lusió de poder actuar en un escenari tan bonic i de com s'ha volcat tothom a venir aquí i a gaudir d'aquest moment.
0: En arribar al temple, les camises vermelles dels nens van deixar una de les primeres grans imatges de la jornada. Els castellers es van desplegar davant de la Sagrada Família, es van posar les faixes i van aprofitar els instants previs per fer-se fotografies per al record. Alguns, visiblement emocionats, per viure una experiència única.
3: Doncs una gran il·lusió, una gran satisfacció que amb la meva edat pogués aquí celebrar el centenari dels Nens del Vendrell i poder venir aquí amb aquesta cosa que no sé manifestar de lo magnífic que és, que he quedat aquí esgarrifat mirant la creu de dalt de tot, que quedo esgarrifat com se va muntar això allà dalt. Clar, i la tècnica és molt diferent, no? Però em sento satisfet i orgullós, i a la vegada que a dintre, com fem el castell, doncs que la providència ens ajudi i puguem fer el castell que tenim previst fer i que no hi hagi cap defecte i que surti a la perfecció.
4: Home, doncs és tot un honor, no? Al final és un edifici molt emblemàtic de Catalunya i poder vindre aquí, a més, el dia després de la Diada és com molt representatiu. No gaires colles hi han actuat, diria que 3 o 4, o menys fins i tot, no ho sé. I no sé, jo crec que és tot un honor. Hi ha molta gent, a més, que no hi ha pogut entrar mai i que serà la primera vegada, i crec que és molt xulo poder fer amb Nens del Vendrell.
5: Exacte, jo almenys no hi he entrat mai i és il·lusionant poder-hi entrar, i a més entrar amb tothom, amb els meus amics i amb els companys, no sé, és un acte bonic, jo crec. S'ajunta una mica l'emoció del fer castells, que sempre és un acte com bonic i això emocionant, que estàs fent pinya amb tothom, i a més, doncs, com deia ella, en un lloc tan simbòlic, s'ajunta les dues coses i és encara com et tens més orgullós d'estar fent castells, i amb Nens del Vendrell, clar.
6: Bueno, crec que és un honor grandiós poder venir a fer castells aquí a l'interior de la Sagrada Família. Crec que és una cosa que no es fa sovint, que no han tingut el plaer moltes colles de poder fer, i a sobre fer-ho coincidir amb un acte del centenari de la colla amb el centenari també de mort de Gaudí, doncs crec que és una data ideal per poder fer aquesta construcció del 4-8 que farem ara dins.
0: La fotografia de grup va immortalitzar una estampa poc habitual. 230 camises entre castellers, grallers i timbalers davant de la Sagrada Família. En total, 450 persones es van desplaçar des del Vendrell per acompanyar la colla en una celebració tan especial. L'entrada a la Basílica va estar marcada per la solemnitat de l'espai. El vermell de les camises es barrejava entre les formes i els colors de l'obra de Gaudí en una trobada poc habitual. La missa va ser oficiada pel rector de la Basílica de la Sagrada Família, mossèn Josep Maria Turull, en una celebració de caràcter internacional que es va pronunciar en diversos idiomes. Al llarg de l'ofici, els missatges adreçats als Nens del Vendrell van ser constants. Es va posar en valor la història de la colla i la seva trajectòria centenària, així com el significat d'haver volgut commemorar els 100 anys precisament a la Sagrada Família. També hi van intervenir els castellers Laia Sánchez i Josep Lluís Pasqual en representació de la colla. I a meitat de la missa va arribar el moment més esperat. Amb el temple ple de gom a gom, els castellers van començar a preparar el castell. Feligresos i turistes van seguir amb expectació els moviments de la colla. Molts, mòbil en mà, no es van voler perdre una de les poques oportunitats de veure Castells dins de la Sagrada Família. La pinya es va tancar, les camises vermelles van anar prenent posició i el castell va començar a pujar. Quan els castellers començaven a carregar-lo, el so de les gralles va inundar l'espai ressonant dins del temple, mentre totes les mirades quedaven fixades en l'estructura humana que s'enlairava. Quan el 4 de 8 ja estava gairebé descarregat, el cap de colla, Pere Rovira, va pronunciar unes paraules que van posar veu a l'emoció del moment.
7: I això és per sempre, nens, és per sempre!
0: Després de l'emoció continguda, la canalla dels nens del Vendrell van participar en l'ofrena. Els més petits de la colla van deixar un mocador de l'entitat com a testimoni de l'acte. El gest va posar el punt final a la celebració litúrgica i va deixar també una petita empremta dels nens en una diada que havia estat carregada de simbolisme. La jornada va continuar també davant de les càmeres. Un equip de The Wall Heritage, programa documental del canal japonès TBS, estava enregistrant un especial amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'equip va filmar l'actuació dels nens dins de la Sagrada Família i, un cop acabada, va entrevistar quatre membres de la colla per recollir les seves impressions després d'haver viscut una jornada tan excepcional. I seguint encara amb Castells, l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador va acollir divendres l'acte de presentació de les colles participants i el sorteig de l'ordre d'actuació del concurs de Castells en la seva 30a edició. L'esdeveniment s'ha fet a la vila amb motiu del centenari dels nens del Vendrell que enguany prendran part del concurs en la jornada de dissabte.
8: Les mans innocents encarregades de treure les boles del sorteig han estat les de la canalla dels nens del Vendrell. En un acte que ha tingut com a fil conductor temàtic el lema casteller Força, Equilibri, Valor i Seny. El sorteig s'ha acompanyat de les actuacions dels músics Daniel Claret al violoncel i Lara Fernández a la viola, que han interpretat peces vinculades a l'esmentat lema, amb l'esperit de Pau Casals sempre ben present en l'any del 150è aniversari del seu naixement. Els nens del Vendrell prendran part enguany a la jornada de dissabte del concurs, amb la intenció de quedar el més amunt possible. El sorteig ha determinat el seu ordre d'actuació i l'espai que ocuparan a la plaça.
2: Bé, doncs contents de tornar a participar al concurs, ja amb ganes de mobilitzar molta gent. Pel que fa al sorteig en si, bàsicament el que valorem sobretot són les colles que ens acompanyen a prop i la situació pel que fa a la nostra gent a la grada i la canalla on te la podem tenir. Sembla que en aquest sentit, a nivell d'on podrem tenir la canalla, i molt bé. I a nivell de colles al costat també, tenim colles que són colles molt amigues, com per exemple Bordegassos, i sempre està molt bé poder compartir espai amb gent que t'hi portes bé i que també et facilita a l'hora de treballar.
8: El 30è concurs de Castells se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena de Tarragona.

0: I la crònica informativa de la jornada l'acabarem amb la benzinera de Cal Julio, que es convertirà en un aparcament comercial pels usuaris del mercat municipal. Després de les primeres obres subterrànies, amb l'eliminació dels dipòsits, aviat es procedirà a la retirada de la pèrgola, de manera que el nou servei podria entrar en funcionament ja cap al mes de novembre.
1: Les instal·lacions de la benzinera de Cal Julio seguiran oferint els seus serveis als conductors del Vendrell i Rodalies. A partir de novembre, però, no subministrant combustible, sinó permetent la clientela del mercat municipal estacionar durant un determinat període de temps, segurament una hora com a màxim, mentre recull o fa la seva compra. Una mena de stop and go que ha de permetre seguir dinamitzant un dels principals centres comercials de la vila.
2: L'objectiu és fer aquest espai, que sigui com de presentació del mercat, que es pugui veure bé, però com sabeu també estem enmig d'un projecte de reforma integral del mercat, és a dir, del propi mercat, del mercat com a infraestructura, el mercat com a activitat comercial, però també de l'entorn immediat del mercat.
1: Després de la retirada dels dipòsits subterranis, les obres més visibles començaran en breu, amb la supressió de la pèrgola de l'antiga benzinera i l'adequació de tot l'espai. Unes feines que han de quedar enllestides durant el mes de novembre.
2: Començarem directament a desmuntar la pèrgola, que serà l'element més impactant, diguéssim, de les obres, però en si no té massa complexitat, sí una mica més d'acabar d'urbanitzar, rajolar, fer la vorera, evidentment, hem de donar continuïtat a la vorera de l'en Jaume Carné, fanals, és a dir, una mica aquesta feina de fer un espai urbà estàndard, no una antiga benzinera, però que, ja dic, aprofitarem per fer aquesta primera experiència d'aparcament comercial gratuït i regulat.
1: Es preveu habilitar al voltant d'una quinzena de places d'estacionament gratuït, que estaran operatives en horari comercial de matí i tarda. Fora d'aquesta franja, la resta de vehicles també podran aparcar, talment com una zona blava. I com en aquest cas, qualsevol utilitari o motocicleta que no disposi correctament visible del distintiu facilitat per les parades del mercat, també serà sancionat.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins, ho fem amb triple ració del Club d'Esports Vendrell, els jugadors de Toni Porta, que disputant fins a 3 amistosos la setmana passada, i avui doncs intentarem doncs fer una mica de repàs de tot plegat. Primer, dimarts, els jugadors de Toni Porta rebien al Bell-lloc el Quim Tomàs en un partit que acabava amb victòria roig-i-negra per 5-2. Dimecres es desplaçaven a Vilaseca, en aquest cas els vendellencs que perdien per 4-1, i finalment dissabte doncs tancaven aquesta trilogia amb una visita doncs amb un equip també de la mateixa categoria, de plata, el Reus B, que en aquest cas competirà al grup nord, i bé, doncs és un partit que bé, doncs va tenir menys història de la que semblava perquè els vendellencs doncs van imposar per un contundent 0-10. Per parlar de com va anar tot plat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
4: Bé, doncs comencem pel principi, que és el partit contra el Bell-lloc, que bé, doncs venia, no?, després d'aquella derrota contra el Sant Cugat, que ja havíem comentat, i bé, doncs l'equip va demostrar doncs que doncs es va saber refer, no?
5: Sí, ens vam plantejar una setmana com una setmana de molta càrrega, on la càrrega física era prioritària per nosaltres, i vam aprofitar per competir. I el primer dia vam començar amb el Bell-lloc, que és un molt bon equip de Nacional Catalana, que ens va apretar moltíssim, la veritat és que la primera part va ser molt igualat. Després vam estar molt fins a cara a porteria i, tot i que els resultats hem dit que ara no és important, les sensacions és cert que van ser bastant bones i m'he satisfet del partit i sobretot del nivell físic de l'equip.
4: Dimecres, en canvi, doncs, va tocar doncs, l'altra cara, a Vilaseca, amb un partit bé, doncs, condicionat, no?, pel fet d'haver jugat el dia abans i contra un equip que bé, doncs, també té ganes de demostrar que vol estar en aquesta categoria. No?
5: Sí, el dimecres va ser tot el contrari. És cert que havíem jugat el dia abans, però les sensacions de la primera part, ja més enllà del resultat, que no va ser positiu, les sensacions van ser molt dolentes, de veritat. La segona part es van refer i crec que vam millorar bastant, tot i que no està fins a cada porteria. Però bé, la conclusió és que era l'única positiva que podem treure aquell partit, és que ens va servir per seguir carregant físicament i provar coses noves, però és cert que ens va servir per saber el que no hem de fer, sobretot a la meva part, perquè vam estar francament malament.
4: I dissabte, doncs, tancàvem aquesta trilogia Reus, un partit que bé, doncs, en principi es plantejava potser com el més dur de la setmana, i va ser tot el contrari, no? Un Reus que és veritat que venia amb moltes baixes, però bé, doncs, l'equip va mostrar doncs, la seva cara més efectiva a les dues àrees.
5: Sí, crec que bueno, el resultat és totalment enganyós, perquè al principi va ser un partit molt equilibrat, ens van apretar moltíssim, el Reus és un equip que pressiona molt amunt, així que és cert que crec que a l'hora de fer la rotació va notar molt les baixes que tenia, que que tenia tres baixes molt importants. I bé, bueno, sí que és veritat que les sensacions van ser molt bones, però no, no és qüestió de treure segurament en competició mai a la vida un resultat així. Però bé, sempre és bo estar fi de cara a porteria també i acabar amb bons regust de boca. Però bé, bueno, aquesta setmana ens servim molt sobretot per preparar coses i sobretot per carregar físicament, que crec que podem fer una valoració molt positiva.
4: I un partit del de Reus que bé, doncs, també va deixar doncs, el debut d'un altre jove del planter, com és el Marc Hernández de la porteria, que va tenir l'oportunitat dels últims minuts, i fins i tot doncs, va deixar unes imatges del partit, no? Amb una aturada als últims minuts que, doncs, déu-n'hi-do, no?
5: Sí, sí, sí, amb la marxa del Ferran, al final, el dimecres va venir el Bernat, que és un porter del juvenil, i el dissabte va venir el Marc, que és el porter de la primera catalana. La veritat és que anem quasi pràcticament a debut per partit. Això és bo, és positiu, que els joves ens vinguin a ajudar, i la veritat és que els minuts que va tenir, 10 minutets, ho va fer molt bé. I bé, content per l'equip i content per ell també, que ell estava molt satisfet d'acabar el partit.
4: Ara doncs ja només queda un amistós per acabar la pretemporada, que serà aquest divendres a casa contra el Sant Ramon, un equip que doncs enguany ha pujat a Nacional Catalana, i per tant bé, doncs ja l'última prova, no? Per tant, doncs no sé si serà pràcticament com una prova d'inici de Lliga, però gairebé, no? Perquè com diem, doncs ja és l'últim.
5: Sí, sí, sí, penúltima setmana ja començarem a descarregar una mica per entrar ja la setmana de competició, la setmana següent, que ja juguem a la jornada 1. I així ens queda un partit a Sant Ramon per acabar de corregir coses que seguim fent malament. I bé, intentar arribar el més preparats possibles a la jornada 1, que al final tota la feina que hem fet aquestes setmanes va destinada aquí, a l'inici de Lliga. Crec que l'equip està treballant bé, ens hem de créixer molt encara com a equip, perquè cometem errors que en aquest nivell no es poden cometre. Però bueno, forma part de la pretemporada i al final, a poc, si m'hem dit que hem d'anar partit a partit, que haurem de treballar moltíssim. I això és el que està fent i l'equip està treballant molt.
4: Doncs perfecte, Toni. Esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
5: Perfecte. Gràcies a vosaltres.
4: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta setmana amb fins a 3 partits. Com dèiem, victòria 5-2 contra el Belllloc, derrota 4-1 a Vilaseca i victòria 0-10 a Reus. I ara, com dèiem, centrats en aquest últim amistós de la pretemporada, que serà aquest divendres a les 9 de la nit al Quim Tomàs contra el Sant Ramon.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Doncs d'aquesta manera nosaltres arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. En jornada de dilluns tindreu més informació, com sempre, a través de xarxes socials d'allò que succeeixi a darrera hora. També més informació a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tingueu molt bona tarda.

0: teixit del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
1: Niubó ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que el març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
2: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden dos punts respecte del juliol, abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
3: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
1: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La marxa portarà per lema no l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
1: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
2: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
1: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
2: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
1: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la 5a victòria en 5 partits.
4: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant la Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a les dues.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Comença el curs a la formació professional amb rècord de matriculats, 76.000. D'aquests, dos terços cursen els estudis que van escollir en la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre. La consellera ha fet l'arrencada oficial del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo, bon dia.
7: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
8: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
7: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
1: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que ha tingut els darrers mesos. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.

0: Sí que arquitectònicament respecta el disseny original, té exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, un edifici eficientment a nivell climàtic.
1: Les obres, amb un pressupost de 9,5 milions d'euros, es preveu poder-les acabar el segon quatrimestre.
2: Això a Tarragona, a Lleida també la universitat ha arrencat el curs, enguany amb 2.600 nous estudiants. I a Tarragona, i a Girona, volem dir, la universitat també inicia avui el curs amb més de 16.000 estudiants matriculats en aquest cas.
3: I entre les novetats hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració, una combinació única en el sistema públic universitari català.
2: Més enllà dels estudis postobligatoris, el Departament d'Educació reconeix les llicències sindicals de la cinquantena de docents i de personal d'atenció educativa de la CGT, que fins ara, fins avui mateix, de fet, no les tenien.
3: Això permetrà als centres educatius posar substituts per atendre uns 4.500 alumnes mentre els docents exerceixen les tasques sindicals. La decisió arriba després de l'amenaça de la CGT d'interposar a Educació una demanda judicial per vulnerar el dret de la llibertat sindical i la representació col·lectiva.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem a matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, corresponents al mes de setembre, tot just després de la crisi de Ceuta.
3: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, és a dir, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra per 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
2: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el Partit Popular, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria de Ceuta, i valorava així els resultats del CIS.
5: Al final lo que estamos hablando son de encuestas y vamos valorando encuestas siempre y a todas horas la verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva sino objetiva de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
2: No deixem la política, però tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'equador del seu mandat. Una conferència en la qual desglossarà també el full de ruta de cara als propers anys. Mont Carvajal, bon dia.
6: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
7: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats amb gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
6: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
8: 2 anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
6: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
2: El Pla B o continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona.

0: funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuïtat en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
2: No deixem la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves, tant de sang com de plasma, es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
3: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, una substància amb la qual es poden fer medicaments i de la que no es troben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
4: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
2: És un dels titulars de la jornada, la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai. I arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
5: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
6: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
5: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
2: No deixem la mobilitat. A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la ciutat. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
3: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
7: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que vulguin girar cap a la dreta, des del segon carrer.
3: Els fitons són balises que s'agregaran al carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B15, la 7 i la 67.
2: No deixem la ciutat perquè avui el Trambesòs ha recuperat bona part del servei habitual al nord de Barcelona, en concret.
3: La línia T4, Marta, reprèn la normalitat. En canvi, es manté el tall parcial de la T5 i la T6 entre les estacions de Glòries i Sant Martí de Provençals.
2: És 2:15. L'alcalde de Sant Cugat, Josep Maria Vallès, reclama una reobertura parcial del parc de Collserola, restringit al pas des de fa 6 mesos pel brot de pesta porcina africana que s'hi ha detectat.
3: Els negocis de la zona s'han vist afectats per la davallada de visitants, tot i els incompliments, volíem dir, d'alguns excursionistes i esportistes. A més, els nous casos detectats a principis de setembre han obligat a prorrogar-ne el tancament com a mínim 3 mesos més. En declaracions a la xarxa, Josep Maria Vallès demana que es busquin solucions.
8: Entenc la problemàtica, el que ens estem afrontant, però Collserola és molt gran i jo al final el que demano és demanar o delimitar una zona segura a Collserola. Jo és el que li estic demanant al conseller com a mínim i sobretot a partir de que la Generalitat sí que va empatitzar doncs per poder fer una pel·lícula, per poder fer una pel·lícula que això és el que la gent no entén de cap manera.
2: Junts per Manresa i Avenç Nacionalista demanen reforçar la seguretat a la capital del Bages amb més agents de la Guàrdia Urbana i, atenció, amb 300 càmeres. Tots els grups han presentat una bateria de mesures per garantir la seguretat als carrers després de l'apunyalament mortal d'ara fa dues setmanes. Ràdio Sallent, Jordi Casals.
9: Els dos grups acusen el govern municipal de no afrontar els problemes reals de la ciutat. Per això han presentat un decàleg de mesures. Volen passar dels 103 agents de la Guàrdia Urbana actuals fins als 140 i demanen la creació també d'una unitat policial especialitzada. Això a banda de la instal·lació de 300 càmeres de seguretat repartides per tota la ciutat. Ramon Bacardit és el líder de Junts Manresa.
10: Manresa necessita que torni l'ordre als carrers de la ciutat i civisme. La deriva en què estem, la ciutadania ja ha dit prou. Necessitem un govern que deixi els anuncis, les paraules, el victimisme i es posi a executar accions dirigides en aquests dos àmbits, en la seguretat i el civisme. Avui hem posat sobre la taula 10 accions concretes que només depenen de la voluntat del govern municipal.
9: Recordem que Junts va signar una coalició electoral per les properes eleccions municipals amb Avenç Nacionalista, l'antic Front Nacional, una formació d'extrema dreta que va aconseguir 2 regidors les últimes eleccions.
2: A Tarragona avui s'ha celebrat al Palau de Justícia la presa de possessió com a nova fiscal en cap provincial de Maria Cinta López. Agafa així el relleu de Maria José Osuna, que va passar a ser la fiscal en cap inspectora de la Fiscalia General de l'Estat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
11: L'acte ha comptat amb la presència del conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i els directors dels Serveis Territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Tarragona i les Terres de l'Ebre, Rosana Camps i Gerard Vidal, a més de les autoritats polítiques i dels cossos de seguretat de la ciutat. Durant el seu Parlament, López ha posat especial atenció en combatre l'auge dels delictes impulsats per la intel·ligència artificial, la violència masclista o la protecció dels menors. També ha destacat el llegat deixat per l'anterior fiscal i la importància de mantenir les persones al centre per treballar de la millor manera possible.
12: Tengo una gran ilusión, al mismo tiempo una... me siento muy responsable y bueno, que estará la Fiscalía, como siempre, al servicio de la ciudadanía, que es lo que nos corresponde.
11: Entre els primers reptes que haurà d'afrontar la nova fiscal en cap es troben dos casos molt mediàtics a la demarcació, com són el cas Innova, ja en marxa, i l'inici del cas Inipro.
2: Tenim novetats pel que fa a la vaga de biblioteques de Barcelona, que continuaran mantenint l'aturada indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual s'ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra a Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Reclamen uns horaris que els permetin conciliar la vida personal i la laboral, per la qual cosa necessiten incorporació de més personal i, a més, també demanant millors retribucions econòmiques i denuncien la mala gestió del consorci. De fet, una de les denúncies que fan és que aquest consorci i l'Ajuntament posen en marxa una estratègia de dilació perquè s'allargui el conflicte i evitar donar les demandes que fan els bibliotecaris. Els sindicats CGT i la Intersindical ja van presentar fa uns dies demandes contra el Consorci per la retirada de drets laborals i sindicats. I, de fet, el proper 18 de setembre, la vaga s'estendrà a nivell català amb una manifestació que implicarà totes les biblioteques del país.
2: I no deixem les reivindicacions laborals, ja que fa només uns minuts que ha acabat la concentració que Comissions Obreres havia convocat davant de l'empresa ICAP Master Batch Group, ubicada a les Masies de Roda, Osona. L'objectiu de la protesta era denunciar repressió sindical a la direcció i reclamar la readmissió immediata de dos delegats de Comissions acomiadats a principis d'estiu. El 9FM, Judit Lechón, bon dia.
14: Sí, bon dia. Ha estat a la una del migdia quan han tallat la carretera amb la presència dels Mossos d'Esquadra. Aquests treballadors al·leguen un acomiadament improcedent perquè l'empresa ha tingut accés per mitjà d'un altre treballador a converses privades dels representants sindicals. Ja han interposat una demanda i reclamen que es declari el procés nul. També denuncien silenci per part de la companyia després d'haver intentat iniciar un seguit de converses per esclarir els fets sense èxit. Si no poden tornar als seus llocs de treball, afirmen que continuaran amb les mobilitzacions com la d'aquest matí, que comptat amb el suport d'una cinquantena de representants sindicals i treballadors.
2: Gràcies, Judit Lechón, des del 9FM, i ara és moment per a la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin a finals d'any o bé a principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global del Monestir de les Arts. Televisió de la Costa Brava, Alba Pairet.
15: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
16: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir. I la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
15: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
2: Tenim també novetats pel que fa al Festival de Sitges. Els actors Kevin Bacon i Kira Sedgwick rebran el Gran Premi Honorífic del Festival. Visitaran el certamen per presentar la seva darrera pel·lícula, una comèdia de terror que es diu Family Movie.
3: Tots dos són parella i dirigeixen i protagonitzen el film, juntament amb els seus fills, Sousie i Travis. La pel·lícula tracta sobre una família de cineastes de pel·lícules de terror. Roden la seva darrera producció quan apareix un cadàver al plató. Els noms de Bacon and Sedgwick s'afegeixen als de Peter Jackson, Danny DeVito i Amy Irving, que també recolliran el Gran Premi Honorífic.
2: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Avui s'ha obert el sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre, quan es podran veure per primera vegada escultures que decoraran l'exterior de la capella de l'Assumpta, així com una nova exposició.
3: Des d'avui fins diumenge, qualsevol persona es pot inscriure per participar en el sorteig de 20.000 entrades a través d'un formulari disponible tant al web com a les xarxes socials de la Sagrada Família. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre, els dies 24, 25 i 27, i de 3 a 6 el dia 26.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
17: Bon dia, Marta. Nova victòria blaugrana es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final, posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
18: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, n'hem tingut pilota, on el Cadó també fa l'oció, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
17: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la sisena jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
19: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia a l'eix. No crec que no és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
17: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è. I el Badalona Women va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
20: Bon dia. El Badalona Women va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Elena Julve. Lauri Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ha ampliat distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1 a 4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
0: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat, no el marcador, doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després, doncs, totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
20: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
2: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa ara, però tornarem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que als nens i als adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Arrenca el curs de la formació professional enguany amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i destaca els canvis en el procés de preinscripció i matrícula que ha fet el seu departament.
9: És incontestable que la formació professional viu un dels millors moments a Catalunya i tots ens hem de felicitar perquè és una gran notícia pel sistema educatiu, però ho és també pel teixit productiu del país i hem fet la preinscripció i la matrícula més àgil, de manera més transparent, capaç d'aprofitar al màxim totes les places disponibles.
7: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la FP amb la primera fira d'oficis. És dilluns 14 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi de Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques. Sònia Kerr.
10: Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte del juliol abans de la crisi migratòria de Ceuta. El PP guanya només 4 dècimes. La portaveu en aquest cas del PSOE, Montse Mínguez, destaca la confiança de la ciutadania que mostren aquestes dades.
11: Confianza la ciudadanía en este gobierno que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Més de 200 entitats es manifestaran diumenge a Barcelona en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat.
10: La marxa portarà per lema no a l'ampliació ni ara ni mai i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat.
7: Les biblioteques de Barcelona mantenen la vaga indefinida.
10: Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla.
7: En cultura comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols.
10: L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior comencin ja a finals d'any o principis del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte global vinculat al Monestir de les Arts.
7: Els esports, Anna Freixa, el Barça suma la cinquena victòria en 5 partits.
12: Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant el Llevant per 2-4 amb doblet de Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
7: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Pérez, bon dia.
13: Bon dia, ha començat la setmana amb un temps de meravella. Si el que hem de fer són activitats al ras, tasques de bricolatge, per exemple, al llarg de les immediates hores es podran fer sense cap mena d'entrebanc, però això sí, potser una mica massa calor al llarg de la tarda, perquè avui ha de pujar la temperatura respecte a ahir. Ho farà especialment a les comarques de Girona, i molt concretament a la Plana de l'Empordà, també al Pla de Girona, al Pla de l'Estany, la Baixa Garrotxa i l'interior de la Selva. Aquí arribarem a fregar els 35 graus aquesta tarda, també als 32, 33 graus a les comarques de Ponent, de l'Ebre, o cap al prelitoral barceloní, cas del Vallès, per exemple. Sempre amb molt pocs núvols, per tant, la tarda serà completament serena i amb un vent que sí que es reforçarà una mica, arran de costa, sobretot la barcelonina. Pel que fa al dimarts, una altra bassa d'oli, una altra vegada força sol durant tot el dia, i això farà que la temperatura torni a ser força elevada durant la tarda. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Avila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
7: Comença el curs a la formació professional i ho fa amb rècord de matriculats, 76.000, dels quals 2/3 cursen els estudis que van escollir en primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha destacat el bon moment que viuen aquests estudis professionals i assegura que encara no han tocat sostre a Catalunya. La consellera ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de la formació professional, ha dit, per la celebració de la primera fira d'oficis. Lleida Televisió, Carla Rodrigo.
15: Aquest curs, més de 76.500 alumnes s'han matriculat en cicles de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que l'any passat. Una xifra rècord, segons ha explicat la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, durant l'inici del curs a Lleida.
16: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places a formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
15: En el conjunt d'ensenyaments professionalitzadors, més de 153.000 alumnes han començat aquest curs a Catalunya.
7: També avui és dia d'inici de curs a moltes universitats. A Tarragona, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia de la Rovira i Virgili ha començat el retorn dels alumnes després de la renovació que s'hi ha fet. Un retorn, però, que es preveu que es faci de manera esglaonada i progressiva fins al segon quadrimestre del curs. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
17: 2 anys després de l'inici de les obres de la facultat situada al campus de Ses Salades i coincidint amb l'inici del nou curs, els alumnes d'Educació i Psicologia han pogut tornar a les seves aules de manera progressiva. Els treballs no estan acabats i actualment són 14 les aules reformades que donen plaça a 500 alumnes que ja poden gaudir de les noves instal·lacions. Josep Pallarès, rector de la URB, ha explicat que la reforma s'ha fet respectant el disseny original de l'edifici de l'any 1976.
18: Un edifici que arquitectònicament respecta el disseny original, conté exactament les mateixes distribucions, però està adaptat a les noves necessitats i a les noves normatives. Per tant, edifici eficientment a nivell climàtic.
17: Les obres, amb un pressupost de 9 milions i mig d'euros, es preveu poder-les acabar al segon quadrimestre.
7: Inici de curs avui també a la Universitat de Lleida, que compta amb 2.600 nous estudiants de cara a un curs que avui arrenca. Medicina, psicologia o infermeria són algunes de les carreres amb més demanda per una Universitat de Lleida, que enguany augmenta en un 8,7% la tria en primera opció. A més, ha posat dos nous màsters en marxa. UAU Lleida Ràdio, Marc Piqué.
19: La Universitat de Lleida compta enguany amb 2.600 estudiants nous, la majoria dels quals, 2.000, ho faran al campus de Lleida. Són algunes de les xifres que s'han donat a conèixer en el primer dia de curs acadèmic, xifres encara provisionals perquè fins a mitjans d'octubre no es tanca la matrícula. En total hi ha en marxa 50 graus i una de les grans notícies és que la tria de la UDL en primera opció ha augmentat un 8,7%. L'Oriol i la Vinyet són alguns dels alumnes que comencen aquest any els seus estudis i ens expliquen les seves sensacions.
20: Bueno, espero que serà complicat, evidentment, però al final fas el que t'agrada. O sigui, jo venint de batxillerat, per exemple, i vull ser enginyer, de què m'ha servit filosofia? De res. Però bueno, aquí sé que hi haurà molta més feina, però al final ho he triat jo i a per totes.
21: Estudiaré enginyeria mecànica aquí a la UDL. Vaig decidir estudiar això perquè m'agrada molt física i química i trobava que era una de les carreres que em podien oferir, a part me volia quedar aquí a Lleida sí o sí.
19: Entre les carreres amb més demanda es troben medicina, psicologia o infermeria, entre d'altres.
7: Inici de curs també a la Universitat de Girona, en aquest cas amb més de 16.000 estudiants matriculats.
10: I atenció, perquè entre les novetats d'aquest curs hi ha el nou doble grau en Comunicació Cultural i Ciències Polítiques i de l'Administració. És una combinació única en el sistema públic universitari català.
7: Entrem en matèria política. El PSOE guanyaria les eleccions si se celebressin ara, però el Partit Popular retalla distàncies i Vox puja. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, del CIS, corresponents al mes de setembre, just després de la crisi de Ceuta.
10: El PSOE obtindria el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en tenia 33. El PP n'obtindria el 25%, guanya 4 dècimes respecte a l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix 1,3 punts. Sumà cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa en el 2,5%, mentre que Junts es manté al 0,7% respecte al juliol.
7: A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valora així els resultats del CIS.
22: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de las crisis.
7: Tornem a Catalunya, però no deixem la política, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, pronunciarà aquesta tarda una conferència amb motiu de l'arribada a l'Equador del seu mandat. Una conferència en la qual també desglossarà el full de ruta dels pròxims anys. Mont Carvajal, bon dia.
23: Bon dia. El president farà balanç de fites aconseguides i dibuixarà les que vol aconseguir, com ara el nou model de finançament o el 15% d'habitatge públic. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, considera que la conferència d'avui és molt important i ha avançat alguns dels reptes.
24: Es basa en certeses, com són acords pressupostaris, com són acords vinculats a gaudir de més recursos, de models de finançament més sòlids i també basats en la generació i l'impuls de consensos polítics.
23: En canvi, per al principal grup de l'oposició, Junts per Catalunya, Illa ha tocat fons i el seu govern és un desgavell. El portaveu de Junts és Josep Rius.
25: Dos anys en què ha enterrat la imatge de bon gestor del PSC i ha confirmat la dependència i l'espanyolització del govern de la Generalitat de Catalunya en mans del president Illa.
23: La conferència es farà al Museu Marítim de Barcelona.
7: El Pla B ho continuarà l'any que ve, el 2027, gràcies a l'ampliació de pressupost que ha fet el govern espanyol. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. Avui la ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i ha anunciat que s'han donat més de 450.000 ajuts. Maite Polo, bon dia.
1: Bon dia. En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 obres de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
2: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan es, no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del Plan BEO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
1: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
7: I no deixem les qüestions vinculades a la salut. El Banc de Sang intensifica la crida per fer donacions, ja que les reserves de sang i de plasma es troben sota mínims. L'entitat confirma que hi ha hagut una davallada del 20% aquest estiu i durant la primera setmana de setembre, les alertes meteorològiques primer i el pont de la Diada després no han ajudat gaire a la seva recuperació.
10: Joan Ramon Grífols, director assistencial del Banc de Sang i Teixits, ha volgut incidir en la importància d'augmentar les donacions de plasma, que és una substància amb la que es poden fer medicaments i de la que no es troba ben tants voluntaris. Són declaracions a la xarxa.
3: Sempre històricament nosaltres i tothom s'ha donat més força o més importància a la donació de sang quan la donació de plasma és igual d'important. És a dir, a partir d'aquest plasma obtenim una sèrie de medicaments que són fonamentals per la vida d'unes 3.000 persones a Catalunya.
7: La manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat ja compta amb el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. La marxa es farà diumenge vinent a Barcelona, sota el lema No a l'ampliació, ni ara ni mai, i arriba 5 anys després de la gran mobilització que va plegar milers de persones en una de les manifestacions més multitudinàries del Prat de Llobregat. Anem fins allà, al Prat Ràdio, Lluís Rodríguez.
4: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La manifestació sortirà de la Cruïlla des d'on avui s'ha fet la seva presentació al carrer Aragó en Passeig de Gràcia, a les portes de la Casa Batlló. Escoltem Joan Manel del Llano, membre de l'aeroport.
5: I volem posar el focus en la gran crisi de Rodalies que estem patint i també en el fet que es prioritzin sistemàticament milions d'euros en megaprojectes i especialment a l'aeroport per davant dels serveis essencials de Rodalies que usen cada dia centenars de milers de persones.
4: La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
7: Són 3:15, no deixem encara la mobilitat perquè a Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot per millorar la velocitat dels autobusos al carrer de Balmes, al centre de la capital. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar-los prioritat sobre la resta de vehicles.
10: Les cruïlles afectades de Balmes són amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinenta d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
6: Què passa amb la resta de vehicles? Que fins ara el que feien, quan volien girar a la dreta, és que es col·locaven dins del carrer el bus i d'aquesta manera enlentien el bus. Doncs que ara, amb aquesta actuació, com que hi ha la catifa vermella, però prèviament hem situat una sèrie de fitons, els vehicles no es podran incorporar al carrer el bus i, per tant, hauran de girar, els que volien girar cap a la dreta, des del segon carril.
10: Els fitons són balises que segregaran el carril bus per intentar millorar la velocitat de línies com la B-15, la 7 i la 67.
7: Ens demanen pas des de Mataró a un incendi en una empresa obligat a evacuar 200 treballadors. 9 dotacions als bombers lluiten per extingir les flames. Última hora, com dèiem, des de Mataró Ràdio. Oriol Debat, bon dia.
0: Molt bon dia, doncs així és. Última hora, sobtada, un incendi a la gran fàbrica textil Punt Roma, en un dels polígons del Pla d'en Boet de la ciutat. Ha estat un incendi que ha generat una cortina de fum grossíssima d'uns 20 metres i que s'ha anat traslladant cap al centre de la capital del Maresme. S'ha pogut veure aquest fum des de diferents punts. Primer no es veia gaire la flama, però finalment els bombers sí que han descobert un focus al sostre, que és la part on estan treballant a través d'una grua, amb multitud de cossos de bombers, també de la policia local i també del SEM, encara que de moment no s'ha de lamentar cap ferit. El que deia, o el més destacat, és que a prop de 300 treballadors d'aquesta empresa i de Vitrix, una que es troba al costat, i algun altre del seu entorn han hagut de ser desallotjats preventivament, sobretot per aquest fum, que si et ve de cara fa molt complicat el respirar. Hi ha una escola ben a prop també, les Aigües d'Educació Especial, a qui també s'ha recomanat el confinament. L'alerta s'ha donat a 1:15. Ara sembla que el fum que surt ja no té la mateixa intensitat, però molta expectació aquí a Mataró per veure com acaba aquest incendi a les instal·lacions de Punt Roma.
14: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest migdia s'ha fet una assemblea en la qual han decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. La membre del comitè d'empresa, Irene Lameiro, ha explicat que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
9: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast, i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
8: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
7: Això a Barcelona, però l'actualitat del dia ens porta avui també pel Ripollès, ja que ha mort la pastora en actiu més longeva de Catalunya. Es tracta de Maria Vilalta, als 99 anys.
10: Nascuda a Ogassa i arrelada durant bona part de la seva vida al nucli de Bruguera, a Ribes de Freser, Vilalta es va convertir en un referent del món ramader.
7: La seva història ha quedat recollida al documental La Pupilla, de Televisió del Ripollès, i es pot veure a la plataforma La Xarxa Més. Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
11: Tenia només 5 anys quan ja acompanyava el seu pare a pasturar i l'ofici pràcticament no la va abandonar mai. A tocar dels 100 anys, Marina Vilalta encara sortia cada tarda amb el seu ramat d'ovelles i cabres pels entorns de Bruguera. Més de 9 dècades vinculada al bestiar i a la terra la van convertir en una figura emblemàtica del sector primari i en testimoni d'una manera de viure que anava canviant amb el pas dels anys.
12: La meva filla de Ripoll se me'n diu, meu mare... Diu, per què no us les veneu, aquestes ovelles? Diu, per què no us les veneu? I que, escolta, si m'hagués vengut les ovelles, segurament no seria viva, perquè jo estic criada amb les ovelles i jo tenia la d'allò de les ovelles. Jo tinc l'il·lusió d'aquestes 4 ovelles.
11: La seva trajectòria va ser reconeguda amb la Creu de Sant Jordi per tota una vida dedicada a la ramaderia, però també per contribuir a preservar un ofici i les tradicions orals del Ripollès. Bruguera ja havia volgut homenatjar-la en vida. Des del 2022, la plaça del poble porta el nom de Marina Vilalta.
7: Gràcies, Paula Sayago, des de Ràdio Ripoll. Ara és moment per la informació cultural. Comença a agafar forma el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'Ajuntament licitarà per 9 milions d'euros el projecte i s'espera que les obres de reforma interior de l'edifici comencin a final d'any o bé a principi del vinent. Es tracta de la primera fase del projecte vinculat al Monestir de les Arts. Televisió de Costa Brava, Alba Peiret.
13: L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada aproximada de 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen. Ho detalla l'alcalde del municipi, Carles Motes.
15: Recordeu que el projecte global tenia un pressupost d'execució de 12,9 milions d'euros, uns 13 milions d'euros. Aquest projecte el van dividir en dues fases, s'executava en dues fases. La primera fase és la que aprovem avui, que és tota la reforma de l'interior de l'edifici del monestir, i la segona fase seria l'actuació a l'exterior.
13: Aquesta actuació forma part del projecte global del Monestir de les Arts, que té un cost estimat de 13 milions d'euros.
16: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arriba marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i les places de la ciutat, a més de la celebració del 20è aniversari del Festival Acròbates i una programació diversa, on la música hi té un paper protagonista. Mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
17: Es tracta d'una aposta que enguany es converteix en la meitat de la programació de tardor i que ve motivada per les obres al Teatre Joventut que es preveu que acabin a finals de l'any 2028. Ariadna Cruz és la responsable de programació del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades.
18: Penso que és una aposta important fer carrer, és una manera d'acostar obres de qualitat al públic que no està acostumat a anar al teatre especialment i que seguirem fent una programació per consolidar aquesta part.
17: De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Ara arriba, amb més força que mai, amb noms com Alberto San Juan, Benjamín Prado i Elefantes, Cristina Rosenvinge i el cantautor hospitalenc Dani Flaco. La temporada també inclourà una nova edició del cicle Blues and Boogie i el tribut a Coldplay de la pianista Laura Andrés. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i el de l'Auditori Barrades.
16: I arriben els esports. Que ens porta Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça torna a golejar.
20: Bon dia, Marta. Sí, nova victòria blaugrana es va imposar al Ciutat de València davant el Llevant per 2-4. Un marcador contundent, tot i que els valencians van passar del 0-3 al 2-3 al tram final posant pressió al Barça. El jugador Pau Cubarsí en deia això després del partit.
26: Sí, al final són detalls que jo crec que hem de millorar, intentar no desconnectar-nos del partit, encara que el partit ja estigui quasi acabat, perquè en aquests camps, en qualsevol moment, doncs t'apreten, te creen ocasions, i ja hem vist que sort que ha marcat Karim els últims minuts per donar-nos aquesta tranquil·litat, però jo crec que és un tema que hem de millorar. Al final jo crec que hem començat una molt bona primera part, on hem tingut pilota, on el calor també fa el seu, però hem sigut forts, hem marcat dos gols ràpids que crec que també ens han donat aquella tranquil·litat per calmar el partit, però no havíem de baixar el braç, sinó que havíem d'anar a per més i, bueno, a millorar.
20: El Barça continua líder amb 5 victòries en 5 partits, mentre que l'Espanyol ha sumat aquesta jornada la segona victòria de curs, guanyant Osasuna per 0-2. Els blanquiblaus ja estan centrats en demà, que visiten el Rayo Vallecano a la 6a jornada. Manolo González, tècnic de l'Espanyol, ha parlat aquest migdia.
27: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera divisió, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9-9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà. És el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
20: A la Lliga F, el Barça va superar l'Atlètic de Madrid per 4-2 i es manté líder. L'Espanyol va empatar 2 amb l'Atlètic Club i és 13è, i el Badalona avui va guanyar 1-4 a l'Eibar. Ens ho explica Ramon Durant, de Ràdio Ciutat de Badalona. Bon dia.
28: Bon dia. El Badalona avui va superar en contundència l'Eibar per 1-4 i purua. Les de Mar Ballester van trencar la imbatibilitat de les basques i van sumar 3 punts que les situen cinquenes a la classificació. El descans va ser clau per l'equip de Mar Ballester. El cos tècnic va ajustar alguns aspectes i l'equip va fer un pas endavant amb un gol d'Irina Uribe després d'una magistral assistència d'Helena Julve. Laura Requena va aprofitar un error de la defensa basca per fer el segon i ampliar distàncies amb les locals. Sheila Guijarro va fer el tercer només 4 minuts després d'entrar en el terreny de joc. Amb el tercer gol semblava que el partit baixaria alguna marxa, Però l'Eibar va poder reaccionar. Una passada d'Emma Moreno a Nerea Sánchez va acabar amb l'únic gol de les locals. La resposta del Badalona Women no va trigar a arribar amb un golaç de Paula Sánchez després d'una gran jugada col·lectiva que va sentenciar el final i va tancar el marcador amb l'1-4. Aquesta és la valoració del tècnic del Badalona Women, Marc Ballester.
1: Jo al descans he remarcat a l'equip que estan fent una molt bona feina, el que passa és que a vegades el resultat no, el marcador doncs no acompanya, i la segona part, clar, et canvia tota la pel·lícula quan en la primera acció marques, l'altre equip s'ha d'obrir, ja no és el mateix, i crec que l'equip s'ha trobat en pilota molt a gust i després doncs totes les que hem tingut la segona part han anat cap a dins.
28: El pròxim partit del Badalona Women serà a Palamós, on les badalonines rebran a la Real Societat a partir de les 12 dissabte.
20: En bàsquet, el Barça ha aconseguit el primer títol de la temporada guanyant la Lliga Catalana ACB disputada a Tarragona. Els blaugranes van imposar per 96-87 davant l'Ilerna Lleida. I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va proclamar-se campió de la Copa Catalunya Masculina.
16: Gràcies, Anna Freixas. Última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobem demà a les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Arrenca el curs a la formació professional enguany amb rècord de matriculars, 76.000, dels quals dos terços tenen plaça en els estudis que havien sol·licitat a la primera opció. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha tret pit del bon moment que viuen els estudis professionals a Catalunya i ha destacat els canvis en els processos de preinscripció i matrícula que han fet des del seu departament.
2: I ens hem de poder felicitar tots plegats de la bona salut que demostra la formació professional al nostre sistema. Pensin que si el curs 25-26 vam crear més de 7.500 noves places de formació professional a Catalunya, aquest any han estat gairebé 5.000 més les que hem crescut. I això demostra un fet, i és que la formació professional continua guanyant terreny com una opció de prestigi dels ensenyaments postobligatoris.
1: Niubó ha fet l'arrencada del curs a Lleida, que al març es convertirà en l'epicentre de l'AFP amb la primera fira d'oficis. Parlem de política. El PSOE manté l'avantatge electoral sobre el PP malgrat la crisi a Ceuta, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Els socialistes tornarien a guanyar les eleccions amb un 31% dels vots, però perden 2 punts respecte al juliol abans de la crisi migratòria. El PP guanyaria només 4 dècimes i Vox puja un 16,6%, creix 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Esquerra perd 2 dècimes i se situa al 2,5, mentre que Junts es manté al 0,7 respecte al mes de juliol. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona cedirà sòl municipal a Comissions Obreres i UGT per promoure 1.500 cursos assequibles, pisos, volem dir, assequibles, en 10 anys. El conveni signat entre l'administració local i les dues organitzacions sindicals es tradueix en la cessió a través del dret de superfície d'un període de 75 anys per fer-hi 179 pisos. I el Parc Astronòmic del Montsec, gestionat per Ferrocarrils de la Generalitat, ha presentat la 16a edició del cicle Música, Univers i Gastronomia sota les estrelles. La proposta d'enguany inclou un cartell de luxe amb actuacions dels Amics de les Arts, Tomeu Penya, Luis Sánchez, la Companyia Elèctrica d'Arma i el duet format per Meritxell i Judit Nederman. A partir d'aquesta cúpula de 12 metres de diàmetre situada al municipi d'Àger, a la Noguera. I acabem parlant del Barça, que suma la 5a victòria en 5 partits. Segueix líder en solitari en ple de punts. Ahir s'imposava el Ciutat de València davant del Llevant per 2-4 amb doblet del Lamine Yamal i l'estrena golejadora de Xavi Espar al primer equip.
3: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al sense tambú de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell amb Pere Sallent, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
4: Parà! Frenar, sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
3: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tot tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Què tal? Molt bona tarda i benvinguts. Quines ganes tenia jo de donar-vos les bones tardes en aquests minuts de la tarda, valgui la redundància. Doncs ja estem aquí amb la Tarda en Estèreo, després d'aquestes 4 setmanes en les que les novetats les han deixat una mica parades per a viatjar cap al matí i fer un repàs a la música de l'estiu de diferents dècades. Però ja estem aquí, agafem de nou doncs, la normalitat en la rutina. I estarem fins al punt de les 5, com és habitual, amb el nostre repàs cap a les novetats.

la música ja comença a mirar cap a la tardor i arriben moltes coses que ens han perdut aquestes últimes setmanes, però altres també molt destacades que us presentem. Love of Lesbian estrenen l'Hermandad amb la Coral Caníbal, amb Dani Martín i Iván Ferreiro entre una dotzena de convidats. Aquest tema és el tercer single del seu imminent nou treball, Novel Cousin Caníbal, que surt el proper 30 d'octubre, en el que està en preorde ja per poder comprar-lo si vols, però trobem una quantitat d'artistes increïbles, com per exemple, doncs 21, Travis Beers, també Iván Ferreiro, Maruja Limón, una destacada llista de grans artistes que ens regalen aquesta col·laboració. I anem en busca de Dominic Fike, que també arriba aquests darrers dies, podríem dir, d'estiu, amb això nou que es diu Wildflowers.

escoltes Ràdio El Vendrell. Doncs anem amb novetats i amb coses que estan per venir d'aquí ben poquet. El compte enrere per al nou projecte de Camilo ja està en marxa. A més, arribaran els 40 Music Awards aquest mes de novembre. El torn d'artistes estimats llatinoamericans. El cantant colombià ha confirmat que actuarà el proper 20 de novembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, el recinte que tornarà a convertir-se en l'epicentre dels premis musicals més importants que mou aquest mitjà de comunicació. Ja sabeu que aquest tema, a més, arriba coincidint amb el llançament del seu nou treball, Para cuando seamos mayores.

Però si encara no t'has donat una vueltilla per el que són les novetats de divendres. Aquesta Rigoberta Bandini, que arriba amb aquest xicle mal enganxat, tot i que ha presentat el single en directe a l'ullar de la seva gira d'estiu, aquest divendres arribava ja la versió d'estudi. Es tracta d'una cançó que manté l'invers pop personal i desenfadat de Paula Ribó, que combina una melodia enganxosa amb una imatge molt quotidiana convertida en metàfora emocional. Aquí has d'indagar i estudiar una miqueta què és el que vol transmetre a través d'aquest nou single. Escoltes Ràdio El Vendrell. I després tornarem a les novetats, perquè en tenim moltes i destacades d'aquest passat divendres. Ja comença la cosa, com que això, hem tornat al col·le també musicalment. Deixa't emportar per l'honor de Michael Foster. Aquest tema brilla, que es diu així, Cuando todo haya pasado.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Tornem en busca de més coses, que aquest passat divendres Ryan Castro, el colombià, ha recuperat l'essència més directa del reggaeton amb La Sapió, una cançó de ritme on te recupera el seu bon ritme així accelerat, reforça la seva identitat com un dels grans noms del gènere llatí actual. Recorda, es diu La Sapió.

0: Doncs aquí està la música de la mà de Brandon Flowers. Viatja amb aquesta música country, amb aquest Does It Ever Cross Your Mind. Són 2:15 ara mateix de 4 de la tarda.
1: Escoltes, Ràdio El Vendrell.
0: I més novetats, una de les cançons que també destaquem i una de les novetats destacades de divendres és la publicació dels Amics de la Xarxa. Això es diu Encara Som Aquí.

no sabíem que això podia passar i certament quan vam sentir el tema vam flipar. Kiko Veneno arriba amb la col·laboració dels Estopa amb una de les cançons que arriba dintre de la publicació del català. I ni més ni menys que amb els germans Muñoz creen aquesta fantasia. Jo i mi manager. Així que en breu ja tindrem les noves col·leccions del Gironès amb temes com aquest. Una combinació entre dos grans de la música que saben portar-nos pel bon camí en la música nacional. Els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Aquí tenim, com sempre, tota l'actualitat musical, nacional i internacional. És l'honor de Sam Smith amb aquest tema que ens diu Constance Companion.

0: escoltes Tarda en Estèreo.
1: Doncs sentiu ara això que està sonant? Doncs atenció, perquè és el registre en el que arriba Leo Rizzi, inclosa en format físic de vinil del seu darrer àlbum. El tema que es diu La bellesa, el disc La bellesa de les flors, és una cançó acústica, lluminosa, on domina la guitarra, inspirada en la calma del mar. Es diu

Ràdio El Vendrell, 107.1 freqüència modulada i a www.rtvelvendrell.cat.

Aquesta cançó és com així, encara molt estiuenca. A més, arriba de dos grans dones, com és en Dana Paola i Belinda. Es diu Dolce Vita, o sigui que aquí com que encara naveguem entre aquestes onades de mar. Són dos quarts ja, tres quarts i vuit minuts que passen d'aquesta hora de la tarda. Anem a buscar perquè la catalana Sofia Coll també arriba com una de les novetats d'aquests darrers dies. El tema que es diu Superstar és un dels singles adelantant el llançament del seu nou treball. El proper dia 25, aquest proper d'aquí dos caps de setmana, doncs presentarà el seu àlbum, el seu segon àlbum d'estudi, es dirà IDK. Una proposta destacada en molts aspectes, nou so i concepte, una cançó d'estil new pop.

escoltes Ràdio El Vendrell. Anem amb més cosetes, coses que ja coneixes i que arriben de la mà de grans artistes. Aquesta bachata de Luis Fonsi, que llançava primers del mes d'agost, sota la gran producció d'Andrés Torre i el gran Mauricio Rengifo. Una cançó que s'ha convertit també ja en diferents números uns de diferents emissores de ràdio. Aquest tema forma part del seu nou àlbum, que apareixerà en breu. A més, arribarà amb una gira internacional, el Mar Infinito World, així es dirà.

la Xata, que ens, la, bueno, ens relata una història d'una parella doncs, que no pot estar junts, però és la seva forma de trobar-se una última vegada i acomiadar-se. Es diu així, me despido. Nosaltres encara ens queda, tenim dues hores i amb moltes ganes de retrobar-nos. Aquí estem, després de quatre setmanes, doncs amb les nostres tardes plenes d'actualitat, esperant i desitjant que tu estiguis igual que de bé que nosaltres. I sí, mira, doncs ja toca treballar, què li farem, eh? Escoltes, Ràdio El Vendrell. Anem amb més cosetes que aquest passat divendres es posaven en circulació i que cal tenir en compte. És l'honor de John Legend, que es diu el tema així, Daylight. Aquest tema és el primer abans de Muse, el seu nou àlbum, produït íntegrament per el gran Pharrell Williams. A més, la cançó obre aquesta nova etapa per l'artista, que s'allunya de les balades del piano i que ha marcat, podríem dir, gran part de la seva carrera explorant sons més moderns. Així que anem a sentir-lo.

0: I de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. Bé, us saludem ja gairebé sonant ja... Bueno, doncs que estem a punt de tocar ja a les 4 de la tarda. Ens hem deixat aquest tema per rebre aquesta segona hora de Tarda en Estèreo a l'Ograt. Amb David Guetta i Hey Paton. Amb aquest You and Me and You. Després de posar-la a prova durant tot l'estiu a festivals i grans actuacions, ara els artistes llancen oficialment una explosiva col·laboració que combina energia, l'energia del dance, dels estadis amb picades d'ullets amb sons electrònics i també nostàlgics. Una d'aquelles grans cançons que ja coneixem amb dos grans de la música. No t'ho deixis de sentir perquè flipa't.

Certament ens costa trobar o sentir amb aquest registre a Karol G, però és una de les cançons que ha arribat dintre del seu darrer treball amb col·laboracions internacionals com aquesta, la de Bruno Mars. Anem en busca de Beyoncé i Maluma, que també arriba

0: fuma Beyoncé.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Avancem una miqueta més. Són les 4, ara mateix, i 9 minuts. S'agafa dins de la mà de Lori Meyers. Què tal si ara sentim això nou, que es diu Tus Amigos? Aquí estem ja inaugurant la tarda de dilluns i passant ja, doncs ara sí, pel mig del mes de setembre.

Bueno, i aquest és un regal que ens donava Madonna de la publicació del seu darrer àlbum. La reina del pop ha tornat de nou i ho fa a les pistes de ball. El passat 3 de juliol la publicava Confessions 2. És la gran tornada de la reina del pop a la pista de ball. I en aquest disc doncs ens regalava col·laboracions interessants com aquesta de Kylie Minogue amb el tema Love Sensation. Una miqueta més de música internacional i en aquest cas també una mirada a les novetats de divendres amb l'honor de Jaén Alcohol i acompanya Kendrick Lamar amb el tema So Good.

Aquest és el nou single de Fangoria, amb el síndrome de París. El síndrome de País Real és un trastorn psicològic transitori que experimenten alguns turistes, especialment japonesos, al descobrir que la ciutat real no compleix les expectatives. Doncs basant-se en el que això significa, arriba l'1-9 de Fangoria i ens situa, ens dona un pas aquí, un pas allà. Una de les cançons que formen part de La Verdad o La Imaginación.

0: Ràdio al Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat.
1: En 6 minuts arribarem a 4:45 de la tarda. Aquí estan Take That, però no arriben sols. Arriben amb Michael Patrick i Kelly. Aquí arriben amb aquesta col·laboració amb el tema Feel My Love.

Doncs ara mateix podríem dir que és la nota de la tarda, aquest tema és de la mà de Carvel i Carla Frigo, que arribaven a farà un parell de setmanetes. Novetats d'aquelles fresques, d'aquelles que t'aixequen de la cadira, que et desperten, eh? Si ara mateix estàs així una mica aixafadillo, que he tingut una nit allò molt revolcona, que no has pogut dormir gaire. Bueno, o insomni, bueno, infinitat de coses. Amb aquest tema, I Can Feel, passem per 4:45 de la tarda, obrint la setmana i amb ganes, que en teníem de retrobar-nos amb les nostres cosetes d'aquesta tarda musical, com sempre, en Tarda en Estèreo. Escoltes, Ràdio El Vendrell, 107.1. Postdata, així han titulat l'honor de Carlos Ares i Barry B, novetat de les fresques.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Anem amb més cosetes, que tenim la tarda ben vestida de coses interessants. Ella Taubert també ens regala novetats aquest passat divendres. No tengo remedio.

aquest tema ja el coneixes. Aquí sentim a Caigo i Dan Tibisky. Caigo, amigo íntim de Avicii, amb el cantant nord-americà Dan Tibisky, doncs units feien aquest Heaven on Your Mind, el single homenatge emotiu a Avicii, funcionant la producció del House Tropical de Caigo i la veu country inconfundible de Tibisky. Sempre recordo que és la veu d'aquell Hey Brother de Avicii. Bé, doncs, amb aquest tema, Heaven on Your Mind, a poc ja comencem a veure de lluny a les 5 de la tarda. Hi ha moltes coses que avui l'actualitat ens transporta, perquè, com ja sabeu, avui dilluns era el dia marcat al calendari en el que la colombiana Shakira arribava a Espanya. I ja ha arribat. Shakira a Terra Madrid per un mes històric farà 12 concerts, 600.000 persones en una ciutat construïda per ella. Hem pogut veure ja les imatges com l'artista colombiana arribava a l'aeroport de Madrid i estarà durant 4 setmanes a Madrid. Aquesta ciutat serà l'escenari del final de la gira mundial d'un desplegament que va molt més enllà dels concerts. Ja de tots és sapigut que doncs, es farà una residència. Aquest darrer escenari de les Mujeres Ya No Lloran World Tour, una cita important, 12 concerts entre el 18 de setembre i l'11 d'octubre. Madrid serà doncs, una... l'ull on tothom estarà posat amb la música de Shakira.

Aquesta és una de les seves últimes cançons. Com ja saps, ella protagonista també del Mundial d'aquest 2026. Una cita de Shakira que mourà gairebé cada dia 50.000 persones. Això també ha significat que Madrid doncs tingui una seguretat excepcional durant aquestes setmanes. Així que no sabem si tu ets un dels afortunats d'haver comprat una entrada per anar a veure Shakira. L'estadi Shakira, que s'ha construït específicament per aquesta residència i al voltant del qual s'estén un projecte de més de 30 hectàrees destinades a rebre més de 600.000 persones durant les properes setmanes. La latina del moment continua facturant, que no es digui. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Bueno, ens quedem amb més coses, ara amb Role Model i aquest nou tema que es diu Harmony. Canviem una miqueta ara als terços.

0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. En 7 minuts tocarem les 5 de la tarda. Aquest Falling Angel és la nova proposta genial de la mà de Jennifer.

tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. Doncs amb l'energia de l'Eire Martínez, avui tanquem la primera Tarda en Estèreo d'aquest retorn després d'aquestes 4 setmanes en franja matinal. Gràcies per acompanyar-nos, que tingui una fantàstica tarda. I aquest Cabeza de Ratón avui ens arribarà ja cap al punt de les 5. Que tingueu una tarda. Salutacions de Marga Márquez.

0: cabeza de ratón.
1: Tota l'actualitat musical
2: aquí de forma propera amb la Calaixera,
1: el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 11 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Estàs escoltant Ràdio El Vendrell.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Escoltes Ràdio El Vendrell,

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. No matter what.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins, escolta'ls cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Bona tarda, sigueu benvinguts com sempre a la sintonia dels serveis informatius de Ràdio El Vendrell, a la sintonia del 107.1 de la freqüència modulada. Jornada de dilluns, dia 14 del mes de setembre de 2026. A partir d'aquests instants disposem de 30 minuts en aquesta sintonia per parlar de l'actualitat de la nostra vila i també de la resta de la comarca. Una actualitat que, sens dubte, passa per la Diada Nacional de Catalunya, celebrada divendres, i per tots els actes que giren al seu entorn. Una jornada informativa que també passa pels nens del Vendrell i la seva estada a Barcelona. En parlem, com sempre, amb la redacció completa del Vendrell Comunicació, Marga Márquez, vida so, davant dels micròfons, Víctor Merencio.
2: Sumari de titulars.
1: Com dèiem, avui el nostre informatiu s'ha de fer ressò de la Diada Nacional de Catalunya, que se celebrava al Vendrell amb un acte que el protagonista girava al voltant de l'orgue de l'Església en l'any en què es commemora el 250è aniversari de l'instrument. D'aquest fet en parlem, així com també de l'acte institucional de la Diada a la Vegueria Penedès, celebrat al Vinyana, o també, amb motiu de la Diada, quan Esquerra Republicana de Catalunya al Vendrell ha fet una ofrena floral a la tomba de Pau Casals. I encara en relació a la Diada també parlem dels diferents grups i partits d'Esquerra Independentista del Baix Penedès que impulsaven una marxa entre l'antic sanatori i el búnquer de les Madrigueres. En clau Nens del Vendrell parlarem de la seva presència a la Sagrada Família amb una jornada difícil d'oblidar i també del sorteig del concurs de castells a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador. També tindrem temps de parlar de la batzinera de Cal Julio. Es convertirà en un aparcament comercial de 10 places. I tot plegat ho acabarem, com sempre, amb la crònica del món de l'esport. Anem a esgranar mica en mica tot allò que donava de si la Diada Nacional de Catalunya, celebrada el passat divendres, dia 11 de setembre. D'entrada, hem de parlar que la Diada Nacional de Catalunya celebrava el Vendrell amb un acte en què el protagonisme girava al voltant de l'orgue de l'Església en l'any en què es commemora el seu 250è aniversari. L'entitat, l'orgue del Vendrell, ha estat l'encarregada de fer una glosa en què la història de l'instrument s'entrellaçava amb la història de Catalunya i la vida de Pau Casals.
3: L'escenari triat enguany per fer l'acte institucional de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell ha estat la plaça Vella, un emplaçament que ha permès que el so de l'orgue acompanyés en tot moment la glosa que han fet els responsables de l'entitat. La glosa ha entrellaçat la història de Catalunya des de la pèrdua de les llibertats, el 1714, amb la història de l'instrument, construït el 1777, i que ha servit com a exemple de la resiliència dels catalans en els moments més complicats.
4: Creix el comerç, creix la indústria, el país torna a mirar cap al món, i aquí, al Vendrell, enmig d'aquella societat que es transforma, passa una cosa que avui ens reuneix. Es construeix un òrgan.

0: tercera pota del discurs ha girat al voltant de la vida de Pau Casals, de qui enguany també se'n commemoren els 150 anys del seu naixement. Amb Álvaro Metzger encarregant-se de fer l'acompanyament d'orga i accentuant cada moment, la glosa ha servit per fer una defensa de la llengua catalana i la catalanitat, fins a arribar al moment actual.
1: 2026. Som aquí, nosaltres, a la mateixa plaça, davant la mateixa església, escoltant el mateix orga. I ara ens toca a nosaltres. Ens toca decidir què volem transmetre als que vindran. Nosaltres també som una baula. No vam construir aquest orga. No vam veure néixer Pau Casals. No vam viure el 1714.
2: Però hem rebut una herència, una llengua, una cultura, una història, un país.
1: I les herències només continuen vives quan algú decideix fer-se'n responsable.
0: L'acte també ha inclòs una ofrena floral que s'ha fet als peus d'un violoncel i ha comptat amb la intervenció de l'alcalde del Vendrell, que ha agraït la glosa feta pels responsables de l'orga i ha volgut expressar un missatge d'unitat davant l'actual escenari de creixement dels populismes.
3: Davant la por, davant les dificultats, hi ha dues maneres de reaccionar. O tancant-nos i dividint-nos, o, com han dit d'una manera molt poètica, sumant veus. I això és el que cal, sumar totes les veus. Aquest és l'element. I tenim soprans, tenors, mitjosoprans, tenim barítons i tenim també algú que desafina. Però s'han de sumar totes les veus. Això és el que fa diferents als catalans.
0: La interpretació del cant dels segadors amb els membres de l'orga del Vendrell a dalt de l'escenari i l'acompanyament del mateix orga ha servit per cloure l'acte.
4: D'altra banda, el Vinyana ha estat el marc de l'acte institucional de la Diada de la Vegueria Penedès. La cerimònia ha comptat amb la presència del conseller de Justícia, Ramon Maria Espadaler. A Bonastre, per la seva banda, s'ha celebrat l'acte comarcal de la Diada amb la participació dels grups de cultura popular locals.
5: Dos municipis de la comarca han celebrat jornades especials a motiu de la Diada Nacional de Catalunya. El Vinyana va ser dijous al marc de l'acte institucional de la Diada a l'àmbit de la Vegueria Penedès, que va comptar amb la presència de Ramon Maria Espadaler, conseller de Justícia de la Generalitat, i del delegat del govern al Penedès, Lluís Valls. També va intervenir l'alcalde del Vinyana, Quim Nin. Un dels motius de la tria del Vinyana ha estat el centenari de la societat recreativa Unió Alvinyanenca, que es commemora enguany. A l'entitat van tenir lloc els parlaments. L'acte es va tancar amb una actuació musical. Per altra banda, a Bonastre es va celebrar també dijous passat l'acte comarcal de la Diada, amb l'actuació de grups de cultura popular del municipi i un concert de veu i violí i coca i cava pels assistents.
4: També amb motiu de la Diada, Esquerra Republicana de Catalunya al Vendrell feia una ofrena floral a la tomba de Pau Casals. Amb aquesta iniciativa, el grup reclama que l'acte institucional se celebri a primera hora de l'11 de setembre per permetre que la ciutadania pugui assistir a altres convocatòries de la Diada fora del municipi.
5: Els actes de la Diada al Vendrell han tingut un primer capítol aquest divendres al cementiri. Esquerra Republicana hi ha celebrat una ofrena floral a la tomba de Pau Casals amb intervencions de diversos integrants de l'executiva local i del grup. L'ofrena és també una reivindicació. Esquerra demana des de fa temps que l'acte institucional se celebri al matí per permetre a la ciutadania assistir a altres convocatòries de la Diada al llarg de la jornada.
6: Doncs l'executiva de la secció local d'Esquerra Republicana va decidir en el seu moment de fer aquesta reivindicació de que l'acte de la Diada Nacional de Catalunya al Vendrell es tornés a fer pel matí perquè la gent pogués, i ben d'hora, perquè la gent pogués anar a diferents actes i manifestacions que es puguin convocar doncs a Barcelona i en diferents punts de Catalunya.
5: Això no obstant, el mateix Albert Rovira va assistir per la tarda a l'acte institucional del Vendrell.
6: Aquesta tarda com a representant de, del grup municipal Som Poble Esquerra. Em trobaré a l'acte que fa que organitza l'Ajuntament per donar recolzament a totes aquelles entitats que sí que aniran a l'acte. Doncs hem cregut convenient de que també hi tinguem representació.
5: L'acte d'Esquerra, l'ofrena floral, es va celebrar divendres a les 10 del matí.
4: I encara en relació amb la Diada Nacional de Catalunya, diferents grups i partits de l'esquerra independentista del Baix Penedès impulsaven una marxa entre l'antic sanatori i el búnquer de les Madrigueres. Els participants han reivindicat la unitat popular com a base de la independència i en contraposició a l'actual auge del front reaccionari.
0: Desenes de persones han pres part a la marxa d'aquest dijous a la tarda, que ha sortit de l'antic sanatori de Sant Joan de Déu

0: i no tenia cap lloc on anar.
1: L'acte ha estat impulsat per l'Assemblea de Joves de l'Esquerra Independentista del Baix Penedès, les CUP de la comarca i l'Esquerra Independentista, amb la intenció de recuperar la mobilització de la vigília de la Diada.
0: Reivindiquem la Unitat Popular, el moviment independentista, com a el moviment que ens hem de sumar tots i totes per construir un país lliure, un país en català, un país feminista, un país ecologista.
1: La marxa ha finalitzat al búnquer de les Madrigueres amb la lectura d'un manifest i la interpretació de l'himne nacional de Catalunya.
2: I tanquem el capítol Diada Nacional de Catalunya per obrir el capítol Nens del Vendrell, perquè els nens del Vendrell van viure dissabte una jornada difícil d'oblidar. En el marc de la commemoració del seu centenari, la colla va portar els castells fins a un escenari excepcional, la Basílica de la Sagrada Família, i ho va fer descarregant un 4 de 8 davant d'un temple ple de gom a gom. L'acte va tenir, a més, un fort component simbòlic. Aquest 2026 es commemora el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que va morir l'any 1926, el mateix any en què va néixer la colla castellera de la nostra vila. Una marea de camises vermelles a les portes de la Sagrada Família per participar d'un acte que unia dos centenaris, el de la colla i el de la mort de l'arquitecte.
3: Doncs ens fa moltíssima il·lusió poder participar perquè coincideixen dues efemèrides molt significatives, que són el centenari de la colla amb el centenari de la mort de Gaudí, i per nosaltres poder fer un castell a la Basílica doncs representa aquesta unió, no?, amb Gaudí, i bueno, la veritat és que estem molt contents i molt il·lusionats. És com el que ens faltava, no?, per tancar aquest any, a part de l'acte de tancament, i estem molt contents de ser aquí i amb tanta gent, tantes camises, i portar el Vendrell fins aquí també.
4: Sí, jo crec que al final ser nen del Vendrell ens dona oportunitats com aquestes i oportunitats de viure coses que no podríem viure amb una altra colla o amb una altra activitat, no? És molta il·lusió de poder actuar en un escenari tan bonic i de com s'ha volcat tothom a venir aquí i a gaudir d'aquest moment.
2: En arribar al temple, les camises vermelles dels nens van deixar una de les primeres grans imatges de la jornada. Els castellers es van desplegar davant de la Sagrada Família, es van posar les faixes i van aprofitar els instants previs per fer-se fotografies per al record. Alguns, visiblement emocionats, per viure una experiència única.
5: Doncs una gran il·lusió, una gran satisfacció que amb la meva edat pogués aquí celebrar el centenari dels nens del Vendrell i poder venir aquí amb aquesta cosa que no sé manifestar de lo magnífic que és, que he quedat aquí esgarrifat mirant la creu de dalt de tot, que quedo esgarrifat com se va muntar això allà dalt. Clar, i la tècnica és molt diferent, no? Però em sento satisfet i orgullós, i a la vegada que a dintre, com fem el castell, doncs que la providència ens ajudi i puguem fer el castell que tenim previst fer i que no hi hagi cap defecte i que surti a la perfecció.
6: Home, doncs és tot un honor, no? Al final és un edifici molt emblemàtic de Catalunya i poder vindre aquí, a més, el dia després de la Diada és com molt representatiu. No gaires colles hi han actuat, diria que 3 o 4, o menys fins i tot, no ho sé. I no sé, jo crec que és tot un honor. Hi ha molta gent, a més, que no hi ha pogut entrar mai i que serà la primera vegada, i crec que és molt xulo poder-ho fer amb nens del Vendrell.
7: Exacte, jo almenys no hi he entrat mai i és il·lusionant poder-hi entrar i, a més, entrar amb tothom, amb els meus amics i amb els companys. No sé, és un acte bonic, jo crec. S'ajunta una mica l'emoció del fer castells, que sempre és un acte com bonic i això emocionant, que estàs fent pinya amb tothom, i a més, doncs, com deia ella, en un lloc tan simbòlic, s'ajunta les dues coses i és encara com et tens més orgullós d'estar fent castells, i amb nens al Vendrell, ja.
8: Bueno, crec que és un honor grandiós poder venir a fer castells aquí a l'interior de la Sagrada Família. Crec que és una cosa que no es fa sovint, que no han tingut el plaer moltes colles de poder fer, i a sobre fer-ho coincidir amb un acte del centenari de la colla, amb el centenari també de mort de Gaudí, doncs crec que és una data ideal per poder fer aquesta construcció del 4-8 que farem ara dins.
2: La fotografia de grup va immortalitzar una estampa poc habitual. 230 camises entre castellers, grallers i timbalers davant de la Sagrada Família. En total, 450 persones es van desplaçar des del Vendrell per acompanyar la colla en una celebració tan especial. L'entrada a la basílica va estar marcada per la solemnitat de l'espai. El vermell de les camises es barrejava entre les formes i els colors de l'obra de Gaudí en una trobada poc habitual. La missa va ser oficiada pel rector de la Basílica.

0: de la Sagrada Família mossèn Josep Maria Turull en una celebració de caràcter internacional que es va pronunciar en diversos idiomes. Al llarg de l'ofici, els missatges adreçats als nens del Vendrell van ser constants. Es va posar en valor la història de la colla i la seva trajectòria centenària, així com el significat d'haver volgut commemorar els 100 anys precisament a la Sagrada Família. També hi van intervenir els castellers Laia Sánchez i Josep Lluís Pasqual en representació de la colla. I a meitat de la missa va arribar el moment més esperat. Amb el temple ple de gom a gom, els castellers van començar a preparar el castell. Feligresos i turistes van seguir amb expectació els moviments de la colla. Molts, mòbil en mà, no es van voler perdre una de les poques oportunitats de veure castells dins de la Sagrada Família. La pinya es va tancar, les camises vermelles van anar prenent posició i el castell va començar a pujar. Quan els castellers començaven a carregar-lo, el so de les gralles va inundar l'espai ressonant dins del temple, mentre totes les mirades quedaven fixades en l'estructura humana que s'enlairava. Quan el 4 de 8 ja estava gairebé descarregat, el cap de colla, Pere Rovira, va pronunciar unes paraules que van posar veu a l'emoció del moment.
1: I això és per sempre, nen, és per sempre!
0: Després de l'emoció continguda, la canalla dels nens del Vendrell van participar en l'ofrena. Els més petits de la colla van deixar un mocador de l'entitat com a testimoni de l'acte. El gest va posar el punt final a la celebració litúrgica i va deixar també una petita empremta dels nens en una diada que havia estat carregada de simbolisme. La jornada va continuar també davant de les càmeres. Un equip de The Wall Heritage, programa documental del canal japonès TBS, estava enregistrant un especial amb motiu del centenari de la mort d'Antoni Gaudí. L'equip va filmar l'actuació dels nens dins de la Sagrada Família i, un cop acabada, va entrevistar quatre membres de la colla per recollir les seves impressions després d'haver viscut una jornada tan excepcional. I seguint encara amb castells, l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador va acollir divendres l'acte de presentació de les colles participants i el sorteig de l'ordre d'actuació del concurs de castells en la seva 30a edició. L'esdeveniment s'ha fet a la vila amb motiu del centenari dels nens del Vendrell que enguany prendran part del concurs en la jornada de dissabte.
2: Les mans innocents encarregades de treure les boles del sorteig han estat les de la canalla dels nens del Vendrell. En un acte que ha tingut com a fil conductor temàtic el lema casteller Força, Equilibri, Valor i Seny. El sorteig s'ha acompanyat de les actuacions dels músics Daniel Claret al violoncel i Lara Fernández a la viola, que han interpretat peces vinculades a l'esmentat lema, amb l'esperit de Pau Casals sempre ben present en l'any del 150è aniversari del seu naixement. Els nens del Vendrell prendran part enguany a la jornada de dissabte del concurs, amb la intenció de quedar el més amunt possible. El sorteig ha determinat el seu ordre d'actuació i l'espai que ocuparan a la plaça.
3: Bé, doncs contents de tornar a participar al concurs, ja amb ganes de mobilitzar molta gent. Pel que fa al sorteig en si, bàsicament el que valorem sobretot són les colles que ens acompanyen a prop i la situació pel que fa a la nostra gent a la grada i la canalla on te la podem tenir. Sembla que en aquest sentit, a nivell d'on podrem tenir la canalla, i molt bé. I a nivell de colles al costat també, tenim colles que són colles molt amigues, com per exemple Bordegassos, i sempre està molt bé poder compartir espai amb gent que t'hi portes bé i que també et facilita a l'hora de treballar.
2: El 30è concurs de castells se celebrarà els dies 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena de Tarragona.

0: I la crònica informativa de la jornada l'acabarem amb la benzinera de Cal Julio, que es convertirà en un aparcament comercial pels usuaris del mercat municipal. Després de les primeres obres subterrànies, amb l'eliminació dels dipòsits, aviat es procedirà a la retirada de la pèrgola, de manera que el nou servei podria entrar en funcionament ja cap al mes de novembre.
1: Les instal·lacions de la benzinera de Cal Julio seguiran oferint els seus serveis als conductors del Vendrell i Rodalies. A partir de novembre, però, no subministrant combustible, sinó permetent la clientela del mercat municipal estacionar durant un determinat període de temps, segurament una hora com a màxim, mentre recull o fa la seva compra. Una mena de stop and go que ha de permetre seguir dinamitzant un dels principals centres comercials de la vila.
2: L'objectiu és fer aquest espai, que sigui com de presentació del mercat, que es pugui veure bé, però com sabeu també estem enmig d'un projecte de reforma integral del mercat, és a dir, del propi mercat, del mercat com a infraestructura, el mercat com a activitat comercial, però també de l'entorn immediat del mercat.
1: Després de la retirada dels dipòsits subterranis, les obres més visibles començaran en breu, amb la supressió de la pèrgola de l'antiga benzinera i l'adequació de tot l'espai. Unes feines que han de quedar enllestides durant el mes de novembre.
2: Començarem directament a desmuntar la pèrgola, que serà l'element més impactant, diguéssim, de les obres, però en si no té massa complexitat, sí una mica més d'acabar d'urbanitzar, rajolar, fer la vorera, evidentment, hem de donar continuïtat a la vorera de l'en Jaume Carner, fanals, és a dir, una mica aquesta feina de fer un espai urbà estàndard, no una antiga benzinera, però que, ja dic, aprofitarem per fer aquesta primera experiència d'aparcament comercial gratuït i regulat.
1: Es preveu habilitar al voltant d'una quinzena de places d'estacionament gratuït, que estaran operatives en horari comercial de matí i tarda. Fora d'aquesta franja, la resta de vehicles també podran aparcar, talment com una zona blava. I com en aquest cas, qualsevol utilitari o motocicleta que no disposi correctament visible del distintiu facilitat per les parades del mercat, també serà sancionat.
3: Els esports en Jordi Graell.
4: Hola, bon dia. Avui toca parlar d'hoquei patins, ho fem amb triple ració del Club d'Esports Vendrell, els jugadors de Toni Porta, que disputant fins a 3 amistosos la setmana passada, i avui doncs intentarem doncs una mica de repàs de tot plegat. Primer, dimarts, els jugadors de Toni Porta rebien al Bell-lloc el Quim Tomàs en un partit que acabava amb victòria roig-i-negra per 5-2. Dimecres es desplaçaven a Vilaseca, en aquest cas els vendellencs que perdien per 4-1, i finalment dissabte doncs tancaven aquesta trilogia amb una visita doncs amb un equip també de la mateixa categoria, de plata, el Reus B, que en aquest cas competirà al grup nord, i bé, doncs és un partit que bé, doncs va tenir menys història de la que semblava, perquè els vendellencs doncs van imposar per un contundent 0-10. Per parlar de com va anar tot plegat, doncs, com sempre tenim el míster, el Toni Porta. Hola, bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
4: Bé, doncs comencem pel principi, que és el partit contra el Bell-lloc, que bé, doncs venia, no?, després d'aquell derrota contra el Sant Cugat, que ja havíem comentat. I bé, doncs l'equip va demostrar doncs que doncs es va saber refer, no?
5: Sí, ens vam plantejar una setmana com una setmana de molta càrrega, on la càrrega física era prioritària per nosaltres i vam aprofitar per competir. I el primer dia vam començar amb el Bell-lloc, que és un molt bon equip de Nacional Catalana, que ens va apretar moltíssim. La veritat és que la primera part va ser molt igualat. Després vam estar molt fins a cara a porteria i, tot i que els resultats no hem dit que ara no és important, les sensacions, és cert, que van ser bastant bones i bé satisfet del partit, sobretot del nivell físic de l'equip.
4: Dimecres, en canvi, doncs, va tocar doncs, l'altra cara, a Vilaseca, amb un partit bé, ben doncs, condicionat, no?, pel fet d'haver jugat el dia abans i contra un equip que bé, doncs, també té ganes de demostrar que vol estar en aquesta categoria. No?
5: Sí, el dimecres va ser tot el contrari. És cert que havíem jugat el dia abans, però les sensacions de la primera part, ja més enllà del resultat, que no va ser positiu, les sensacions van ser molt dolentes, de veritat. A la segona part ens vam refer i crec que vam millorar bastant, tot i que no està fins a cada porteria. Però bé, la conclusió és que era l'única positiva que podem treure aquell partit, és que ens va servir per seguir carregant físicament i provar coses noves, però és cert que ens va servir per saber el que no hem de fer, sobretot a la meva part, perquè vam estar francament malament.
4: I dissabte, doncs, tancàvem aquesta trilogia Reus, un partit que bé, doncs, en principi es plantejava potser com el més dur de la setmana, I va ser tot el contrari, no? Un Reus que és veritat que venia amb moltes baixes, però bé, doncs l'equip va mostrar doncs la seva cara més efectiva a les dues àrees.
5: Sí, crec que bueno, el resultat és totalment enganyós, perquè al principi va ser un partit molt equilibrat, ens van apretar moltíssim, el Reus és un equip que pressiona molt amunt. Sí que és cert que crec que a l'hora de fer la rotació va notar molt les baixes que tenia, que tenia tres baixes molt importants. I bé, bueno, sí que és veritat que les sensacions van ser molt bones, però no és qüestió de treure segurament en competició mai a la vida un resultat així. Però bé, sempre és bo estar fi de cara a porteria també i acabar amb bons regust de boca. Però bueno, aquesta setmana ens servim molt sobretot per preparar coses i sobretot per carregar físicament, que crec que podem fer una valoració molt positiva.
4: I un partit del de Reus que bé, doncs, també va deixar doncs, el debut d'un altre jove del planter, com és el Marc Hernández, de la porteria, que va tenir l'oportunitat dels 10 minuts, i fins i tot doncs, va deixar una de les imatges del partit, no? Amb una aturada als 10 minuts que, doncs, déu-n'hi-do, no?
5: Sí, amb la marxa del Ferran, al final, el dimecres va venir el Bernat, que és un porter del juvenil, i el dissabte va venir el Marc, que és el porter de la primera catalana. La veritat és que anem quasi pràcticament a debut per partit. Això és bo, és positiu, que els joves ens vinguin a ajudar, i la veritat és que els minuts que va tenir del minutet ho va fer molt bé. I bé, content per l'equip i content per ell també, que ell estava molt satisfet d'acabar el partit.
4: Ara doncs ja només queda un amistós per acabar la pretemporada, que serà aquest divendres a casa contra el Sant Ramon, un equip que doncs enguany ha pujat a Nacional Catalana, i per tant bé, doncs ja l'última prova, no? Per tant, doncs no sé si serà pràcticament com una prova d'inici de Lliga, però gairebé, no? Perquè com diem, doncs ja és l'últim.
5: Sí, penúltima setmana ja començarem a descarregar una mica per entrar ja a la setmana de competició, la setmana següent, que ja juguem a la jornada 1, i així ens queda un partit a Sant Ramon per acabar de corregir coses que seguim fent malament. I bé, intentar arribar el més preparats possibles a la jornada 1, que al final tota la feina que hem fet aquestes setmanes va destinar aquí, a l'inici de Lliga. Crec que l'equip està treballant bé, ens hem de créixer molt encara com a equip, perquè cometem errors que en aquest nivell no es poden cometre. Però bé, bueno, forma part de la pretemporada, i al final, a poc a poc, hem dit que hem d'anar partit a partit, que haurem de treballar moltíssim. I això és el que està fent i l'equip està treballant molt.
4: Doncs perfecte, Toni. Esperem que així sigui. Sí, moltes gràcies i molta sort per aquest partit.
5: Perfecte. Gràcies a vosaltres.
4: Toni Porta, entrenador del Club d'Esports Vendrell, valorant aquesta setmana amb fins a 3 partits. Com dèiem, victòria 5-2 contra el Bell-lloc, derrota 4-1 a Vilaseca i victòria 0-10 a Reus. I ara, com dèiem, centrats en aquest últim amistós de la pretemporada, que serà aquest divendres a les 9 de la nit, el Quim Tomàs contra el Sant Ramon.
6: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: Doncs d'aquesta manera nosaltres arribem a la fi d'aquesta edició de les notícies. En jornada de dilluns tindreu més informació, com sempre, a través de xarxes socials d'allò que succeeixi a darrera hora. També més informació a través de les notícies de la televisió local. Per part nostra, res més, que tingueu molt bona tarda.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Kinda wanna dance to this.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Un dia normal en los Estados Unidos.

millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no importa nada. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. I no m'importa anar. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
1: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
2: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. No només un dia més i una setmana més, sinó que una temporada més. Després d'aquesta mica d'aturada estival, després de descansar i de posar aquest punt i seguit, aquest punt i a part, vaja, a partir d'aquí això encetem una nova temporada, una nova edició d'aquest espai matinal que ja comença. La Calaixera, avui que som dilluns 14 de setembre, aquesta és l'edició número 4023. Nova temporada, però amb el mateix objectiu i les mateixes ganes de sempre d'acompanyar-vos, de sempre explicar-vos moltes coses i d'intentar que tot plegat sigui una micatona més fàcil. Però sempre això, amb aquesta ràdio de proximitat i sense anar més enllà. Ràdio senzilla, fàcil i sense pretensions. Això, l'objectiu continua sent el mateix, sí que cert que bé, intentarem introduir, com sempre fem, novetats importants pel que fa al contingut, amb seccions, amb altres continguts, tot i sense deixar de banda aquest objectiu que dèiem i aquesta intenció de fer ràdio, sense més. I això ho farem de mica en mica, bàsicament. Per això, en tota aquesta jornada d'avui dilluns, i per començar sempre pendents del temps, també de la part més informativa, amb les notícies destacades, la repassada que sempre fem a les principals portades, als diaris i altres aspectes d'interès. Una primera part que sempre es permet estar ben a l'aguait del que es cou al municipi, a la comarca i al món, si volem dir-ho així. Després d'això, també una segona part que bàsicament avui dilluns, allò per anar agafant el ritme, dedicarem a la salut a través de la Comissió de Salut de l'Àrea Bàsica de Salut del Vendrell. És important, ja que hem de recordar contingut, doncs fer-ho amb la importància i amb aquests bons consells sobre salut. També repassarem l'agenda, propostes importants, arribarem a les 11, actualitzarem les notícies. I avui dilluns, com més habitual, i avui sí, ja comencem temporada amb una nova secció de cuina, una secció que porta a terme en Salvador Rovira, qui ens aproparà una nova recepta, els seus ingredients, això, com s'ha d'elaborar, i això ha de donar peu a la participació i a les trucades i compartir també aquesta bona estona amb tots vosaltres en aquesta primera calaixera de la temporada. Bàsicament amb això ens plantarem a les 12, arribarem al migdia i ja tancarem barraca. Però gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, per la confiança i per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Molt ben trobats.
1: La Calaixera, un programa únic de tot.

0: Avui dilluns es presenta un temps estable i plenament estiuenc, tot i l'època de l'any que estem. Sí que de cara al vespre o la nit la cosa refresca una mica més, però a partir d'aquí, quan comença el dia i quan surt el sol, torna a picar de valent. Aquesta sensació estiuenca que està a terme al conjunt del litoral del Baix Penedès. Predominarà el cel poc ennuvolat o serè durant tota bona part de la jornada, amb alguns intervals de núvols poc importants de cara al final del dia. La temperatura, que serà clarament agradable a primera hora, amb una mínima al voltant dels 18 graus, mentre que al migdia i a primera hora de la tarda s'arribarà als 29 o als 30 graus. Atenció! La sensació de calor, que serà moderada, sense valors extrems, cosa que s'agraeix. I el vent ha de bufar fluix a moderat. Al matí ha de predominar el component terral, mentre que a partir del migdia s'imposarà la marinada de garbí a sud-est, amb reixes que puntualment poden acostar-se als 25 o als 30 km per hora a la façana marítima. La humitat, que serà elevada a primera hora del matí, tornarà a augmentar al vespre. No s'espera cap tipus de precipitació i la probabilitat de pluja és pràcticament nul·la durant tota la jornada. Pel que fa a l'estat de la mar, es mantindrà força tranquil·la, amb mar arrissada o marejol i bones condicions per a activitats a les platges. En resum, un dia assolellat, sec i càlid, amb temperatures màximes a prop dels 30 graus i una marinada moderada durant tota la tarda. Una temperatura que tot just ara arriba ja als 17 graus.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: I per començar, això no ho canviarem, ni molt menys. Primera cançó per posar ritme i per començar encara amb més ganes, si cal. És la nova cançó dels Amics a les Arts, Encara

0: als Amics de les Arts amb aquesta nova cançó, Encara som aquí. Mira, de fet és una bona cançó amb un bon títol, tot i que en termes diferents, per replantejar i per començar una nova temporada d'aquest programa, d'aquest magazín, amb aquestes ja gairebé 20 temporades. De dilluns a divendres, de les 9 del matí fins a les 12, programa número 4023. Gràcies per fer-ho possible, en directe i en proximitat, a través del 107.1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 11 minuts. Notícies. La regidoria de promoció de la ciutat de l'Ajuntament del Vendrell ha iniciat una línia de treball per aconseguir noves inversions industrials i que es puguin instal·lar a l'emplaçament que ha deixat lliure d'Eivissa, la planta de Sant Gobain que ha decidit traslladar a l'Arboç. Una de les primeres trobades s'ha fet amb la consultora LHH, responsable del procés de reindustrialització d'aquesta antiga planta. Segons ha explicat el regidor de l'àrea, Jerónimo Merino, la reunió s'ha fet amb l'objectiu de col·laborar activament de recerca en nous projectes empresarials i per facilitar la implantació d'activitats generades

0: 14.000 metres construïts. Està preparat per acollir diferents activitats industrials, prioritzant els projectes generadors d'ocupació. Merino ha explicat que la intenció no és només donar continuïtat a l'ús industrial d'aquests emplaçaments, sinó aprofitar aquesta oportunitat per generar ocupació i contribuir al desenvolupament econòmic de la comarca. En aquest sentit, ha expressat la voluntat de posicionar el Vendrell com un referent en sectors emergents, com la construcció industrialitzada, la logística avançada o l'economia circular. Més qüestions i altres notícies. Metges de Catalunya que ha anunciat una vaga indefinida a partir del mes d'octubre, després de diverses aturades entre finals d'any passat i els primers mesos del 2026, Metges de Catalunya ha anunciat aquesta decisió i no ho faran sols, atès que es convocarà de manera coordinada amb les principals centrals sindicals de l'Estat. Els facultatius responen a això a l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. Les organitzacions sindicals han reiterat que el nou text perpetua unes condicions laborals que tillen d'injustes i discriminatòries per als facultatius alhora que exigeixen una taula de negociació específica per al col·lectiu. Actualment, els convenis del sector s'acorden de manera genèrica amb tot el personal sanitari, on els metges són minoritaris i asseguren sense que els prenguin en consideracions les seves especificitats. Per aquest motiu, els metges reclamen de manera pròpia on es prenguin en consideració demandes com la rebaixa de la càrrega assistencial, un increment del nombre de professionals i racionalitzar les guàrdies, disminuint els torns de 24 a 12 hores com a màxim i que aquestes hores també cotitzin, al contrari del que succeeix actualment. Des de la tardor passada s'ha convocat 11 jornades de vaga i s'ha impulsat la campanya Ni un minut més, que consisteix en deixar de dur a terme tota l'activitat assistencial que s'ha sortit de la seva jornada laboral, provocant principalment la suspensió de quiròfans no oncològics i similars. Entre els centres adherits hi ha diferents serveis de l'Hospital del Vendrell i el Joan 23 de Tarragona, hospital de referència a la població del Baix Penedès. I més qüestions. Amb l'objectiu de millorar les tasques de prevenció d'incendis, l'Ajuntament del Montmell ha licitat el servei de neteja de les franges forestals de la zona sud del municipi. Concretament, es tracten de la part del Mirador i de Mas Mateu, on es duran a terme feines de poda i retirada de restes vegetals, tot plegat en el marc d'un estiu marcat pels incendis a l'entorn de la vila. Segons recull la memòria del projecte, el cost dels treballs s'elevaria, com a màxim, a poc menys de 40.000 euros, IVA inclòs, una xifra que està subvencionada, almenys en part, per la Diputació de Tarragona. El termini de les obres no pot excedir dels 2 mesos i s'han d'estar complementant i executades abans d'acabar aquest any. Així es calcula que el terreny seleccionat abasta unes 30 hectàrees, la major part corresponent a zones del Mirador. Les feines consisteixen, fonamentalment, en la tassada del matoll, poda i retirada o trituració in situ de les restes vegetals generades a banda de la tallada de diversos arbres, sempre en funció dels seus diàmetres i sense excedir d'una tercera part del seu total. La licitació ja està oberta i el termini màxim de presentar-s'hi mitjançant la plana web elmontmell.cat és el 23 de setembre a la 1 de la tarda. I seguim parlant, ara sí, ja ens emmarquem al municipi en matèria cultural. L'Auditori del Tívoli acollirà aquest proper dissabte, 19 de setembre, la nova edició del Seminari Guimerà, una jornada en què es continuarà aprofundint en l'obra i la vida del dramaturg vendrellenc. En aquesta nova edició de la temàtica, que gira al voltant de les actrius que van donar vida als personatges del dramaturg, el certamen manté l'aposta per convidar no només investigadors consolidats, sinó també joves que s'inicien en el món de la recerca. Això es reflecteix en la primera ponència que va serà sobre la construcció femenina d'obres com Terra Baixa, La Reina Vella o La Filla del Mar, i que anirà a càrrec de la jove investigadora Laia Bertran. De tot això en parla la directora del Museu Àngel Guimerà, l'Àngel Santacana.
1: És una noia molt jove que ja ha acabat doncs, la llicenciatura de Literatura de Filologia Catalana a la URB, que està treballant tot

0: el paper de la dona. I des d'aquest punt de vista feminista, ell estudiarà les quatre figures de les quatre obres principals d'Àngel Guimerà i ens analitzarà com Guimerà ens presenta aquestes dones.
1: I les següents dues ponències posaran el focus en dues actrius claus a la interpretació de l'obra de Guimerà, Maria Guerrero i Margarida Xirgó.
0: És una noia molt jove que ja ha acabat doncs, la llicenciatura de literatura, de filologia catalana.
1: No, és aquest detall que ja hem escoltat. Simplement, doncs, en aquest cas, la importància d'aquestes grans actrius que van marcar la seva carrera en l'obra d'Àngel Guimerà. Després d'aquestes primeres taules rodones i després de la pausa per al cafè, arribarà el moment de la taula rodona que enguany comptarà amb la participació de la dramaturga Sílvia Sanfeliu, el director teatral Valerí Laguna i el formador Manel Güell. Serà conduïda per al Martí Romaní.
0: Jo crec que serà una taula rodona molt atractiva i que parlaran de quins són les dificultats o les avantatges de dirigir els personatges femenins i sobretot de l'obra de Guimerà.
1: El seminari finalitzarà amb l'espectacle Encara no ens toca, de Neus Soler i Núria Mercader, en què s'estrenarà una peça composada per l'ocasió. I des del Museu Guimerà valoren de forma molt positiva la trajectòria d'aquest seminari, que va viure la seva primera edició el 2016, i destaquen que la tasca d'investigació que s'està fent posa els fonaments per encara l'elaboració d'una futura i esperada obra crítica.
0: Què és el que hem anat a fer en aquests 10 anys? Doncs aconseguir aquest aprofundir en aquest estudi, que en el moment que hi hagi disponibilitat, diners i un equip de treball que pugui fer aquesta feina, doncs ja tindrà avançada tota una sèrie de publicacions on ja aprofundeixen certs temes molt específics de la seva biografia que s'hauran d'utilitzar amb les figures que hi han intervingut en aquest seminari.
1: L'exemple d'això és la presentació del llibre de l'edició passada, que està elaborat per en Ramon Bacardit i que tracta la temàtica dels monòlegs guimaranians. Aquest serà el primer acte del nou seminari, que començarà a les 10 del matí i dividirà els seus actes entre la sala polivalent i l'auditori del Tivoli. I des de l'any 2022, Calafell disposa d'un centre de recerca i educació ambiental, el CREAC. Es tracta d'un indret que va iniciar la seva activitat una mica abans de l'entorn de la pandèmia i que pot arribar a acollir entre 1.000 i 1.500 animals per any. Alguns passen posteriorment a mans de la Generalitat i d'altres són reintroduïts al seu hàbitat natural i la resta acaben al seu nucli zoològic, que inclou des d'amfibis fins a rèptils exòtics. Qui ens apropa al reportatge d'aquest centre important a la comarca i al municipi de Calafell, és el nostre company als serveis informatius, Lolo García.
2: Falciots, mussols, xuriguers, més de 15 animals de diferents espècies en només 3 dies. L'activitat del Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell és frenètica des de la seva posada en marxa la primavera de 2022, una iniciativa que va néixer el 2017 a Parets del Vallès, però que poc després va acabar arrelant a la via litoral del Baix Penedès. Un projecte on es conjuga l'educació ambiental, la recerca i la conservació.
3: El nucli zoològic és per a amfibis i rèptils exòtics, per la qual cosa la majoria d'animals que arriben són animals abandonats o animals que han sigut decomissats. També som una clínica recollida, no? Formem part de la xarxa de clíniques de recollida de la Generalitat. Per tant, aquí passen més o menys uns 1.000 a 1.500 animals per any, com part de fauna autòctona protegida. Nosaltres el que fem és bàsic, que seria estabilitzar aquests animals i després portar-los al centre de fauna de la Generalitat. També, pues, com a associació, gestionem el voluntariat de Torreferrusa també i el voluntariat del CAT, que seria el de fauna domèstica d'aquí de Calafell.
2: A les seves instal·lacions hi conviuen diverses espècies animals, des d'amfibis a rèptils, passant per aus i la cria de Posidònia. Un treball que aplega treballadors, estudiants en pràctiques i voluntaris units per una mateixa causa, millorar la flora i la fauna de l'entorn. Una feina intensa i en moments força gratificants.
4: Quan tens alguna arribada d'algun bitxo que no està gaire bé, doncs veure que el pots tirar cap endavant i després, o que el pots alliberar o que el pots mantenir i veus que té una evolució que va cap a bé, doncs això t'omple. Depèn, pot ser d'un animal que estava abandonat i que estava molt prim, que no veus que no anava endavant, o pot ser algun ocell o algun bitxo que ha tingut un cop, i llavors aquí s'estabilitza i després s'envia a algun altre centre, com pot ser Torreferrusa, o... i bueno, ens arriba de tot.
2: A banda dels tres treballadors fixes, el centre disposa també d'una vintena de voluntaris amb una dedicació variada, des dels que s'involucren un cop cada 15 dies fins als que tenen una presència més constant. Un centre de recerca ambiental a tocar de la platja de Calafell que sorprèn i molt alguns dels seus visitants.
5: Home, doncs al principi va ser curiós, perquè jo no venia d'aquest món. Jo el màxim contacte que he tingut han sigut gats i gossos a casa meva. I llavors, clar, de repent agafar, veure un, depèn quin animal, i tindre el que agafar, doncs a vegades, si no estàs en aquest món, et pot costar una mica. Però bueno, també és molt gratificant fer-ho i veure que pots, diguéssim. Per exemple, ara hi ha un ànec domèstic que jo no sé si ens reconeix personalment a cadascú qui és, però et veu i ja vol que el toquis, coses així. I, no sé, a mi m'agrada molt, la veritat.
2: Tècnics i voluntaris atrets per un món divers i ben acolorit, amb una feina dins del centre i una altra part consistent a participar de fires i de les tasques de reintroducció als seus hàbitats, com el tritó del Montseny, un amfibi en perill d'extinció exclusiu d'aquest massís vallesà. Una experiència ideal per accedir a un món sovint força desconegut.
4: Doncs de no conèixer, és que no coneixia pràcticament res de la fauna. Vens aquí i ja t'aprens doncs, els hàbits de cada animal, el seu nom científic, el seu nom comú, les seves conductes, els seus hàbitats també, la seva alimentació, és que n'aprens bàsicament tot del que t'arriba. Has de saber molt de cada animal. Vincle, home, intentes que no tinguin aquest vincle amb tu, perquè al final molts són animals salvatges, convé doncs, no improntar-los, que seria bàsicament doncs, que no s'acostumin a tu, perquè quan els reintrodueixes a la natura no poden tenir aquest vincle amb l'humà. Però dels animals que hem tingut exòtics i que sí s'han quedat aquí, doncs un lloro que teníem, bàsicament, doncs te'l podies posar aquí i ballava amb tu si li posaves música. Però a banda d'això, s'ha d'intentar no tenir vincles.
2: Un espai pioner a Tarragona on el benestar animal i la recerca científica es donen de la mà i on els vincles, poc o molt, s'acaben solidificant.
6: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
7: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
6: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
1: Quatre minuts i 2:15 en punt de 10. A partir d'aquí saltem cap a les portades, les principals portades dels diaris en aquesta jornada d'avui dilluns 14 de setembre, bàsicament i gairebé sempre començant pel diari de Tarragona. Viñuales no mourà la Casa de la Festa, vol reforçar l'espai amb l'ús del Parc de la Reconciliació per les entitats. També a Tarragona, el Bano per viure Santa Tecla a tope. Aquest el podeu trobar amb l'exemplar d'avui del diari a Tarragona i a la Canonja. Des de Reus, els experts coincideixen amb la reducció del tràfic urbà, que és positiva. I en societat, la violència vicària també afecta els animals de companyia. I també en portada, avui se'ns destaca que mort Siscu Morell figura imprescindible en la lluita contra la ELA amb el seu exemple de superació i de fortalesa. I en esports, el Barça de bàsquet campió venç el Lleida en la final de la Lliga Catalana de Tarragona. Canviem de portada, saltem cap al diari Ara, una altra de les capçaleres habituals. Frec a frec entre esquerra i dreta a les eleccions de Suècia. El bloc progressista, liderat pels socialdemòcrates i el conservador, es disputen la victòria per un escó. L'extrema dreta baixa i passa de ser la segona força a tercera, però podria entrar a l'executiu per primer cop. També en portada en esports, el Barça més letal també sap patir. El Barça, que es va veure sorprès a València quan, després d'anar guanyant per 0-3 amb un gol de Xavi Espart i un doblet de Lamine Yamal, a Llevant va marcar dos gols i es va acostar en el marcador, però una gran diana d'Adeyemi va sentenciar el partit. Van acabar guanyant per 2-4. Més informacions. Les presons catalanes ja estan al 95% de la seva capacitat i demanen més recursos. A banda, en el diari d'avui, entrevista a Sònia Moreno, periodista experta en el Marroc. Darrere de la crisi de Ceuta hi ha una intencionalitat política. I també una entrevista a Marta Serra García, que és catedràtica i experta en intel·ligència artificial. A Europa hi ha més confiança amb l'IA que als Estats Units. I acabarem ja amb una altra de les portades habituals, com és el cas de La Vanguardia, que també ja coneixeu. El sector de l'automòbil afronta a Espanya una difícil reconversió, la transformació del sector del motor. 7 fàbriques de cotxes han patit un estancament o una reducció de la producció fins al juny a causa de la electrificació. En esports, Enric Mas es corona a la Vuelta. El ciclista mallorquí Enric Mas, de 31 anys, de l'equip Movistar, es pot veure en fotografia, en imatge de portada, va guanyar ahir la seva primera Vuelta a Espanya, un títol que no aconseguia cap espanyol des de que la va obtenir Alberto Contador el 2014. L'escalador mallorquí va saber estar a l'altura i aprofitar la retirada per accident de l'eslovet Jef Pogačar. Lleu avantatge de l'esquerra en les eleccions a Suècia. El bloc liderat pel socialdemòcrata obtindria una ajustada majoria absoluta amb 175 escons davant dels 174 de la dreta. Segons explica també La Vanguardia en aquesta notícia, l'ex primera ministra socialdemòcrata Magdalena Andersson és la més votada davant de l'actual primer ministre conservador Ulf Kristersson. I l'OpenAI endarrereix la sortida a la borsa per la incertesa actual. Altres notícies en titulars, encara en portada a La Vanguardia avui dilluns. Els papers desclassificats de Ceuta obren vies a la causa judicial. També avui a La Vanguardia una entrevista a Marc Aloi, alcalde de Manresa. No podem normalitzar joves amb navalles pel carrer. I tornant cap als esports, en la Lliga de Futbol, el Barça pateix per guanyar el Llevant per 2-4. I en MotoGP, Marc Márquez, nou líder del campionat. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals i que sempre expliquem ens ajuda a acabar de conèixer i acabar d'aprofundir una mica millor quina és la informació del dia.
6: Disfruta de la millor companyia al 107.1 de la FM. Ràdio El Vendrell. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
8: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
6: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell.
9: Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvalvendrell.cat. Ritmes llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1. Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallé.
1: L'associació Swing Baix Penedès, que celebra el seu primer any de vida consolidant-se com aquest motor de l'indie hop i de jazz social a la comarca, amb l'epicentre a Llorenç del Penedès, l'entitat fa balanç de 12 mesos omplint les places i aules de ritme i sobretot de trobada social. Volem parlar del creixement d'aquest projecte cultural i per això avui parlem amb una part dels seus impulsors o almenys des de la Junta, diríem així, eh? És el Paco i la Míriam. Com esteu? Molt bon dia.
10: Hola, molt bon dia, Pere.
1: Tot bé?
10: Tot bé, molt bé.
1: No fa gaire que ja vam parlar amb vosaltres, que ja vam conèixer una mica en què consistia aquesta entitat. Quan fa d'això, Paco? Tu ara m'has dit uns 4 mesos, una cosa
10: sí,
1: així que va venir, oi?
10: Sí, això va ser a mitjans de març, coincidint amb una jam, una mica de presentació que anem fer al Vendrell.
1: Molt bé.
10: I a partir d'aquell moment, pues, els esdeveniments que ja portàvem des de mitjans de l'any passat, pues, bueno, afortunadament es van accelerar.
1: Que bé, que bé.
10: En concret, inclús, i una mica per puntualitzar el que comentaves fa una estona, coincidint amb aquella circumstància, es van reforçar els llaços amb un dels ateneus de Llorenç del Penedès, al centre.
1: Al centre, molt bé.
10: Al centre. I ell, que va ser una mica l'impulsor dels primers passos d'això, ens va reforçar la col·laboració amb nosaltres. I, de fet, en aquest moment som una secció oficial, ja diríem, d'aquest ateneu del centre, i que ens ha estat donant pues, apoio ja de forma més convençuda.
1: Molt bé, que bé.
10: Sí, diríem que avui ja suposo que coneixes bastament al centre.
1: Home, i tant, i tant.
10: És un lloc de molta activitat cultural, més aviat cultura tradicional, no? I potser al principi això de fer un grup de swing, era una mica estrany, però bueno, jo crec que els tenim plenament convençuts
1: que bé.
10: I de fet ens estan apujant molt aquests mesos.
1: Fantàstic. Home, això vol dir que en aquests 4 mesos d'ençà que vam parlar han passat moltes coses, doncs, eh?
10: Doncs sí.
1: Mira les que han passat. Fem una cosa, abans de començar, recordem què és Swing Baix Penedès, és a dir, expliqueu-me a vosaltres o amb les vostres paraules què és el que feu des de Swing Baix Penedès.
11: Doncs bé, Pere, de fet som un grup, vam néixer com a un grup de persones aficionades al swing, especialment al indie hop, que és un tipus de ball del swing, que el swing seria la música.
1: Exacte.
11: Tot i que quan anem a ballar diem anem a ballar swing, però de fet el que fem és ballar bàsicament l'indie hop. Hi ha altres balls dins el swing, però de fet és l'indie hop.
1: Val.
11: Clar, nosaltres vam sorgir com un grup d'amics i de fet continuem sent un grup d'amics que veient doncs, que potser es podria expandir més a l'indie hop i el swing, vaja, al Baix Penedès, va ser quan vam decidir doncs, posar-nos-hi. I aquesta família ha anat creixent. Vam començar unes 27 persones al principi. Hem fet un parell de cursos al nivell bàsic 1 i al bàsic 2.
1: Val.
11: I ara, en aquest moment, el moment que vam fer aquests cursos, ja érem 58 persones.
1: Ostres!
11: Sí, la veritat és que molt bé. Molt
1: sí,
11: bé.
1: Sí, sí, sí.
11: I a més vam començar amb la gent de Llorenç i després hem anat, doncs, això, no? Tenint altra gent, doncs, del Vendrell, de Papiolet, bueno, de diferents llocs. I a partir d'aquí, doncs, vam dir, doncs, va, continuem fent aquestes mogudes. Llavors, a part d'aquests cursos que els hem anat fent amb l'Aitor Lenis de Barcelona, que sí, és el director de Swing Cats de Barcelona, i jo com a parella de ball, no com a profe, com a parella de ball, perquè ell és el realment el professor. Doncs la veritat és que hem fet això, dos cursos regulars, un d'intensiu, i ara en aquest moment doncs ja hem anat fent algunes jams. Per exemple, en vam organitzar una al Vendrell, una alta Torregassa, i aprofitant a Bellvei que hi havia un grup de música, ens van dir, escolta, per què no veniu? I sí, sí, hi vam anar, ens ho vam passar molt bé.
12: Que bé.
11: I bé, la idea és aquesta, és a dir, no som una escola de ball, continuem sent un grup d'amics que això, que ens fa molta il·lusió que la gent es vagi incorporant, però bé, això, o sigui, anem fent aquests cursos regulars i això, i sobretot això, passant-ho molt bé. La gràcia és aprendre a ballar o millorar aquest ball, però sobretot passar-nos-ho molt bé. Clar. És una activitat molt comunitària i això és el que ens ve de gust de fer.
1: Amb això ja està tot dit, eh? Ens ho volem passar bé. No? Sí, jo crec que una mica la base és aquesta. A partir d'aquí podem fer moltes coses. Valtros, perquè feu això, feu ball, feu aquest punt de trobada i volteu per diferents punts de la comarca, però la intenció és passar-s'ho bé, no? A vegades hem d'una mica simplificar-ho, que s'entengui, quan diem simplificar-ho, perquè evidentment que és més fàcil del que sembla, però tampoc no és massa fàcil això de parlar i de ballar l'indie hop, que ara també ho acabarem d'explicar. Però és passar-s'ho bé, en definitiva, I és el que feu vosaltres. Us ho passeu molt bé. Almenys des de fora, us ho passeu molt bé.
10: Sí, sí, no? Per descomptat. I una mica ampliant el que comentava la Míriam, diríem que és un tema que és una activitat que fa molta comunitat. Molta, molta comunitat. Ja. És molt important aquestes trobades, aquestes jams, i després una mica les relacions que a partir d'aquí hem establert i cada vegada són més potentes amb grups de swing dels voltants. De fet, col·laboren molt amb nosaltres i nosaltres amb ells, amb el que podem, perquè encara som un grup que comença, pues hem col·laborat moltíssim i ens trobem molt amb la gent de Vilafranca, amb la gent de Vilanova, amb la gent de Tarragona. De fet, hi ha una activitat molt interessant, és que quan convoques jam sessions d'aquestes, les fas pública dintre de les xarxes, que en aquest cas hi ha una multitud de xarxes, tant a nivell de tota Catalunya com a nivell provincial.
1: Val.
10: I es comuniquen aquestes jams i acudeix balladors de tots aquests llocs que he comentat i altres,
1: sí.
10: A vegades ens ha sorprès que ha vingut gent de Lleida i de llocs una mica ja més llunyans. I amb aquesta gent, vull dir, si col·labora molt, hi ha molta comunitat i ens ajuden amb alguns temes. Per exemple, hi ha un tema dintre de l'argot que es coneix com a taxis, que és que quan tens un curs o tens una trobada on falten parelles, tant anava a dir de masculines o femenines, no, però ja anem a comentar al març que això no discrimina,
1: no,
10: per sexes.
1: No hi ha gènere aquí.
10: Quan fa falta líders o fan falta followers, que poden ser homes, dones o de qualsevol gènere, no? Llavors fem una mica de crida, a les altres associacions i sempre hi ha gent disposada a ajudar-se, a vindre i col·laborar amb nosaltres amb el que calgui. Això sí que és molt, molt interessant dintre d'aquest tipus d'activitat.
1: Molt bé. Que de fet hi ha hagut com un interès creixent, no?, cap al swing, cap a l'indie hop en aquest cas, per tot, no? És molt atraient, de fet, no? Des de fora és molt atraient, tota l'estètica, la música és espectacular, és brutal, no? Hi ha com un interès, no? Cada vegada més, que sí,
11: Sí, i a més, hi ha una altra cosa, lligant amb el que deia el Paco, que quan tu vas a ballar swing o vas simplement com a espectador a mirar, hi ha una cosa que et captiva, i és el fet que veus que la gent riu i somriu.
1: Clar, s'ho passa això, bé.
11: S'ho passa bé, com deies tu abans.
1: Sí.
11: I llavors això ja et captiva, i molta gent és això, ho prova, i es fan normalment classes obertes.
1: Abans jo deia, és evident que qualsevol disciplina de ball té la seva complicació, entre cometes, torno a dir, també té la seva tècnica, no?, té el seu ritme, té la seva manera de fer, això és més obvi, però a vegades hi ha la percepció que és més difícil del que sembla. I jo crec que el swing i l'indie hop una mica ja ho té, això. És evident que s'ha de saber, i per això es fan cursos, per poder aprendre'n, perquè tècnicament és molt complicat i arribar a un nivell superior sempre és complicat, però torno a dir, potser és més fàcil del que sembla. Potser també perquè ens quedem amb aquesta vessant més vistosa, no? Que és allò, aquesta part més d'acrobàcia que tots hem vist i com les parelles volen i voltegen. És una part i una característica del ball, però no és així, eh? Per això dic, no?, que a vegades jo crec que això pot animar la gent que se senti atret per aquest ball, que ho provin, que és això, que és més fàcil del que semblaria, no?, o què?
10: Sí, sí, la veritat és que sí, vull dir, com molt bé comentaves ja, aquestes activitats que són una mica espectaculars, sí, i acrobàtiques i tal, que bueno, aquí, vamos, no arribarem mai, no? Però ara, després d'observar pues, els companys que han estat ballant amb aquests cursos, pues, la veritat, gent ja inclús d'una certa edat que no havia ballat mai, però mai cap tipus de ball.
1: Ostres!
10: Mai cap tipus de ball. Jo crec que amb el parell de cursos, vull dir que això són 15 o 20 horetes, o 20 horetes per tindre els coneixements bàsics i les figures més freqüents, s'han atrevit a anar a ballar a les jams, i de fet ho estan fent.
1: Molt bé.
10: De fet ho estan fent. Diríem que entre la colla que tenim nosaltres, d'aquestes 20 i tantes persones que van començar, pues ben bé quasi bé tots ja ballen després d'aquestes classes, no?
1: Vull dir
10: que no, com comentaves tu, a veure, fa una mica de respecte al principi, i sobretot si veus YouTube, ja, no t'atreveixes, no?
1: No.
10: Però no, que la cosa tampoc és tan complicada. De fet, si veus altres tipus de balls, també la majoria de gent que s'ho passa molt bé fa 3 o 4 passos bàsics, i sí, la qüestió és interioritzar la música, sentir-te bé amb aquest tipus de música. Amb el swing, pues, l'avantatge, potser no per tots, però l'avantatge que té que la majoria de músiques són molt conegudes. Gent d'una mitja edat l'has escoltat tota la seva vida, vull dir, amb
1: sí,
10: la
1: sí,
10: qual
1: sí.
10: Vull dir, és molt familiar,
1: clar,
10: no?
1: Clar.
10: Vull dir, el ritme.
1: Clar, a més això, el ritme és molt característic, no? És aquell,
10: sí,
1: aquell ritme que penso que s'interioritza de seguida, no? De seguida van els peus ja, de seguida, no?
10: Sí,
1: en certa
10: sí,
1: manera,
10: sí.
1: Que sé.
10: Sí, de veritat, ara com comentava la Míriam, amb aquestes classes obertes, realment nosaltres n'hem quedat xocats al Vendrell quan anem a fer la classe oberta del març,
1: sí,
10: que ho feien una mica per promocionar el curs, que en aquell moment necessitàvem força gent, no? Pues n'hem quedat, però bueno, xocats. Jo, em sembla que vaig comptar l'altre dia, ja a la classe oberta poder havia 50 persones del Vendrell i les Rodalies, que abans de la classe oberta, ja escoltant la música i veient 4 balladors, és que tothom es movia.
1: Clar, que bé.
10: Tothom es movia i mirava els peus, com ho feien i tal.
1: Clar.
10: I la veritat, n'hem sortit emocionats.
1: Que bé,
10: crec,
1: que bé.
10: Míriam.
1: Que bé, que bé.
11: I una altra cosa és el fet intergeneracional. És molt curiós perquè veus gent, això, de 50, 60, però també veus de 30, i en veus de 80 i 90.
1: Mm.
11: O sigui, és un tipus de ball que, a més, a part de tot això que dèiem, que socialment és un plus, no? Però també a nivell de salut. O sigui, això no ho hem d'oblidar.
1: No, és una activitat excel·lent, sí.
11: Totalment. O sigui, mental i física. Físicament, perquè, esclar, tot el tema cardio funciona molt bé, i això els metges, justament, a dins d'una associació que hi ha a Terrassa, hi ha metges que tot això ho han estat mirant, i són balladors,
1: sí,
11: també.
1: Sí, sí, sí, ostres.
11: I certament tot això s'està veient inclús de cara a malalties com l'Alzheimer, que s'ha vist que ajuda, exacte, perquè mental sí que hi ha uns passos, com deia el Paco, però el tema de la improvisació és un aspecte molt important, i això és el que fa que, des del punt de vista cerebral, les connexions que s'estableixen ajudin,
1: clar,
11: doncs, aquest cervell, no?
1: Sí, sí, sí, sí.
11: I clar, evidentment, tot el tema que tu fas de musculatura, sense passar-se, o sigui, no vull aquí espantar,
1: No, que dolces nivells, també s'ha de dir,
11: Exacte. Sí, sí, sí. O sigui que és un ball, ja us ho dic, l'altre dia mateix hi havia un senyor de 98 anys que van fer el seu aniversari i que encara balla swing.
1: Wow.
11: O sigui, que dius...
1: Ostres,
10: a Barcelona.
11: A Barcelona.
1: Clar, una cosa de tenir, això,
10: sí,
1: perquè encara...
10: Amb ella, aquest home, sí. Aquest home va ser el campió d'Espanya de swing fa moltíssims anys.
1: Espectacular.
10: Sí, sí.
1: I és el que dèieu, hi ha això. Uns passos bàsics, entenc, No? A partir d'aquí suposo que s'ha d'anar desenvolupant i a partir d'aquí doncs, es va ampliant una mica la tècnica del ball. Eh? Però això, que comentava abans el Paco, és això, que amb els passos bàsics ja podem començar a ballar.
10: Sí, perfectament, perfectament.
11: I a més, tot i que el que deia abans el Paco, no? Hi ha la figura del líder i del follower, que pot ser la líder o el líder i la follower o el follower, doncs això no vol dir que la persona que faci de follower, per tant, entre cometes, el que segueix, no vulgui dir que aquesta persona també pugui prendre la iniciativa, evidentment.
1: Val.
11: O sigui, per això diem, no?, que és un ball que és això, és molt social i és molt integratiu i que fa ballar tothom.
1: Clar. El que dèiem, que els beneficis físics i sobre la salut que dèiem que són innegables perquè és activitat física, diguem que una mica el rigor que posa el seu a les seves condicions, és obvi, però això també ho fa molt adaptable a qualsevol persona, de qualsevol edat, de qualsevol sexe, això ho hem de reivindicar moltíssim, però també és aquesta recomanació, com dèiem, de compartir, no?, de trobar-se, de gent que potser necessita fer activitat, de trobar-se amb altra gent, i el swing, l'indie hop, és una excel·lent excusa per sortir de casa. Ho dic perquè també avui en dia es parla molt, no?, de la salut emocional, del benestar emocional, i de fet, aquí que en parlem molt d'aquestes coses, i els metges, com també abans comentàvem, ho recomanen molt, aquest tipus d'activitats. De sortir, de trobar aquestes excuses per conèixer gent, per compartir, per fer una activitat conjunta. I aquest és un excel·lent exemple. Sí, estem d'acord, no?, amb això, que
10: sí.
11: Totalment. I a més, la gràcia també d'aquest ball, a diferència potser d'altres balls, és que tu balles amb una persona, una peça determinada, i quan s'acaba aquella peça, dius, adéu, fins ara.
1: Clar.
11: I te'n vas a ballar amb una altra persona. O sigui, llavors la comunitat es va fent cada vegada més gran.
1: Sí.
11: I després tu, després de fer el ball, dius, va, anem a fer una cerveseta.
1: Clar.
11: O me'n vaig cap a casa.
1: Clar,
11: o sigui, que això, el que deies tu abans, no? És a dir, el que també promou és aquesta relació amb xarxa entre la gent.
1: Sí. I a més, un ball que és com, no vull ficar la pota ara mateix, és a dir, que és un ball com molt neutre, és a dir, potser altres balls tenen com una connotació més de contacte físic, no?, més de rol home-dona, no sé com dir-ho, no?, té un component diferent, però en canvi el swing no. No, té un component com més lliure, és a dir, estem ballant en parella, però cada parella una mica fa una mica l'oceu, no sé com dir-ho, no? I el contacte físic és menor, entenc, potser hi ha gent que això també, doncs, ja li agrada que no hi hagi de contacte físic, és a dir, que hi ha moltes particularitats que fan que sigui, doncs, un ball perfecte, jo crec, sí?
10: Sí, vull dir, que ens has de preguntar. No?
11: I a més això, fas molt bones amistats.
1: Clar,
11: o sigui, a part de... Bueno, ja veus que ho portem a la vena una mica, eh?
1: Sí.
11: Però és que certament és un ball que enganxa.
1: Clar. I pel que fa a l'estètica, no sé si la seguiu molt vosaltres, a les jams i això, no? Aquesta estètica que tots tenim al cap, també, amb els gorros, les gorres, vaja, perdó, les gorres, les faldilles llargues, no? No sé si...
10: No m'ha arribat aquest nivell.
1: No?
11: I això, a més, depèn també del lloc i del moment.
1: Sí,
11: és a dir, quan tu vas a una jam, és a dir, una sessió en què s'organitza, no?, una ballada, si és, per exemple, a l'estiu i al carrer, evidentment que tots anem al més frescos possibles.
1: Clar.
11: Això claríssim. El que passa és que, per una banda, el tema de les gorres moltes vegades és una necessitat de cara al sol, també. O sigui, per tant, les portem, les gorres, molt sovint.
1: Sí.
11: Si, per exemple, hi ha una festa ja típica, no?, de dir, avui és una festa swing, sí que la gent es vesteix potser una miqueta més, no?, amb elàstics o amb això.
1: I dona el toc.
11: Sí, o amb unes faldilles. Sí. Però vaja, fins i tot a les festes que són, com diguem-ne, més formals, no és que es demani, o sigui, no és allò de dir, és que si en aquesta festa no vas una mica vestit o vestida com als anys 30, doncs et miren malament. No, què va. O sigui, és molt obert aquest ball, fins i tot amb això, amb el vestuari.
1: Molt bé, que veus? Doncs tot són virtuts, eh?
10: Fora, com ho diu la Míriam, fora de festes una mica dedicades.
11: Exacte.
10: I en llocs tancats, vull dir, no veus una mica aquesta estètica.
11: No, ara, si tu, per exemple, dius, a mi m'encanta anar vestit.
10: Sí.
11: I tant, encara que sigui de ple dia, perquè una cosa molt bonica també del swing és que s'organitzen moltes ballades a l'aire lliure i durant el dia. Que això també és molt agradable. I hi ha gent que diuen jo és que ballar a la nit no m'agrada, i a més a més en llocs tancats, o soc més de dia. No, escolta'm, aquí tens matí, tarda i nit, perquè a més si mires ja a una associació, aquí sí que és associació, que és la BCN Swing, Barcelona Swing, que malgrat que diem Barcelona, contempla tota Catalunya, i en totes les mogudes, totes les jams, que tu pots anar els 365 dies de l'any. I us he de dir que sempre n'hi ha, sigui dia de Nadal, Sant Esteve o primer d'any.
12: Vaja.
11: O sigui, sempre trobes una moguda.
12: Sí, hi ha un circuit, doncs, molt planificat. Sí, ja l'intuïem, perquè ja hem dit que l'interès avui en dia és molt creixent, però, ostres, això hi ha tot un circuit, no?, programat. Així que els amants del swing podeu trobar cita sempre que ho vulgueu.
10: Sí, sí.
12: Sempre podeu anar a ballar el cap de setmana que sigui, el dia que sigui, la festivitat que sigui. Que això també està molt bé, Que això també està molt bé.
11: I a més, com deia el Paco abans, que deia, inclús venen gent de Lleida, però és que molt sovint el swing també fa que tu viatgis i et venguis per segons quines zones que potser no hi aniries. Llavors dius, vas a fer la cerveseta, vas visitar aquell museu tal, vas a fer una sessió de swing
10: i aprofites per quedar-te a ballar.
12: Sí, que bé. Doncs aquests oients que ens escoltin, l'audiència que ens escolti, i que això, que li faci gràcia, que ho hagi vist, que ho hagi mig conegut, però que
10: bé, ja aprofitem una mica a l'espai que ens doneu, doncs, una mica per anar anunciant ja el proper curs
12: que farem
10: a la tardor, que començarà el 19 de setembre.
12: Val.
10: De fet, aquests dies ja posarem cartells per aquí al Vendrell i altres poblacions del Baix Penedès, i bueno, pues qui li hagi picat una mica el coquet, pues ja sap on estem.
12: Fantàstic. Que la gent busqui informació, xarxes socials, que també hi sou ben actius,
10: sí.
12: I que la gent que tingui ganes que s'apropi justament a Swing Baix Penedès amb tot això que hem explicat durant tota aquesta estona. Encara vindré jo i tot. Mira què et dic.
10: Home,
11: t'esperem.
12: Mira, jo tinc ritme. S'ha de dir que musicalment crec que tinc ritme, perquè toco algun instrument i crec que tinc ritme. Però el ritme, diguem, corporal, crec que no el tinc massa... No he sabut jo mai massa ballar, No se'm dóna massa bé,
11: Però, sí, de vegades tens sorpreses, Perquè gent que els veus i et diuen això mateix que acabes de dir, i que els veus bellugar-se i dius, ui, doncs la veritat és que molta gent acaba ballant.
12: Ostres,
11: i ballen bé,
12: Que bé, sí, ànims. Doncs vinga, ho hem de provar, no puc comprometre, però ho hem de provar.
11: Molt bé.
12: Gràcies, Míriam, Paco, de veritat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos una vegada més, i fins ben aviat.
10: Gràcies a vosaltres, Pere.
11: Gràcies.
12: Adéu-siau.
13: They took rag mops, clothes mops, ash cans, dish pans, beat poor shorty all over his head. They ran him muddy, till he was bloody.

0: He laughed out loud and said, I'll be back.
1: El matí de forma propera amb la Calaixera, al magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. La Calaixera, un programa on hi cap de tot.

0: 4 minuts perquè siguin les 10. Acabem ja aquesta primera part del programa de Calaixera, aquesta primera part que sempre ens porta fins a les 10. De fet, cada hora sempre acaba amb l'actualització de les notícies amb el butlletí informatiu de la xarxa de comunicació local. Ja sabeu que són 3 parts diferents, 3 hores diferents. Aquesta que bàsicament sempre és amb aquest caràcter més informatiu, amb aquest bon repàs a les notícies, amb aquestes entrevistes doncs, prou importants i que poden explicar moltíssimes coses, a banda dels diaris i altres coses, eh? Això a punt d'arribar a les 10, actualitzem les notícies i de seguida saltarem cap a la segona part de Calaixera avui dilluns, avui que hem començat una nova temporada. Mica en mica anirem incorporant les novetats, anem agafant una mica la normalitat dins d'aquest espai radiofònic. I, per exemple, la segona part d'avui servirà per recordar aquests aspectes importants en salut, ja que hem de recordar contingut. L'important és fer-ho amb aquests bons consells que ens arriba des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell. Dues seccions prou importants on ens parlen, per exemple, de les últimes voluntats. De fet, una secció que vam emetre just abans de tancar temporada i que va tenir una repercussió important i vam tenir, doncs, diferents referències a través dels punts de contacte, que recordem-ho, ja que estem aquí, que passen pel correu electrònic calaixera@rtv-alvendrell.cat o també el WhatsApp de programa, el 686-101-101. Doncs justament aquí ens demanaven tornar a escoltar aquesta secció amb allò que vam parlar sobre les últimes voluntats, un tema que a vegades costa de parlar i que a vegades desperta certes inquietuds emocionals, sobretot, però que és important tenir en compte. I també recordarem un aspecte importantíssim, que és la lactància, aquesta recomanació, sempre que sigui possible, de portar a terme la lactància materna amb els infants i els nadons. Seran els temes que recordarem a la segona part, però tot just després de les 11 i després d'actualitzar les notícies altra vegada amb la xarxa de comunicació local, tindrem ja la tercera i última part, que en aquest cas sí, ja en directe i de forma actualitzada anirem cap a la secció habitual que continua la temporada més sobre cuinar i amb en Salvador Rovira, com no. Nova recepta, els seus ingredients, la seva elaboració, a més, això ha de donar peu a la participació, a les trucades, i acabarem de composar tota aquesta primera calaixera de temporada, aquesta calaixera d'avui dilluns, amb aquestes qüestions, justament amb la secció de cuina que es posarà al darrer punt. També important destacar no només aquest correu electrònic que ja hem dit, o el WhatsApp, sinó també el telèfon de directe, que en cada ocasió de participació i en cuina està plenament operatiu. És el 977 15 70 69. El de sempre, el que no canvia. 977 15 70 69. Doncs va, tot això explicat, després ho acabarem de recordar. Arribem a això, arribem a les 10, actualitzem les notícies i de seguida seguim amb tot aquest contingut que ara hem explicat. No marxeu, fins ara.
1: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
1: Segona part, va, com ja hem explicat i com ja coneixeu, després d'aquesta actualització amb les notícies de la xarxa de comunicació local, ja ens endinsem això, la segona part del programa d'avui dilluns, 14 de setembre, programa número 4023. Primera calaixera d'aquesta temporada i quan ja passem ara gairebé 4 minuts a les 10. Una segona part dedicada i en especial a la salut, des de l'àrea bàsica de salut del Vendrell, del qual continuem la temporada més. Ben aviat ja anirem cap a aquestes seccions habituals i actualitzades, però avui farem un especial recordant dues seccions importants que vam tractar just abans de marxar de vacances d'estiu, sobre les últimes voluntats i sobre la lactància. No us ho perdeu. Després hi ha més contingut i més coses, sempre en directe a través del 107.1 de l'FM.
0: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Doncs va, seguim, continuem, i sempre amb aquest objectiu habitual d'aquest espai, que és recollir allò, informació de servei, el que calgui, amb molts paràmetres i des de moltes vessants, i sobretot, i un cop al mes, mínim, recollim tot allò que ens expliquen des d'aquesta comissió de salut comunitària que podem trobar a l'àrea bàsica de salut del Vendrell, i del qual toquem moltes branques i crec que sempre són molt interessants, i com més en parlem encara millor. De fet, avui anirem cap a un tema que ja n'hem tractat i ja n'hem parlat en altres edicions, però que avui potser recull un tema que a vegades és més complicat de parlar, que són les últimes voluntats, la mort, etc. Estem parlant del treball social sanitari, i de fet ens acompanyen, crec que són les dues treballadores socials d'aquesta àrea bàsica de salut. En sou dues només, doncs, eh?
1: Sí,
0: per
1: dues.
0: Per tota l'àrea bàsica.
1: I no fa massa que som dues.
2: Sí,
1: no
2: fa tant.
0: La Ingrid Bartés. Ingrid, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
3: Un plaer.
0: I l'Alexandra Martínez.
4: Bon dia.
0: Com esteu?
4: Molt bé.
0: Sí?
3: Estupendes, amb moltes ganes.
0: Que bé, això m'agrada, així m'agrada sentir-ho. És cert que en alguna altra ocasió en aquest espai n'hem parlat, vas venir tu, Alexandra,
4: sí.
0: Que sí, però també és cert que hem parlat amb vosaltres en les fires de salut, recordo d'altres ocasions, que sí. És un tema molt interessant, perquè jo crec que el treball social, més o menys, el tenim tots una mica ubicat, no? Serveis socials, treball social, potser ubicat en un punt social molt concret, però no, clar, vosaltres teniu aquesta etiqueta, que és treball social sanitari, que és la vostra particularitat.
4: Sí.
0: Com ho expliquem, això? O sou de les dues, és igual, ho fareu igual de bé una com l'altra, no patiu.
1: El treball social sanitari té totes les intervencions, toca tots els camps del treball social, però s'especifica amb temes socials que prevaleixi un component sanitari.
0: Val.
1: I estem ubicades als CAPs, també hi ha treballadores socials sanitàries amb centres, altres centres sanitaris, val, com poden ser hospitals, sociosanitaris, val? Nosaltres estem ubicades a l'àrea bàsica sud de Vendrell, repartides per metges de capçalera, igual que tens assignat un metge de capçalera i una infermera, tens assignat una treballadora social sanitària, i la nostra funció és atendre les problemàtiques que ens presenten els pacients socials, però que tenen bàsicament un component sanitari.
0: Val.
1: I també, i bàsicament, donar a l'equip aquesta visió sanitària, que ara ja està molt, o sigui, l'equip ho té claríssim, no? La nostra funció, i ens té molt en compte, però quan es va començar, doncs, bueno, els metges tenien una visió molt de veure la part de la malaltia, o la no salut, diguéssim, i anar-los donant eines perquè entenguin que la salut, doncs, realment no és només el component sanitari, sinó que el nostre entorn social ens determina.
0: Clar.
1: I això és la funció que nosaltres tenim amb l'equip.
0: Molt bé. Clar, de fet, té un encaix perfecte per el que és això, la salut comunitària que defensem, d'aquesta comissió salut comunitària, que és aquesta visió àmplia de la sanitat en tots els paràmetres, doncs una mica defineix justament la vostra feina, I dèieu que no fa gaires anys.
1: Quan fa que estàs tu? Pues,
4: jo fa... és que ja no ho sé. Ara ja fa uns anyets,
1: però que
4: més de 10. Ja, a jornada completa, les dues, no fa tant.
0: Val.
4: Potser fa uns 3 anys.
0: Val, sí. No, clar, és que...
1: I el treball social sanitari a l'àrea bàsica és del 96,
0: val,
1: crec.
0: Val.
1: 95-96.
0: Doncs encara, doncs, que hi ha aquesta consciència social, però que em refereixo, és evident que si fem la comparativa sanitària, és a dir, estem parlant, no, de coses que venen de molt antic, i suposo que organitzacions que són molt antigues i de fa molts anys, aleshores quan parlem d'aquests pocs anys o aquesta visió social fa relativament poc que es té en compte, que és aquí on podem posar, on posar l'accent.
4: I també podem dir que sí que és veritat que l'àrea bàsica del Vendrell va ser una de les àrees bàsiques pioneres en tenir una treballadora social sanitària. Vull dir, fa recentment poc que hi som dins de l'àmbit sanitari. I a més sí que és veritat que el Vendrell és un dels llocs on fa més anys que hi som.
0: Clar.
4: Hi ha moltes que potser fa com a moltíssim 5 o 10 anys que les tenen.
0: Sí. Clar. Aleshores, algú que necessiti aquesta predisposició, per entendre's, de la vostra feina, ho han de demanar directament, ve a través del metge de capçalera, com és això?
4: poden demanar cita directament, igual que demanarien cita amb el metge capçalera, la infermera, amb qualsevol dels professionals, o de vegades també venen derivats tant pels companys de l'àrea bàsica, a vegades també ens venen derivats des de l'hospital, els sanitaris, les companyes de serveis socials també, però sí, de forma autònoma poden demanar cita, igual que demanarien amb el metge o infermera.
0: D'acord, d'acord. Podem posar un exemple d'algun cas que podeu tractar habitualment o un tema de consulta potser dels més recurrents? No ho sé, ho dic per potser posar, encara posar més exemple de la feina que feu, eh?
1: És que és difícil ara fer una tria així en fred, no? Perquè, clar, nosaltres pensa que atenem persones amb problemes de dependència, amb discapacitats, amb problemes de consum de tòxics, maltractaments infantils, habitatges que no, insalubres, vull dir, és que
0: ja ens dones una idea del ventall que tracteu, i ho feia justament per això, per posar un exemple potser més gràfic de la feina que feu. És que és amplíssim, certament és amplíssim. I de fet, dins d'aquesta molta feina que feu, hi ha aquest tema que jo avançava en la introducció de la secció, que són les voluntats anticipades. Però per què ens costa tant parlar de la mort? I el que jo penso que és una de les qüestions d'això, que és avançar-nos a la mort, que encara ens fa més por. El fet de pensar-hi ens fa por, ja. És un tema tabú, fins i tot, eh?
4: Sí, encara ho veiem, que és un tema que és molt tabú. No ens agrada pensar ni en la nostra mort ni en la mort de les persones que estimem. Llavors és un tema que encara costa de parlar, de pensar-hi un mateix i de parlar, per exemple, amb la família o les persones que ens són més properes. Sí que normalment, o almenys jo veig que la gent que dona el pas per fer el document de voluntats anticipades són persones que han viscut de prop la mort d'un familiar i que potser ha estat una mort lenta, llarga, i després reflexionen i pensen, ostres, pues, potser aquesta persona, si hagués pogut elegir abans, no hagués escollit que fos així.
0: Val.
4: O a mi no m'agradaria passar pel que ha passat al meu familiar, i si ho puc deixar per escrit quines coses vull o no vull que se'm facin el dia de demà quan arribi a determinats punts de la meva vida, doncs potser així el dia de demà podré tenir un amor, no? Pues més en pau i
0: el més digne possible, més digne, no? La paraula és aquesta, no? L'amor digne.
1: Clar, perquè clar, és que no és només, o sigui, el fet de la mort, que tots, sinó és que això és un previ. Diguéssim, clar, això és el previ, el procés previ que pots tenir amb una malaltia generativa o amb un accident greu, doncs, de que, bueno, les teves possibilitats de recuperació siguin nul·les, no? I llavors encara és com a, encara costa més que la mort en si, que ho és, perquè t'estàs imaginant la teva situació amb un llit, dependent, com afecta això a la família, que és això parlàvem. Vull dir que és dolorós per això, i nosaltres detectem que costa perquè, per exemple, els nostres mateixos companys sanitaris els hi costa molt parlar d'aquest tema amb els seus propis pacients, primer perquè no tenen l'espai, pobres, perquè nosaltres tenim visites de mitja hora i això ens permet relaxar-nos, però a més que costa molt, vull dir, no només a la població, al pacient que ve, sinó als propis professionals, costa molt. I potser treball social tenim aquesta part com més de sensibilitat, perquè dintre de la nostra formació hi ha una part de psicologia important, i no sé, jo crec que en general ho portem bastant bé, poder plantejar això d'entrada amb els pacients, no? Jo ho fem bastant,
4: ho fem molt sovint.
0: Perquè és una recomanació, no? És a dir, no tenim obligació de fer-ho, ningú ens obliga a fer-ho, simplement és la voluntat i una mica la reflexió de voler fer-ho, no?
4: Sí, i que a més, bueno, considero que també és important que de pensar-hi i de fer-ho amb qualsevol edat, perquè és el que deia la Ingrid. Normalment pensem, no?, en el moment final de vida i ens imaginem que serà pues, quan siguem molt grans, dintre de molt de temps. Però bueno, no tot és final de vida, podem tenir un accident, una malaltia sobtada que no finalitza la nostra vida, però ens pot deixar, no?, en una situació en la que ens tornem totalment dependents i potser tenim 30 anys. I potser hi ha qui diu, pues potser 30 anys fins que finalitzi la vida, són molts anys, i potser no m'agradaria viure amb segons quines condicions, o sí. O tot i l'edat que tingui, a mi m'agradaria que se'n facin pues, tot tipus de tractaments. També està per això el document de voluntats anticipades.
0: Sí. Per això que no hi ha una edat
1: No.
0: Ni mínima ni màxima.
1: Bueno, major d'edat.
4: Sí, això sí, clar, ser major d'edat.
0: És lògic, és
4: ja
0: lògic.
4: Està. Conscient i orientat, això també és important.
1: Si no, no es pot fer. Clar. I això a vegades... bueno, una de les recomanacions nosaltres quan comencem a veure sobretot moments en inicis de

0: però les de memòria a curt plaç, pues li dic que faci tal cosa i li he de repetir 50 vegades. Tu pots tenir pèrdues de memòria a curt plaç, però ser totalment conscient i orientat per poder decidir què vols o no al dia de demà. No només pel diagnòstic, vol dir que no el puguem fer, sinó nosaltres també en consulta, quan ens ve la persona, fem una mica una valoració de si està conscient i orientada per poder fer el document de voluntats anticipades. També davant d'algun cas que se'n generés algun dubte, no ho tinguéssim clar, també podem derivar als companys com medicina de família o infermeria, si hi ha alguna cosa que no tenim clara, perquè acabin de valorar si aquella persona està capacitada o no per fer-ho.
1: Clar, perquè és un document totalment legal, que queda justament registrat i que té un valor importantíssim a nivell legal per repercussions que puguin haver-hi després.
2: És important deixar clar, bueno, això, no? Com es pot formalitzar, perquè no només es formalitza el CAP. O sigui, fet, aquest document, que potser no hem dit la definició, no? És posar per escrit les actuacions sanitàries que vols que et facin i les que no. Això queda clar.
1: Perdó, no confondre, que crec que a vegades passa, no confondre amb unes últimes voluntats patrimonials, testimonials. No, és a dir, una cosa és el testament, el que tu vulguis deixar al teu patrimoni, que això, evidentment, tots coneixem que és un notari, que també... No estem parlant d'això, que sí que a vegades hi ha tendència una mica a confondre-ho, sinó que estem parlant, el que tu deies ara, Ingrid.
2: Actuacions sanitàries, val? Llavors, això es pot formalitzar davant d'un notari. Vull dir, hi ha gent que ho formalitza davant d'un notari, això té un cost econòmic, i si ho fa al CAP, doncs el cost és zero i és igualment
1: vàlid.
2: Vale? I llavors el CAP es pot fer amb nosaltres com a testimonis, testimoniant que aquella persona està entenent el que fa, o amb tres testimonis que trien els propis pacients. Des de l'última incorporació del tema de l'eutanàsia, la facilitat en el tràmit i tal, la veritat és que tenim molts tràmits d'aquest tipus.
1: Clar, el tema de l'eutanàsia és un tema, i de fet vam tenir un cas molt proper ara fa un parell de mesos, molt proper aquí al Garraf, que se'n va parlar moltíssim. També entraria, doncs, en aquest document de voluntats anticipades, o és un altre camí? No, també entra,
0: Dins el document hi ha un apartat on es parla directament de l'eutanàsia. Això no vol dir que sigui l'única manera de sol·licitar-la. Tu pots no tenir fet un document de voluntats anticipades i demanar-li al metge o de capçalera o a l'especialista amb el que porti seguiment, tu pots demanar l'eutanàsia, i si compleix els requisits s'inicia tot el procés per valorar.
1: D'acord.
0: Però també ho podem deixar per escrit per si alguna de les situacions en les que nosaltres voldríem l'eutanàsia es dona quan nosaltres ja no podem verbalitzar el que volem. Ja sigui, per la raó que sigui.
1: Sí. Podem detallar una mica més què recull aquest document? Si és un document estàndard, o si afegeixen, si treuen apartats i capítols? Com és això? Com funciona?
2: La normativa diu que tu pots agafar un full en blanc i fer el teu propi document de voluntats anticipades i és vàlid.
1: Sí.
2: Què passa? Que GenCat facilita un model previ que realment està molt bé perquè t'ajuda a ordenar-te les idees i a no deixar-te potser cap cosa que tu no hi hagis pensat, perquè clar, tampoc som sanitaris, ningú de nosaltres. I llavors, ara mateix estem funcionant en dos documents, tots dos propostes de CatSalut, que són molt similars, i si vols els podem anar detallant. Estem funcionant, dic, amb dos, perquè fins ara en feien servir un, hi ha hagut una petita modificació, l'han canviat una mica, però el contingut bàsicament és igual, l'únic que està ordenat potser d'una altra manera. Però el contingut és el mateix, si vols ho podem anar mirant una mica punt per punt.
1: Sí, tant. No? Jo crec que sí, que pot ser molt interessant,
2: Mentre l'Àlex, si un cas comença a explicar, el document, a part del document marc, no?, que és el que ara comencem a explicar amb l'Àlex, hi ha un full annexa que és una autorització, si tu vols, i voluntària, a que aquest document estigui inclòs en un registre central de voluntats anticipades, de manera que no només tenim accés des de l'àrea bàsica amb el teu expedient, sinó que qualsevol metge de Catalunya i, posarem entre cometes perquè ara explicarem per què, de la resta de l'estat espanyol amb el seu número de col·legiat podria tenir accés. Si tu tens un accident a Múrcia, perquè has anat a segon, doncs representa que el metge que t'atén pot tenir accés amb aquest. Diem entre cometes perquè l'Àlex i jo
0: tenim
2: certs dubtes, perquè clar, ja costa a vegades recollir informació que està dintre el CatSalut. No hem tingut l'experiència de què passa si el document

0: està no, en una altra administració.
1: Sí. Bueno, tenint aquests
0: dos. En principi
1: ha de ser així.
2: Sí, tenen permís per sol·licitar-lo. Sí. Va. Que una persona, per exemple, que ve d'una altra comunitat autònoma i es visita a urgències d'un hospital, de forma automàtica a nosaltres no ens surt cap tipus d'informació ni de diagnòstic,
0: no
2: ni de
0: SSTC.
2: Però els professionals mèdics estan, bueno, poden demanar accedir al document de voluntats anticipades. Ara hi hauria d'haver, o aquella persona o algú hauria de dir, escolta, hi ha un document de voluntats fet.
0: Consulta'l, sisplau, sí. No? Etcètera.
2: Sí. També el poden facilitar en paper, si el tenen, o amb un PDF. Vull dir, si no es pot consultar en aquell moment i la família el té, també el pot facilitar.
0: D'acord. Val, interessant. Vinga, anem al document, si us sembla, sí?
2: Sí. Que havien portat els dos últims models.
0: Sí, més o menys, o els punts més importants, els que creigueu que es puguin destacar més, eh?
2: Vale, si no, bueno, un d'ells estan tots dividits en segons, en algunes seccions. Llavors, un dels que hi ha una primera secció que parla sobre què considerem nosaltres qualitat de vida i quines coses són importants per nosaltres i que volem mantenir de cara, no?, a que tu consideris que estàs mantenint una qualitat de vida.
0: Val.
2: Això serveix una mica, doncs, per una orientació de cara als professionals sanitaris per saber amb quines condicions voldries viure o no.
0: Uau, una bona pregunta inicial, clar. Sí. Planteja molta cosa, aquesta simple pregunta ja planteja molta cosa, eh?
2: Per això ens van molt bé els models, perquè un... Hi ha molta gent, no, que et ve i et diu, pues jo el dia de demà, el típic de, si m'han de mantenir connectat amb una respiració artificial i no m'he de recuperar, no vull. Però clar, hi ha moltes més coses que no hi pensem i potser moltes vegades no sabíem tampoc com escriure-les. Per això també ens ve molt bé el model.
0: Val.
2: Un altre apartat parlaria sobre situacions sanitàries que es poden donar...
1: Concretes, no?
2: Sí.
1: Ja... concret.
2: Bueno, i situacions sanitàries que es poden donar de cara o a un procés de final de vida o a causa d'un accident, situacions que es poden donar i en les que creiem que és imprescindible que es tingui en compte el nostre document de voluntats anticipades i que considerem que és qualitat de vida i que no. I després ja arriba l'apartat D, en el que donem instruccions, no?, de quines actuacions volem o no que facin els professionals sanitaris.
0: Val.
1: Si anem passant, sí. Vale, doncs això, aquest document recull una mica què és important per tu la vida i què pues, per exemple, no? Doncs si per mi és important poder-me comunicar o no, per mi és important poder ser autònom per fer-me la gent per sobre no sé què, vale? Totes aquestes sèrie de coses. Un apartat que et parla, bueno, pues en quines situacions, pues en estat vegetatiu, hi ha diverses, que ara estic aquí. Sí.
2: Un estat avançat d'una malaltia amb un pronòstic fatal.
1: Bueno, hi ha una sèrie de punts en els que tu dius, vale, jo en aquestes situacions marco que vull que se m'apliqui aquest document.
0: Val, és a dir, que tu pots anar triant, no?,
1: sí,
0: aquests processos concrets que són molt concrets.
1: Pot ser que siguin
0: tots. Tots, sí, o un o que sigui, sí, d'acord, sí, d'acord.
1: I llavors ja va especificant el tema de les tècniques sanitàries que vols que t'apliquin i les que no, no, Àlex? Que tu
2: sí, vas, com per exemple, no? Pues el que dèiem, pues no allargar inútilment la vida mitjançant mesures artificials sempre i quan no es pugui garantir una recuperació, o podem demanar que en casos en els que no hi hagi possible una recuperació que es retirin les actuacions que se'ns hagin fet.
0: Wow.
2: Perquè això moltes vegades no ho sabem, però jo ho penso molt perquè vinc cada dia a treballar amb cotxe, però si nosaltres tenim un accident i arribem a urgències, òbviament, quan arribem a urgències els metges faran tot el possible per salvar-nos la vida.
0: Sí. En condicions normals, el criteri mèdic sempre és la salvaguarda de la vida. Sí,
2: s'espanta molt. Llavors, un cop passa tot aquest moment, ells ja mirarien, no?, segons quina és
1: el
2: pronòstic,
1: no?
2: Mirarien si hi ha un document de voluntat anticipades o no. Si nosaltres no hem deixat per escrit que si no hi ha una possibilitat d'una recuperació o si jo no compleixo aquest requisit, considero que no tinc qualitat de vida i no vull que se m'apliquin certes actuacions, els metges no poden després fàcilment retirar aquelles actuacions si les han fet.
0: Clar.
2: Perquè la persona afectada no està consciència orientada per dir, escolta, jo això no ho vull.
0: Sí. Clar, és quan entra la família, però a vegades la família tampoc no hauria de tenir un criteri clar de la decisió del pacient, no?
2: Clar.
1: Bueno, una de les funcions del document de voluntats anticipades, a part d'assegurar que tu t'apliquin les mesures que tu creguis i les que no, és evitar una responsabilitat a la família.
0: Clar.
1: Primera, que tu pots tenir molt clar en fred. Escolta, jo, mira, la me... jo, mama, quan et passi això, jo compliré el que tu m'has explicat. Sí, sí, però això en fred es veu més fàcil, yeah. I quan et trobes en la situació que has de prendre decisions, t'entren tots els dubtes del món. Clar. Per tant, estàs traient aquesta responsabilitat a la teva gent propera de prendre decisions sobre coses que en aquell moment potser el teu cap no està per prendre's. Sí. I després també evitem conflictes familiars, perquè pot ser que tu tinguis, no? Siguis un pare i tinguis tres fills, i dos vulguin que se't desconnecti el respirador i l'altre no. Llavors, clar, en aquells moments són molt complicats
0: aquestes decisions. I passa, consta que passa.
1: Per tant, no només té una funció de decidir a nivell sanitari què vols que et facin, sinó té una funció de lleugerir aquesta la pressió que pot família. Tenir la família en aquests moments. I després d'això, diguéssim, hi ha aquesta part de l'eutanàsia, no? Que et, bueno, especifica si vols, perquè la gent, clar, quan veu en el document eutanàsia tothom s'espanta. Sí. No, no vol dir que facis aquest document i que has fet aquest document se't practica eutanàsia. No, vol dir que tu defineixes en aquest document en, quins, en quines situacions vols que, a més, et practiquin l'eutanàsia o no. Val? I després hi ha bé la part de formalitzar el document, no? Ah, bueno, sí, explica-ho tu, això, del tema del trasplantament...
2: Bueno, també tenim l'opció de deixar per escrit si volem ser donants d'òrgans o si volem donar el cos a la ciència. Per ser donant d'òrgans, a banda de marcar-ho al document de voluntat anticipades, també a La meva salut, hi ha un apartat on ho podem marcar, i en els professionals sanitaris ho veiem de forma molt visual si una persona és donant d'òrgans. I a banda també hi ha un carnet que a la mateixa web de la Generalitat el podem imprimir, el podem portar a la cartera, i amb això també faríem constar que som donants d'òrgans. I després està el tema de donar el cos a la docència, que això sí que és una mica més
1: farragós, sí.
2: Perquè s'ha de contactar, no, doncs amb la universitat amb la que vols fer la donació del cos, et donen un número com a donant, i sí que és molt important que sapiguem que en el moment de la nostra mort pot ser que acceptin o no la nostra donació, o sigui, la poden denegar, i si l'accepten, la família sap que s'accepta aquesta donació, i després ja no tenen cap més informació sobre el cos.
0: Sí, sí, tot canvia, no? La vella, la sepultura... Canvia. Sí que es fa alguna cosa simbòlica, però evidentment que és no és com la que coneixem.
1: Saber-ho, perquè no disposar del cos a molta gent
0: és un problema
1: de no poder-se despedir. Bueno, sí. Això cada persona la seva concepció, no?
0: Sí.
1: I això pues, sí que ho expliquem, que quedi molt clar, perquè sí que hi ha molta consciència social i tothom, vinga, va, vaig a fer donar, no sé, ho dono tot,
0: clar,
1: no?
0: I després la lletra petita.
1: Has de tenir clar què estàs dient amb això, com per exemple el fet de que, clar, hi ha gent que aquí en el document també consta, jo vull preferentment morir a casa, per exemple, no? Però és clar, si tu ets donant, has de saber que tu se't traslladarà a un hospital, sí o sí. I aquests detalls, fins que no t'asseus, doncs no hi caiem. Nosaltres tampoc hi caiem abans, no?
2: Sí.
1: Ara, doncs, bueno, tenim molt clar de que se li ha d'explicar a la persona què és el procediment. No? Bueno, ja d'aquesta part així més de contingut no, seria ja explicar com es formalitza aquest document.
0: Correcte,
1: si
0: és a dir, les persones interessades i que ara ens puguin estar escoltant i que decideixin fer el pas, cosa que recomanem, és important.
2: Primer sí que m'agradaria explicar el tema de que podem posar una o dues persones com a representants.
0: Val.
2: El representant seria aquella persona que la seva funció és vetllar perquè es compleixi el que nosaltres hem deixat per escrit al document de voluntat anticipades.
0: Val.
2: I en cas d'algun dubte, sí que els professionals sanitaris poden fer la consulta. Sobretot, està més enfocat a quan és un document de voluntat anticipades en el que hem escrit alguna cosa nosaltres i potser no ens hi queda clar algun matís del que hem deixat per escrit. El representant mai pot contradir el que nosaltres hem deixat per escrit al document, ni prendrà cap decisió com a tal. Però sí que no és obligatori, però sempre ho recomanem, sobretot de cara a que hi hagi algú que vetlli perquè després es compleixi el que nosaltres desitgem.
0: Val.
1: Perquè bueno, es poden donar diverses circumstàncies per les quals hagis d'estar pendent d'això. Per exemple, quan hi va haver el famós apagón, no podies consultar a nivell informàtic res. Llavors la funció del representant en aquest cas seria aportar per escrit a l'equip mèdic que t'està tenent que hi ha un document de voluntats anticipades, per exemple.
0: Jo soc testimoni de que aquella persona va signar aquest document.
1: Per exemple, és un dels exemples que podem posar.
0: Sí, és un exemple, però que ajuda a entendre-ho.
1: El tema de després formalitzar-ho, bueno, hi ha una part per formalitzar-ho de cara a substituir aquesta figura d'abans notarial, no? Que ja fa temps que ho poden signar qualsevol sanitari, metge, infermera, i de fet des de no fa tant ja podem signar aquest document i fer testimoniatge les treballadores socials sanitàries. Que de fet des de que això està així ho fem nosaltres, perquè evidentment som les que portem el pes del tràmit i la gent anirà, ai, ara vull que sigui el meu infermer qui ho faci. Pues això
0: està clar.
1: Normalment ja ho fem nosaltres.
0: És una facilitat.
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Vale. Un cop està tot això signat, el document, pels representants, per la persona interessada i per nosaltres, l'únic document que nosaltres necessitem físic és el DNI, una fotocòpia del DNI, i llavors ja fem el procediment administratiu.
0: Sí. D'acord.
1: Si ho vols comentar.
2: I llavors, bueno, s'envia per a registrar a nivell de la Generalitat. I llavors sí que en un temps surt també a la meva salut del pacient, i la persona sempre s'emporta el document original. Nosaltres no ens quedem cap còpia en paper ni res. Sempre també recomanem, si hi ha representants o encara que no els hi hagi, però que la família sàpiga on està el document original, i si hi ha representants o família molt propera, que tinguin una còpia per si de cas.
0: Mai està de més. És un tràmit ràpid, no? Intueixo, relativament ràpid.
1: Bueno, nosaltres ho fem nosaltres, però és la nostra manera de treballar, que pot ser que en un altre lloc ho facin diferent. Nosaltres fem una primera visita explicant tot això amb més detall. Recomanem que s'emportin els deures a casa perquè s'ho estudiïn bé i que vinguin un segon, ja surten d'allà amb una altra cita per nosaltres per formalitzar. Normalment nosaltres no hi tenim res a dir, simplement que a vegades potser gent més gran o gent que potser a l'hora de llegir has d'ajudar una mica a interpretar i tal, a vegades inclús anem per punt, però per la necessitat del pacient. Nosaltres no tenim res a objectar amb res del document.
0: Exacte, sou àrbitres, vosaltres.
1: Sí. Bàsicament mirem que les dades estiguin bé, que estiguin signats tots els apartats i tot això, Nosaltres només
2: intervenim si ho pregunten. Sí, resolem dubtes i ja està.
0: Sí.
2: O sigui, no hi ha una manera correcte o incorrecte.
0: No.
2: La correcta és el que tu decideixis.
0: Exacte, no hi ha un judici, no hi ha un qüestionari, em refereixo que ningú qüestionarà res, ningú judicialitzarà res, és a dir, que evidentment que és una cosa lliure, oberta, voluntària, i del qual vosaltres com a professionals esteu per facilitar aquesta feina sense anar més enllà, això està clar. Molt interessant, de veritat. Gràcies per venir a explicar-ho.
1: De vosaltres, de res.
0: Que vagi molt bé.
1: Extensiu a la gent, que sàpiguen que estem organitzant xerrades, això no ho hem dit, xerrades sobre aquest document. Tenim la intenció d'anar-ne fent a dintre el mateix CAP.
0: De manera periòdica.
1: I us direm a la ràdio que ens feu difusió.
0: Sempre que vulgueu, exacte, ens ho dieu i ho anunciarem i ho explicarem, sense cap mena de dubte.
1: Vale.
0: Gràcies.
1: A vosaltres.
0: Una forta abraçada.
1: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallé, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia.
0: Aquella secció que ja sabeu que de manera habitual ens ajuda a conèixer aquests termes sobre salut o la importància de la salut. Sempre, sempre, sempre. El més important són nosaltres mateixos, és la nostra salut, i tot parteix d'un mateix. I després d'aquí ja podem desenvolupar altres coses i ja podem anar a ajudar a altres persones. Però la salut d'un mateix és aquesta part d'egoisme ben entès que sempre s'ha de portar a terme. I és bo recordar-ho, crec. Doncs bé, nova secció sobre aquesta àrea bàsica de salut del Vendrell, a més, en aquesta comunitat de salut, i que justament intenta fer aquesta obertura i de donar aquests bons consells de salut més enllà, segurament, que de les pròpies consultes o dels propis àmbits sanitaris. Avui parlem d'un tema prou interessant. Ara ho desvetllarem. Deixeu-me que us torni a presentar una mica les professionals que s'encarreguen d'explicar-nos el tema d'avui. I anem per aquest ordre, Més que res, pel que ho tinc aquí en llista i apuntat, simplement, La Eva Carmona, Eva, com estàs?
4: Hola, molt bé, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu.
0: Tu ets infermera pediàtrica del Botafoc.
4: Sí, en el centre Botafoc.
0: Molt bé. Gràcies i benvinguda altra vegada.
4: Molt bé.
0: Gràcies. I la Maribel Tocados, el mateix també, infermera pediàtrica del Botafoc. Com estàs?
5: Molt bé.
0: Sí?
5: Sí.
0: L'estiu bé?
5: Sí, molt bé. En caloreta, però bé.
0: Fantàstic, molt bé.
5: Sí, sí, ara l'estiu.
0: És el que hi ha, eh? De fet, l'última vegada que ens vau acompanyar ja vam parlar de la calor,
5: de la calor, sí,
0: i dels consells, sí, i de tot plegat, que és, això és aplicable tot l'estiu i més enllà de l'estiu,
5: sí,
0: em refereixo. Bé. I avui també es torna a acompanyar la Núria Esteve, que ja, me'n recordo l'altra vegada, va ser la primera vegada que participava, però ara ja és una experta en la ràdio. La Núria Esteve, que és llevadora també d'aquesta àrea materno-infantil d'aquest espai de Botafoc. Núria, com estàs?
6: Hola, bon dia, molt
0: sí?
6: bé.
0: Sí, sí. La ràdio dominada ja, no?
6: Bueno.
0: Sí, sí, home, sí.
7: Ja l'he dominada. Ho va fer molt bé la primera vegada.
0: Jo penso que sí.
6: I a més, posa nerviós aquest micro.
0: No. Mira, clar, la Núria, com que no ha vingut mai, potser no ho sap, però jo he dit 50.000 vegades, estic convençut que és molt, molt pitjor. A veure, que és molt més complicat afrontar una consulta que no pas venir a un estudi de ràdio. Vull dir, deixeu-ho que ho digui així, és a dir, en comparació al que us toca treballar i fer el dia a dia,
7: sí,
0: això és...
7: Sí, sí, ja està, ja està.
0: Això no és nada.
7: Està superat. Ho poses fàcil, Pere.
0: Bueno, és la nostra feina, igual que vosaltres ho poseu fàcil a la consulta i la gent que us ve a consultar, també s'ha de dir. Ara feia aquesta reflexió inicial, que m'ha sortit a mi, jo a vegades començo aquí a paranoiar de la meva manera, però és veritat, no? Sempre s'ha parlat. És evident que en salut emocional i en benestar emocional, però també en la salut física, no? Que a vegades sempre tenim aquesta tendència d'intentar ajudar els demés, ajudar la gent gran, ajudar els fills, ajudar les filles, i ens oblidem de nosaltres. I tot parteix d'un... Nosaltres, per poder ajudar, hem d'estar bé.
7: Sí.
0: Físicament... i mentalment i emocionalment parlant. No?
5: Molt important.
7: Sí.
0: Ho he dit bé, doncs, a l'entrada.
7: Sí, sí,
0: no, no,
7: sí,
0: no s'ha
7: sí,
0: anat
7: sí.
0: la olla i començat.
5: No, molt bé.
7: Va. Hem de tindre, a més, cadascú, cada persona, tindre el seu moment d'estar sol o de fer alguna cosa que que li vagi bé.
0: Correcte.
7: Encara que sigui anar a fer un cafè o donar una volta amb el gos.
0: Un passeig, agafar a vegades... És que jo vaig amb moto. És que a vegades porto moltes coses personals, però no m'importa, que tants anys ja m'és igual. Jo vaig amb moto. Ostres, i saps com li diem la gent que anem amb moto, això? El psicocasco.
7: Sí.
0: I, ostres, doncs d'això que fas la... I jo sóc de moto tranqui, eh? És a dir, jo no vaig a fer...
7: Carreres,
0: eh? Sí, no, jo és el passeig per al passeig. I, ostres, jo ajudo molt, eh? Aquest temps per tu, per reflexionar i per pensar.
7: Sí,
0: ja.
7: sí.
0: Va, dit això, no és el tema d'avui.
7: No
0: és el tema d'avui.
6: Seria un bon tema, també.
0: És que sí, a vegades ja l'hem parlat, també. Quan hem parlat en termes més psicològics i tal, l'hem parlat, en aquest benestar emocional. No, avui parlem d'un tema que és prou especial, també, molt concret, que és la lactància. Que per això ens acompanya també avui la Núria, que és el tema de la lactància. Ostres, un tema que podríem també extreure moltes coses, perquè també té un component, no, com social, que sí,
7: emocional,
0: de lligam cap al nadó, no sé. Per això que és complicat. No sé per on comencem, Núria, quan parlem de lactància. Com iniciem el tema?
6: Quan parlem de lactància, doncs a mi em ve d'iniciar parlant que si una dona és capaç de gestar un bebè 9 mesos, de crear una criatura, de parir-la, com no ha de ser capaç de lletar-la, d'alimentar-la, no? Aquesta cosa primera, no? De que mires a la naturalesa, no? I totes les femelles mamíferes donen la llet a les seves cries, no? I a més, cada espècie fabrica la llet específica que necessita la seva cria, no? I nosaltres no som una excepció.
7: No.
6: Sí que som una excepció en el sentit que per què les nostres lactàncies són tan difícils?
0: Val.
6: No? Per què tantes dificultats?
0: Clar, però a vegades també, jo penso que ja veniu, és que no, som, si fica, no vull ficar-me, però no, vull fer-ho inclusiu, a vegades em passo, no és el cas, eh? Però clar, a vegades arribeu a aquesta situació, o les mares, tampoc, no, no vull ficar-me si sou mares o no, però les dones arriben a aquesta situació, ja amb preocupació, com dius tu, ja arribem amb preocupació, amb pors, ja amb la predisposició que anirà malament i que patireu.
6: Clar, perquè és molt més que un fet biològic, sinó que la lactància materna, clar, intervé doncs, totes les nostres creences, els nostres pensaments, el que hem viscut, les experiències, la cultura, la societat, no? És a dir, que és tot un conjunt, no?
0: Clar.
6: I que porta inclús a les mares a tenir idees sobre la lactància molt negatives.
0: Ja, sí, és això, no? La percepció sempre és negativa.
6: Quan penses que és l'aliment que està dissenyat en el teu cos per al teu bebè, i que, per tant, és l'aliment ideal.
0: Clar.
6: Mm? Doncs a partir d'aquí tot haurien de ser facilitats, no?
0: Clar, amb aquest punt de, clar, perquè és, no, clar, i també és un instint, tu vols el millor per al teu fill o filla, sí, per al teu nadó, i és evident, no? Entre l'alimentació i tal, clar, és, no?
8: Però tot això és mucho la societat, eh?
0: Ja.
8: Hablamos del típico vivero, la industria, ¿no? Yeah. La comercialización, los anuncios, la televisión, las redes sociales. Todo esto ha sido, ¿no? Nuestras mamás ni se lo planteaban, ¿eh?
0: No.
8: Había lactancia materna y era lactancia materna. Cuando la mujer se incorporó al trabajo, esto hay que decirlo, sí, es cuando surgió el tema de la lactancia artificial.
0: Exacto.
8: ¿Vale? Entonces ahí empezó, ¿no? Y se sabe, ¿no?, que hasta los pediatras y enfermeras, ¿no?, nos vendían que la... Bueno, antiguamente había hasta anuncios, ¿no?, de que la leche de bote artificial era lo mejor, ¿no?
0: Sí.
8: Era como una libertad para la mujer. Pero se olvidan lo importante que es el vínculo de como madre hacia el bebé, ¿no?, y los beneficios que tiene.
0: Sí, está claro, está claro.
8: Entonces, yo creo que las dificultades, lo que ha dicho Nuria, que tendría que ser un instinto, que lo tenemos, somos mamíferos, ¿vale? Y todas las mujeres pueden lactar.
0: Todas, ¿eh?
8: ¿Vale? Entonces, claro, algunas con más dificultades, otras con menos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, ahí viene, ¿no?, la típica, ¿no?, dale biberón, no pasará nada. Bueno, no pasará nada, entre comillas.
0: Clar, suposo que també, ara en parlarem, ara sí, desenvoluparem tot això, eh? Suposo que també, al cap i a la fi, eh? Mm-hmm. És un recurs, també, no? És a dir, no? La lactància artificial és un recurs. Mm-hmm. Arribats al cas.
6: Un recurs i una opció, eh?
0: Aquí vas, Jo el que volia dir és, entenc, eh?, que tampoc no és just criminalitzar les mares que, per les circumstàncies que siguin, doncs utilitzin l'alimentació artificial.
6: No.
0: Però, exacte, abans d'arribar a aquest recurs i arribar a aquesta opció, sí que és bo, que és el que farem avui, mm-hmm, que és seguir parlant i explicant els beneficis que comporta la lactància materna i natural, eh?
6: És a dir, les llets de fórmula estan perfectament dissenyades,
0: sí,
6: perquè el bebè creixi en salut, sí, i es desenvolupi. És a dir, i és una opció de la mare.
0: Clar. Sí.
8: Es una opción, ¿eh? Yo a veces en la consulta les digo, si le vas a dar el pecho a disgusto, porque, bueno, porque lo pasa muy mal emocionalmente, ¿no? Pues plantéatelo, ¿no? Porque hay mamás que lo pasan mal, ¿eh? Emocionalmente, con lloros, con, ¿no?, depresión. Entonces, no, tú tienes que disfrutar de tu crianza, ¿no? Entonces, si tú eliges la opción de dar biberón, le das el biberón, pero que sea feliz dándole el biberón.
0: No, no, ni tanto.
8: ¿Vale? Porque si no, es un sin vivir, como digo, ¿no? Estar ahí pasándolo mal y que ellas no tienen esa decisión, pues claro, cuando tú ya decidas, una crianza lo más, ¿no?, natural, ¿vale?
0: Sí,
8: pues con biberón, pero darlo a gusto y ya está.
0: Exacte. ¿Vale? Es eso, ¿eh?, que dèiem, com sabem, amb la Núria, que és partint d'aquesta base que ja l'instint et dona a portar la millor alimentació possible que pot tenir un nadó que acaba de créixer, i és evident que això passa per la lactància, ¿eh? És el millor que es pot donar a un nadó.
6: Moltes vegades la decisió de no donar el pit ve de informacions que no són del tot correctes, que ens arriben, de molts mites que corren sobre la lactància materna, no? Llavors és important que la dona pugui prendre una decisió informada, que sàpiga, no?, exactament en què la lactància materna, què li pot aportar, i tot allò, totes aquelles experiències negatives que de seguida ens empapen, no? És que la meva mare ja no va poder donar el pit i la meva germana tampoc, és que jo tampoc no podré. És que jo no tinc llet perquè tinc els pits petits. És que la meva llet és aigualida. O sigui, moltes coses que són mites, no?, i que és important tenir la informació correcta per poder tenir una decisió informada.
0: No, està clar.
7: Jo també crec que abans veiem molt la lactància a tot arreu. I ara la comencem a veure un altre cop molt, però va haver una època que era com molt tabú, no?, molt de casa.
0: Sí.
7: I veus altres cultures que ho tenen com molt més fàcil perquè l'han viscut a casa i perquè entre les dones s'ajuden unes a les altres.
0: Clar.
7: I llavors a la societat occidental, jo
0: no,
7: crec
0: està clar,
7: que això
0: ha influït molt, suposo, no?
7: Sí.
0: I és un tema, no anirem cap aquí perquè no és això, però clar, suposo que la sexualització dels pits ha comportat això, que sigui un tabú, clar, que veure un pit pel carrer, veure un pit perquè allà tant, bueno, allà tant o no, que ja que veiem un pit i ja sembla que, i en aquest cas tu veus un pit amb una mare que està allà tant en un lloc públic,
7: i ja està.
0: Ara per això ja no passa, jo crec que les noves generacions això ho tenen bastant més assumit, però altres generacions que, bueno, escandalitzats i escandalitzades perquè hem vist un pit, no?
7: Sí.
0: I això ha comportat això, no?
6: Sí, però no només això, és a dir, que es criminalitza més veure una dona donant el pit en un banc d'un carrer, que no veure un anunci enorme d'una dona
0: que està
6: mig despullada, que està ensenyant els neurons, no?
0: Sí.
6: És a dir, que és això.
0: Sí, per això dic que culturalment també això suposo que ha afectat
6: a la
0: cultura de la lactància.
6: Per què tenim pits?
8: Cultura,
6: per què tenim pits?
0: Per això, els pits...
6: Per allatar.
0: Exacte.
6: Després els pots utilitzar
0: com vulguis,
7: per altres coses.
0: Però com qualsevol altre element del cos, no sé com dir-ho, eh? És a dir, que nosaltres li hem donat aquesta connotació sexual perquè li hem donat, però si li haguessin donat el dit petit de la mà, doncs
8: igualment.
0: També seria, hauríem d'anar amb el dit petit tapat perquè, clar, estaríem provocant, no? M'explico, sí. Una mica això, eh?
8: Però
0: és així. Va, encarrilem el tema, sisplau.
7: Sí, sí.
0: Cap al tema de la lactància, jo suposo que també una de les claus, Núria, és, suposo que també deixar que tot segueixi el seu curs, no? A nivell natural, no?
8: Uh-huh.
0: Vull dir, estem dissenyats, esteu dissenyades per donar el pit i els nadons estan dissenyats
8: sí.
0: genèticament per anar a buscar aquest
6: pit. Per als nadons és totalment instintiu.
0: Uh-huh.
6: És a dir, un nadó quan acaba de néixer, lo esperable és que passi de l'úter, surti de la mare i passi a sobre de la mare,
0: uh-huh.
6: a sobre del ventre de la mare.
0: Sí.
6: I si deixes un nadó així, aquest nadó començarà a moure's. A moure els braços, a flexionar les cames, a impulsar-se cap amunt, a aixecar el cap, a buscar el pit, decidir cap, si me'n vaig cap a l'esquerra o cap a la dreta i trobar el mugró. De fet, està estudiat que la majoria de bebès al cap d'una hora s'agafen sols al pit
0: clar.
6: I a més s'agafen en una bona posició.
0: Uh-huh.
6: És a dir, i aquesta primera toma que fa el nen instintivament serà molt important per l'èxit de la lactància, perquè fa com una impronta en el cervell del bebè. Si aquesta primera toma es perd, a vegades és més dificultós després que els nens estan més dormits les primeres 24 hores a que s'agafin al pit. Però si ja tenen aquesta primera...
0: Val. I deixar fer, suposo, sí. no? Que a vegades venim això, no? Que sí, aquí de costat, no sé què, ara que també, no? Els coixins, sí. el no sé què, i posem tot sí. això, i pit esquerra, pit dret, no? La mare que diu això, l'àvia que diu una altra cosa.
6: Això és una altra, sí, ara
8: sí,
6: parlaré.
8: És
6: a dir, que pel nen és molt instintiu, però la mare, per la mare ja és diferent. Per la mare és un aprenentatge.
0: Clar.
6: I llavors és molt important que ella ja s'hagi informat prèviament. És a dir, Va. Si tu t'has decidit donar el pit, et serà molt útil de... d'informar-te abans, i no només tu, sinó totes les persones que estan al teu voltant,
7: sí.
6: la teva parella.
7: Sí.
6: És a dir, per tu tenir confiança de que pots alletar el teu bebè, la teva parella ha de confiar en tu.
0: Clar.
6: Perquè si no, en una nit en què tens el bebè en braços,
8: plorant.
6: Dues hores plorant, un comentari de la teva parella dient és que potser la teva llet no és bona, o vaig a la farmàcia a buscar un biberó,
8: sí,
6: o
8: ja
6: li
8: està.
6: Poso un xumet, o... t'acaba tu minvant la confiança.
8: És molt important els grups preparto que hacen las madres llevadoras. Ahí todo lo que dice la Nuria de la información, puede venir la pareja, van las parejas,
0: sí,
8: puede
0: sí,
8: venir
0: sí,
8: la
0: sí.
8: suegra. Sí, puede venir.
6: Molt important. Parlar a les sogres, a les àvies, sí. que estiguin informades. Perquè també, un comentari,
8: un
6: simple comentari, cala fins a la mèdula a la mare.
0: Sí.
6: I això li fa baixar la confiança.
0: Sí.
6: És a dir, que parlar prèviament, abans que estigui el bebé allà, de com anirà la lactància, de que el bebé necessitarà molt de contacte físic, que el bebé necessitarà mamà quan necessiti, sense horaris, sense rellotges, perquè les àvies tenen al cap aquella frase mítica de que no, és que el bebé ha de mamar cada 3 hores i 10 minuts de cada pit. I veus, i
7: de 10 i 10.
6: Això no funciona.
8: Val. I s'acostumbrarà als braços. Lo importante que son los brazos y los mimitos y todo eso. Pero es muy importante, nosotros en la consulta cuando ya han nacido el bebé, vemos alguna, les digo, ¿traerá la suegra? Engáñala, tráela
0: y que
8: y de alguna manera, no le vamos a decir, pero se le da la importancia y ya escogen más seguridad.
0: Clar.
7: Igual que la de dormir amb els bebés, nosaltres les diem que si elles estan còmodes dormint amb el seu bebé,
8: sí.
7: que dormin, que lo important és alletar i donar de menjar aquest bebè, però dormir, descansar,
0: sí.
7: que no passa res, que no escoltin, que ningú s'enterarà si dorm al llit de baranes o dorm amb ella al llit, així que, listo.
0: Saps què ens va dir en altres la nostra llevadora el seu dia? Em va dir, no patiu, que no he vist mai cap adolescent de 16 anys dormir amb sons pares.
7: Sí. Jo sempre li dic, quan tinga nòvio o nòvia, no querrà dormir contigo.
0: Saps què és a dir? Que, no? ja és això.
6: Totalment.
0: Ja és això. Això entraríem, no?, en tot aquest concepte de pit a demanda, això, aquests 10 minuts de pit per pit, no sé què, tot ha de ser més natural, no?
6: Sí. Perquè és que la producció de llet, és a dir, el llet que té la mare, no depèn de com és ella o del seu pit, sinó depèn de l'estímul que tingui aquest pit.
0: Clar.
6: És a dir, tant mama el bebè, tanta llet tens, amb la qual si deixem el bebè que prengui totes les vegades i tota l'estona que necessiti, ens assegurem de que la mare produeixi la llet que necessita el seu bebè.
0: Val, clar.
8: És a demanda.
6: És a demanda.
0: A demanda, eh?
6: Sí.
8: Claro, habrá niños que... Usted dice las mamás, es que está cada media hora, bueno, es normal, cada media hora, su cuerpo le está pidiendo que coma, y habrá otros que te dirán, aguanta 2 horas. Pues bueno, es a demanda, y el cuerpo es súper sabio, produce lo que gasta.
0: Vale.
8: Entonces a las mamás les tenemos que decir, a veces las mamás te dicen, es que no me noto leche. tienes leche. Es adaptativo, es decir, pasa que es lo que decíamos antes, ¿no? O mi leche no le alimenta o tal. Es normal que un bebé esté enganchado contigo. Uh-huh. Los 6 primeros meses de vida, el bebé, yo les digo nada más, es un pin tuyo. Es un pin, es súper importante. Sí. Hacia los 3 meses ya van espaciando un poquito, pero es súper importante el vínculo y que quiera estar contigo. Uh-huh. Es que lo has tenido 9 meses.
0: No,
8: es
0: está
8: que...
0: claro, está claro. Es
8: un... Entonces eso cuesta de entender, ¿eh? No.
0: Sí, per moltes raons, eh? Sí. Però sí, sí, sí. I després això, també podem completar-ho, el que anem sentint, no? Per una banda, és que no em puja la llet, és que no s'agafa el pit, no? Aquest tipus de coses, també, no? Mm-hmm. Que són com, no? Com autoexcuses, o no sé com dir-ho, eh? Com...
6: Bueno, que pot ser, doncs, clar, dificultats, no? No s'agafa el pit, potser aquest bebè està més adormilat pel que sigui, o potser se l'ha d'estimular una mica més, o potser la forma del mugró fa que dificulti el bebè, llavors necessita una mica d'ajuda o de suport en quant a quina posició li aniria millor i no... Aquí sempre nosaltres, no, parlem que el més important és buscar l'ajuda.
8: Sí, vale. Superimportant.
6: El més important. No, no quedar-se sol a casa amb una dificultat, no? No. Amb la teva parella només al teu costat, sinó anar a buscar ajuda. I l'ajuda la podem buscar només en el moment en què, si tenim el naixement a l'hospital, doncs les llevadores, les infermeres de la planta de maternitat, sinó també arribem al centre de salut i tenim les infermeres de pediatria, les llevadores que continuem donant suport, és a dir, buscar l'ajuda.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Les llevadores tenim una consulta només de lactància.
8: Sí. En el centro Botafoc, y aprovechamos.
0: Venga, no, sí. Andaba,
8: tenemos la visita espontánea de lactancia.
0: Vale.
8: Realizan las matronas y la enfermería. Entonces, es una visita espontánea, quiere decir que yo no tengo que coger hora. Vale. Sabemos cómo están las listas de espera.
6: Sí.
8: ¿Vale? Entonces, la mamá llega, tenemos un horario, ¿vale? Que normalmente les decimos las matronas, bueno, de 1 a 2, ¿vale?
6: A partir de las 12:30.
8: Sí, 12:30 las matronas, pero bueno. Entonces, 12:30 matronas, que quede claro, y a partir de 1 con enfermería pediátrica. Entonces, las mamás llegan, lo dicen y nosotras nos gestionamos y lo hacemos. Es decir, una mamá con una dificultad es súper importante atenderla en el momento. Si no, es una lactancia perdida.
0: Además,
8: se va a esperar con dolor 1 día, 2 días, 3. Yo te digo a mamás que han llegado, pero ¿cómo has aguantado? Bueno, porque no me daban hora, porque... No, vienes al centro de primaria y te tienen que atender. Y si pasa el fin de semana, igual, ¿no? Está el hospital, están las matronas, está el servicio que pueden ayudarte. Superimportante que lo
0: sempre,
8: sepa.
0: Sempre, sempre, sempre, eh? Sí. Demanar ajuda, acostar-se, consultar, en salut en general, que de fet aquesta comunitat, no? aquest espai o aquesta comissió de salut comunitària busca això, justament.
8: Y los grupos postparto que tienen las llevadoras, superimportante,
0: sí,
8: ¿vale?
0: Sí, sí, sí.
8: Porque el grupo, lo que a ti te pasa, le pasan a otras mamás. Uh-huh. Entonces el profesional, nosotras somos muy empáticas, intentamos ayudarlas, pero a veces llega mucho más lo que le dice una mamá, ¿no? Y si tú estás en un grupo y a todas, no a todas, pero a alguna la ha pasado, te sientes como, ay, no soy la única, ¿no? Ja. Respiro.
7: S'ajuden entre
8: elles. Claro.
0: Clar, i a més, no sé si encara existeix, jo recordo que fa uns anys, perquè jo havia parlat amb elles, hi havia una associació de lactants.
8: Però ara i després se dissolvió.
0: Sí, ja no funciona. Jo recordo d'haver parlat amb elles, una de les, recordo, una de les converses és que es va donar el pit aquí en un estudi de ràdio en directe.
6: Vendellet, no?
8: Vendellet.
0: Veus? Jo ho recordo.
8: Bueno, hay otros grupos en Arbós.
6: En Arbós
8: también. Es decir, que si en el Vendrell no está, en el Arbós está, en el Tarragonés, si pones grupos de suport de lactancia, i además están 24 hores,
7: eh? A Vilanova
0: també hi ha. Ajuda hi és, només cal demanar-la, sisplau, que la gent no s'ho quedi això que dèiem, no? Que, que a vegades que és un gest íntim, sí que també s'ha de dir, però que no quedi... Que hi hagi l'oportunitat de poder preguntar i de poder exposar-ho,
7: A més, és que pobres arriben molt apurades i moltes vegades és una exposició del bebè i és que els dius més o menys com posar-les o l'ajudes una mica demanant permís i és que posen una cara de... s'ha enganxat i no em fa mal i marxen supercontentes, no? I la parella allà de uala,
8: i a vegades
7: han sigut un moment
0: és el saber, no?
8: A vegades és el suport emocional, Jo he mamás que vienen i el bebé está enganchado pero están, ¿no? Todo lo que dice la sociedad, ¿no? Me dice que llora, que tal, que si los brazos, y a veces es el soporte emocional, estar un rato con la mamá, hablarles
0: y
8: decirle que lo está haciendo estupendamente bien.
0: Claro.
8: Ay, respiran como... ¿Ves? No sé qué. Y ya es eso, el soporte, ¿no? Súper importante.
0: Sí. I tant, no sé. I la pregunta del milión. ¿Fins a quina edat?
8: Fins a quan quieras.
0: Fins quan...
8: Si quieres a los 18 años...
0: Tampoc no lo veo mucho, no lo veo tampoc.
8: No será.
0: Bueno, pues si arribats al cas, no? Tampoc no hi hem de buscar aquesta connotació, no? Però més o menys...
6: tant l'Organització Mundial de la Salut com l'Associació Espanyola de Pediatria el que estan recomanant és 6 mesos de lactància exclusiva. Exclusiva vol dir que l'únic aliment que pren el bebè és la llet materna.
9: Val.
6: I que sigui l'aliment principal fins a l'any, i a partir dels 6 mesos es comença a introduir l'alimentació complementària, que això en saben molt més les infermeres pediàtriques que tenim aquí. I idealment fins als 2 anys ens estan dient, i a partir d'aquí fins que mare i bebè vulguin, és a dir, que no hi ha
7: un tope,
6: un moment en què deixa de ser beneficiosa, mentre sigui una cosa que estigui satisfeta la mare i el bebè.
0: I que una cosa no treu l'altra, no? És a dir, la lactància no treu l'alimentació.
6: No
0: sé com ho direu, vull dir, no? De començar amb els aliments, la introducció, etc. Una cosa no treu l'altra i una cosa treu l'altra tampoc. És a dir, que és complementari.
6: No.
0: Arribats a l'edat és complementari.
6: Exacte.
0: Ni més ni menys.
6: Sí. S'ha de pensar que la llet materna és un aliment viu.
7: Sí.
6: I que no sempre té la mateixa composició i es va adaptant al creixement del bebè i del nen, no?
8: Sí, lo importante que és los 6 meses, incluso más. La leche materna hace una gran protección tanto para la mamá como para el bebé.
6: Sí.
8: Hay estudios, muchísimos estudios, tomando leche se pondrán menos malitos, tendrán menos infecciones gastrointestinales. Eso está todo comprobado, ¿vale? Entonces es súper importante los 6 primeros meses y después hasta el año. Nosotros al año es cuando le decimos, a partir de 6 meses, una alimentación complementaria al pecho.
0: ¿Vale? Això, complementària.
8: I si le dan biberón es lo mismo, ¿vale? Es decir, es complementaria a la alimentación, ¿no? Sí, porque la gente tiene esa idea. Entonces nosotros, hasta que la mamá quiera. ¿Vale? No hay ninguna... Sí.
0: Amb això tot dit,
6: eh? Sí. Això és un gran què i una màgia de la llet materna, ¿no? El que sigui viva.
8: Sí.
6: No? I ser viva vol dir que té moltes immunoglobulines, que són defenses. És com fer una petita dosis de vacuna diària amb el bebè, que a més és exclusiva pel teu bebè, perquè només pel fet d'estar xupant del pit el contacte de la saliva del bebè amb la mare, fa que la mare fabriqui les immunoglobulines, les defenses específiques per al seu bebè.
9: Val.
6: És a dir, que tots els problemes digestius, respiratoris, típics dels bebès, dels nadons i dels nens, doncs és una gran ajuda, no? És com aliment i medicina.
0: Sí. No, està clar. És això, no? Orgànicament som la màquina més perfecta que existeix, no? I en principi és el cos qui produeix o s'adapta a les situacions vitals de cada cosa, en aquest cas és l'acompanyament del nadó, perquè ja no estem preparades justament perquè això sigui així, no? Ni més, que això sí que es pot replicar de manera química, per entendre'ns, és evident que quan parlem de... és el millor possible. Durant tota l'estona em venen com ganes, em sorgeixen les preguntes d'algun tip, algun consell de posició i tal. És complicat, suposo.
6: És complicat,
0: aquí en ràdio poder explicar-ho.
8: És que no hi ha una posició.
0: Per això
8: hi ha milers de posicions.
0: Per això dic, el consell màxim és això, que la gent, les mares, les famílies, en aquest cas, s'acostin, les mares sobretot s'acostin al que dèiem ara, a la consulta, que preguntin, que puguin informar-se i que es deixin una mica acompanyar, perquè jo sé que també les llevadores des d'un primer moment també sempre parleu i aconselleu molt pel que fa a la lactància.
6: Sí, una de les coses que hem dit al principi que és clau en la lactància, que és deixar el rellotge, no horaris. L'altra cosa clau és la posició.
9: Clar.
6: I amb això no diem en quina posició, si me'l poso al davant estirat o dret, en vertical o horitzontal, bé, sinó la posició de la boca respecte al pit, no?
9: Val.
6: Que això determinarà que hi hagi una bona agarre i que hi hagi una extracció eficaç de la llet.
9: Val.
6: Per tant, és clau, no?,
8: clau.
6: Com està mamant aquest bebè. I és important que inclús no surtis de l'hospital si ningú no t'ha vist com està aquest bebè al pit. No t'hagin comprovat que realment està succionant bé, que està fent una succió eficaç perquè pugui treure la llet, perquè, clar, la que treu és la que l'alimenta, però també és la que et fa produir a tu.
0: Sí.
6: No? És a dir, que és la clau.
0: Sí.
6: I fa que l'agarre no sigui dolorós i que no es produeixin les temudes clivelles. No?
0: Sí.
6: Que és per una mala posició.
0: Sí. Però no ho hem dit, però ja ho hem dit, ho hem mig intuït, és a dir, la lactància no és dolorosa.
6: No.
0: Això ha de quedar clar,
6: no, no,
0: que a vegades també aquesta connotació que la lactància ha de ser dolorosa.
6: No.
0: És a dir, si és dolorosa és que alguna cosa no s'està fent bé o que no va bé.
6: Sí.
0: Vull dir, la lactància no és dolorosa.
8: I no tiene que doler, perquè va más que te dicen... No, es que me duele en el enganche, pero después ya aguanto. No tiene doler. Y cuando modificas postura... Es cuando no me duele, se quedan asombradas, ¿no? Súper importante lo que ha dicho Nuria, ¿no? Un buen anclaje de la boca, ¿no? labios bien vertidos, bien pegadito, ¿no? Bueno, que esté piel con piel, ¿no? El bebé, sobre todo la boca, súper importante, porque si no, la succión no es nutritiva.
0: No, claro.
8: Y las clivellas a veces es por una mala, bueno, siempre son por una mala posición, ¿no? Comen del pezón, no tienen que tomar el pezón, sino todo el pecho, y es importante.
0: Claro, hi ha un component físic, no?, també, és a dir, no?, és la succió perquè, evidentment, que pugui sortir la llet. Bé, molt interessant.
8: Sí.
0: Bé, una bona manera de divulgar-ho és a través d'aquest espai, que és el que hem fet, no?
8: Sí.
0: I sobretot, també, torno a dir, en general i en qualsevol terme sanitari, és a dir, que qualsevol persona que tingui una inquietud, una dificultat, el que sigui a nivell sanitari, que s'acosti als centres de proximitat, als CAPs del Vendrell, que són fantàstics, amb professionals fantàstics, que si no fora per la vostra vocació seria una altra cosa, però tampoc no vull entrar. Sort de vosaltres, i per això que qualsevol consulta, dubte, que s'acostin i que preguntin.
8: Que vinguin.
0: I tant,
8: que vinguin a vosaltres.
0: Correcte. Sí. Gràcies, altra vegada.
8: Vinga, gràcies a tu.
7: Gràcies.
0: Que vagi bé.
7: Adéu-siau.
0: Adéu.
3: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.
0: Tercera i última part de Calaixera, avui que comencem una nova temporada, avui que és dilluns 14 de setembre, aquesta és l'edició número 4023, l'hem començada com sempre, puntuals a les 9 del matí i fins a les 12, que sempre volem ser-hi. Són les 3 hores diàries, amb contingut ben divers i ben variat, que els dilluns en aquesta tercera i última part està encapçalat per la cuina, per secció de cuina, amb en Salvador Rovira, que ens acompanya una nova temporada en directe, amb noves receptes, nous ingredients, participació, trucades, i acaba de compartir tota aquesta tercera i última hora, que això ens portarà fins al migdia. Gràcies per fer-ho possible. És un plaer, sempre recordant a través del 107.1 de l'FM, sempre per ràdio, sempre això per davant, tot i que també ens podeu seguir per televisió. I a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat. Però sempre ho diem, trieu quina manera trieu per seguir-nos. Sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho. Doncs vinga, seguim, continuem. Tercera i última part, som-hi.
3: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: Salvador Rovira, molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, ja som aquí l'altra vegada, un curs més, sembla el tardís, això.
0: Una mica sí, Sant tornem i que no s'ha
1: ja res. Som aquí, encantats de ser-hi, receptes dificilíssimes, com sempre, i, i ganes de passar-nos-ho bé.
0: Que bé, que és el principal, eh?
1: Sí.
0: No, passar-ho bé, fer una estona de ràdio, que l'audiència també s'ho passi bé, que participi, que col·labori, que truqui,
1: ja
0: i tots plegats
1: ja fem les vacances,
0: això.
1: Ja ens hem examinat de recuperació de les assignatures que ens havien quedat.
0: Sí?
1: I, bueno, aquí som
0: comencem curs amb tot aprovat, ja, doncs, no?
1: Sí, bueno. Sí.
0: Amb els deures fets i...
1: Deures fets, però arrastrant les notes...
0: Sí, encara no.
1: Notes, no, notes lluentes.
0: No, sempre van bé les notes aquí a la ràdio,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Així bé, doncs, Rodó?
1: Sí, perfecte.
0: Tot bé?
1: Ja tenia ganes de vindre, ja, i he aprofitat per fer coses, buscar més receptes i coses que a mi m'agraden i que espero que agradin els oients.
0: Sí, home, sí, esperem que sí. Seguirem amb la tònica i la intenció de sempre, que és sempre això, portar aquestes seccions i aquestes receptes fàcils,
1: allò, el pim-pam, però pim-pam
0: originals,
1: més ràpid que el pim-pam,
0: a vegades sí, és
1: sí, que va, se m'enrotlla aquell dinar,
0: no. Més fàcil inclús, que sí, el pim-pam-pum, sí. Molt bé, això, avui coneixerem una nova recepta, també seguirem amb el sorteig, seguirem acumulant trucades.
1: Avui començarem del número 1, ja vam liquidar l'últim dia, ja vam bé sorteig i tot plegat. Avui començarem del número 1 i, bueno, i esperem moltes trucades i que s'ho passeu bé i que us agradin les receptes que anirem dient.
0: Molt bé. A més, també el sorteig sempre és gràcies als restaurants que col·laboren i ens ajuden a fer-ho possible, que també això seguirà com sempre.
1: Sí, això ara ho explicarem,
0: sí,
1: als restaurants.
0: Explicarem.
1: Al començament començarem per això, però si vols parlar d'alguna cosa
0: no,
1: més...
0: No, bueno, jo et volia preguntar això al Vendrell, no sé com ha anat, com l'has vist, què ha passat aquests darrers dies abans de les tormentes i de les pluges de Coma-ruga.
1: El Vendrell, mala pell. El Vendrell no té arreglo.
0: No?
1: O sigui, el Vendrell que nosaltres coneixíem a l'època...
0: Bueno,
1: no, és que no té, vull dir, no es pot ni comparar, vull dir. Ara és que ara no és el Vendrell, no vull dir res, perquè sembla que d'entrada ja em vulgui posar amb coses d'ajuntaments i coses d'aquestes, però és que em feixin alguna de bé de tant en tant, però no.
0: Ja. Bé, tot canvia, s'ha de dir.
1: Sí, sí.
0: La vida canvia.
1: Val. Això és veritat,
0: no?
1: Sí, sí. Clar, no, mai
0: hi ha coses igual. Que no tornaran mai a ser com abans,
1: Home, ni a casa meva, ni a casa teva,
0: ni enlloc,
1: i menys el Vendrell.
0: Però hi ha alguna mancança així que... No? El de sempre, no? També?
1: El de sempre, no. Sí, el de sempre. Nosaltres a punt de lo que faci falta, aviat ja començarem amb pastorats, i vull dir, tota una rutina que hi ha... Ja quasi és com sempre, no?
0: Sí, és veritat, tota una roda que no para.
1: Aquest any ens faltarà l'estimat amic el Bargalló, el Pep Bargalló, que no me n'oblido ni em vull oblidar, que ja no el tenim, i tot serà una mica més difícil.
0: Sí, seran uns pastorets...
1: Home, els pastorets seran igual, el que passa que tot és més difícil. Sense ell, que era una persona que pràcticament vivia pels pastorets i per totes les coses que fan els pastorets, que no són sols pastorets, fan un munt d'activitats.
0: No, moltes coses, sí.
1: Doncs això es trobarà a faltar. Tenim junta nova, l'altre dia ja va sortir el nou president, que era el vicepresident, que és el Llorenç, i continuarem, doncs, com es pugui endavant.
0: Bé.
1: Té una junta directiva, doncs, que ajudaran amb el que sigui.
0: Val. De fet, la junta és la mateixa que hi havia amb el Pep, no? És a dir, que hi ha aquests canvis,
1: sí,
0: el vicepresident, que és el Llorenç, ja m'agafa la presidència.
1: Agafa
0: la junta més o menys continua igual, amb els mateixos càrrecs,
1: sí.
0: I en principi serà continuista, no? Serà
1: mantenint
0: la idea i els objectius que ja el Pep defensava.
1: Sí, els membres de junta tindran més feina, perquè, és clar, el Llorenç és un noi que encara no està jubilat.
0: No, clar.
1: I tot no podrà fer-ho.
0: Ja.
1: Llavors ha de delegar amb cada un dels membres de la junta una part de cada secció de les que hi ha.
0: Clar.
1: I portar-ho endavant. I els altres, doncs, els que fem d'actors, els pastorets, doncs mirar de continuar.
0: Clar.
1: Jo ja quasi ho volia deixar, però poc abans que el Pep marxés, em deia, mentre estiguis bé com ara i vagis trobant bé,
0: surt, no?
1: Continua i tal, doncs bueno, continuarem ajudant amb el que sigui.
0: Clar. Ben aviat, no? Comencen els assajos, ja després de fira, no? Acostumen a començar.
1: Sí, suposo que sí. Ja avisaran.
0: Sí. Perquè artísticament parlant continuarà com els últims anys amb la Cristina...
1: Amb la Cristina,
0: Cristina
1: serà,
0: Urgell al capdavant...
1: I la Cristina, que també hi haurà més problemes, perquè ja ens va dir que haurà de dirigir una mica allunyat, allò com els pastorets, no? Perquè ella viu i treballa a Barcelona.
0: Ostres!
1: I llavors, no sé, els dies que no pugui vindre, hi haurà alguna, algun delegat o
0: val.
1: Algú que farà director o que ajudarà a la...
0: Val, val.
1: Igual, però entre tots ho tirarem al davant.
0: Sí, home, sí. Sí, seran diferents, sobretot simbòlicament, eh? És a dir, que la representació segurament serà esplèndida com sempre i com cada any, però sí que emotivament serà diferent, no? I...
1: Home, sí, ho és una mica un tema.
0: Clar, simbòlicament general, ho serà molt...
1: Es troba a faltar la figura, es troba a faltar.
0: Clar, i també es trobarà a faltar en les pròpies representacions i tot el que...
1: Sí, no sortia, no sortia, però hi era, sempre sí, hi era sí. Allà. Estava...
0: Bé.
1: I també no sé com ha quedat això, el TAC. Van canviar tot.
0: Home, diuen fantàstiques, es veu.
1: No, no he vist encara.
0: No? Jo he vist les imatges, tampoc sí, no he estat físicament, però no. Fantàstiques. Butaques diuen que molt còmodes.
1: Diuen que sí.
0: Són còmodes. A més, també una cosa que crida més l'atenció és que ara la platea és diferent. Abans hi havia el passadís del mig, les escales sí. Del mig, que ara no existeix. Ara tot és platea única i l'accés és pels laterals,
1: sí,
0: com
1: dit.
0: Passa en molts teatres.
1: Encara no hi havia res d'això,
0: sí. Però... I es veu que prou bé, eh? Jo crec que prou bé.
1: Ja ho anirem veient.
0: Sí, home.
1: I encara no hem tingut cap assaig ni allà per poder provar les butaques.
0: Les hem d'anar a provar, eh?
1: Quan assajàvem amb obres de teatre o el que sigui, ja eren inaguantables. Dir, això que sèiem allà només per assajar, no?
0: Sí.
1: Esperem que tot vagi
0: millor. Les noves són molt còmodes, tenen una estètica molt maca, també, que no són les típiques butaques de cine, eh? No sé com dir-ho, sinó que tenen... Són elegants, són tubetes. Ens consta que són tubetes. Ja dic, no hi hem posat el cul... Però pensem que és còmode, el cul i l'esquena. Pensem que
1: perquè ja, quan feia una hora que estava sentat, el cul i tot plegat sí. Ja era inaguantable, no sabies sí. Com posar-te. Però sí. Almenys com les butaques que hi havia abans, la Lira Vella, allà, si tenies son, podies dormir. sé que no seran així, no? Però...
0: Bueno, potser sí,
1: no, no. No crec,
0: els materials canvien.
1: No crec.
0: El que és bo, que jo no ho sabia, que ja ho van explicar en el seu dia quan van començar a fer la reforma, és que aquestes butaques no es van pagar.
1: Això em van dir...
0: No, estan pagades, aquestes butaques.
1: Aquestes o les...
0: No, les que van posar, les que hi havia abans, les incòmodes, per entendre'ns.
1: Les incòmodes no es van pagar.
0: No, es veu que es van equivocar amb la comanda, l'empresa responsable no era les que havien demanat, però clar, com que és les que hi havia, va dir, bueno, les posem provisionalment i ja farem el canvi, ja les pagarem. L'empresa va fer fallida, no va haver-hi canvi, però tampoc no es van pagar. I per això va quedar una mica així, una mica una operació una mica estranya.
1: A veure si ara ho han fet bé.
0: Ja, home, jo crec que sí.
1: Ja, si convé ja ho criticarem, perquè com que ja m'hi passo bastantes hores per allà al TAC, doncs ja, si convé ho criticarem.
0: Home, es van estrenar ja oficialment el cap de setmana passat, no?
1: Vaig pensar, hi aniràs, però al final no hi vaig anar.
0: Clar, per això encara no hi ha hagut una oportunitat així amb actes oberts i públics anar a provar-les, però bé, quan ho facis ens ho dius, eh? Fas home, la crítica i la crònica de les noves butaques de la Lira. Jo crec que sí, que seran còmodes. Almenys la fotografia o les imatges se veuen còmodes.
1: Clar, i llavors també he vist que els nens del Vendrell van estar...
0: A la Sagrada Família, sí, va ser molt xulo, es veu.
1: Jo he vist avui per
0: sí, amb un 4 de 8 fantàstic.
1: Per això ho comento, eh? Uh-huh. No ho sabia, però he vist per fotos i que ho comentarem per
0: dir-ho. Sí.
1: Sempre perdem d'algú més del menjar.
0: Sí, home, sí, sempre allò, algú de cultura i una mica de repàs a com veiem les coses nosaltres.
1: He vist una fotografia de dintre de la gent que amb els 4 de 8, molt xulo.
0: Uh-huh. Un 4 de 8 el tenen dominadíssim, no. El tenen molt, molt, molt apamat i els hi queda espectacular. I és el que va passar, vam fer aquest 4 de 8 allà a la Basílica. Evidentment que la imatge és xulíssima, la fotografia és molt xula.
1: Sí, he vist per la foto, sí.
0: I bueno, és un acte més del centenari, a més participa en aquests actes de la Sagrada Família i tot plegat amb el nom del Vendrell, Pau Casals, que també sempre hi és, doncs fa goig.
1: Vinga, doncs.
0: Dit això,
1: anem pels restaurants i pastisseries que col·laboren amb nosaltres.
0: Vinga,
1: que això és important també, perquè enviem a la gent allà i esperem que estiguin contents,
0: sí.
1: Tant un com els altres.
0: Sí, tant que sí.
1: Vinga, comencem pel García Lorca, el restaurant El Rocío.
0: Molt bé.
1: Després tenim el restaurant Vila Casals a la platja Sant Salvador,
0: uh-huh.
1: El restaurant Can Quildo a Llorenç del Penedès, el bar Estepa a la zona del Tancat, amb el Josep Maria, sempre tan amable ell, el restaurant El Niu al costat del Mercat, també,
0: uh-huh.
1: El bar Solà al carrer de Mart, la braseria Les Faroles a la plaça Francesc Macià, a darrere mateix de l'església, llavors ja anem per la pastisseria Fargó, la cafeteria, creperia i pastisseria Vallabriga, que allà fan esmorzars,
0: uh-huh.
1: Dolç o salats,
0: sí.
1: Però sempre també la gent que hi va està molt contenta,
0: uh-huh.
1: com el resto de llocs. I per últim, l'última incorporació va ser el forn pastisseria Passions.
0: Molt bé.
1: que també ja van començar a repartir.
0: Sí, el darrer sorteig ja va incorporar
1: i la gent,
0: un balde.
1: La gent que hi ha anat, doncs, bueno, estan contentes. Jo conec algú que està content.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, ho fa molt bé. A més, és això, aquesta coca salada, que, que vam conèixer.
1: L'última vegada tenia ser salada, però com que feien vacances, els hi van donar una coca dolça.
0: Val.
1: I va una altra cosa, però donar, però és igual.
0: Sí.
1: Feien vacances i aquell temps de salat, de salades no n'hi havia.
0: No n'hi havia.
1: Cap problema.
0: Però ara quan reprengui l'altra vegada les vacances, sí, segurament sí que la podeu demanar a disposició. I bé, és important afegir aquests tíquets i aquests premis que van més enllà dels àpats, que estan molt bé, però també esmorzars i coques, doncs mira, no està de més.
1: Doncs aquests són els establiments que col·laboren a nosaltres i esperem que sigui per temps.
0: Sí.
1: I si hi ha alguna falla o alguna cosa, doncs ja anirem buscant alguna altra.
0: Sí, sí. És tot amb bona voluntat.
1: Tot amb bona voluntat.
0: I si hi ha alguna cosa, ho intentarem arreglar.
1: Exacte.
0: De siguin a siguin les parts.
1: Diuen, això ho diuen els castellans, sembla. A cavall o
0: regalado,
1: no mires el dental o així, no?
0: Exacte. Però sí que és el que volem, que sigui un bon servei, que sigui un bon premi.
1: Això sí que estigui.
0: Intentem que...
1: Tampoc acceptem qualsevol cosa. No acceptaríem qualsevol cosa.
0: No, per això.
1: Si acceptem alguna cosa, és que estigui bé i que tant ells com nosaltres estiguem contents.
0: I a vegades passa això, no?, que els horaris, les èpoques, les temporades, a vegades la cosa va canviant, i per això és important que truqueu, sí, que el vale que podeu aconseguir físicament i que heu de venir a buscar físicament, hi ha els telèfons d'aquests establiments, sí, i no està mai de més trucar, per reservar, de mira, m'he tocat el vale, vull venir a dinar demà passat, o perquè sigui, i ho deixes dit, o el que fa les coques, i així sempre t'estalvies en viatges en va, doncs ens hem trobat que hem arribat i estava tancat per vacances, és a dir, que no podem estar sempre pendents els horaris i no podem anar explicant si estan oberts o tancats, a més perquè és un mes de marge i tampoc no sabem quan hi anireu o quan deixareu d'anar-hi. I per això que és important que hi truqueu i que reserveu o que pregunteu.
1: I tant, us he explicat perfectament.
0: Veus?
1: Més bé que jo.
0: No,
1: bueno, i ara anem per la recepta, que avui també és aquestes receptes. Avui farem una fidoà que a mi m'encanta.
0: Oh, que bona, molt bé.
1: La fidoà express, o sigui, en 10-20 minuts llestos.
0: Oh, que bona, molt bé. Val.
1: Fideuà Express.
0: Molt bé.
1: Ingredients.
0: Vinga.
1: 300 grams de fideus de cabell d'àngel. 700 grams de brou de peix. Això ho compreu al súper. Compreu un brou que sigui de qualitat.
0: Val.
1: Brou de peix. Dues llaunes de calamars amb salsa americana. Llaunes,
0: Sí, sí, llavors, sí, sí.
1: Una llauna d'escopinyes, al natural. Una llauna de calamars farcits amb salsa americana.

0: a la paella sigui ben calent.
1: Val.
0: Llavors, a la paella, una paella, hi posem un bon raig d'oli i sofregim els alls. Tot seguit hi torrem els fideus a foc mitjà, que no es cremin. Aneu remenant, que quedin torradets, però que no es cremin, que quedin ben daurats. Llavors hi afegim un pessic de sal i quan ja està tot això incorporem els calamars amb salsa americana i les escopinyes. Les escopinyes, traieu l'aigua o...
1: Sí.
0: I les... Ho remenem tot ben remenat, i aboquem el brou ben calent. Uh-huh. Llavors ho remenem tot i quan comenci a bullir tot, en 8 minuts està llest. Uh-huh. En 8 minuts està llest. Llavors els disposem al damunt per decoració els calamars farcits amb salsa americana. Uh-huh. Els posem per damunt ben mà, que si faci goig, ho tapem, ho deixem de posar 2 minuts tapadet.
1: Val.
0: I a punt per servir.
1: Mira que bé.
0: Una cullerada d'all i oli i...
1: Uh-huh. I ja ho tenim llest.
0: 10-20 minuts està fet això.
1: I tenim un dinar a la mar de bo,
0: tot. I tant.
1: Molt bé,
0: Fideuà express.
1: Fideuà express. Sí. Fideuà ràpida, fideuà a la llauna. Mira, jo amb fideus no ho he fet mai, però amb arròs més d'una vegada. Doncs. El mateix, però per fer una mica de paella. Saps allò, mica d'arròs fàcil, així ràpid, express. El mateix, aprofitant aquestes llaunes que són bones, que siguin de qualitat, i també jo dono molt bon gust. Sí, dono molt bon gust.
0: Ets un cocinilles també, doncs...
1: Clar, per això.
0: Fideuà express.
1: Fideuà express.
0: Jo soc molt de la fideuà, també ho soc molt.
1: Clar.
0: I doncs...
1: Sí. I a més, el fideu, aquest fideu que ve d'Àngel, de seguida queda fet, eh?
0: Si és un pèl més gruixit, també va bé, eh? Vull dir, el que vulgueu, però en 10-20 minuts teniu el dinar llest.
1: Veus? Dinar de festa, perquè fideuà és dia de festa, no?
0: Cada dia també.
1: Però a vegades això, algun dia de festa, algun dia que et trobes amb algú, amb els amics, amb la família, doncs és un bon plat, ben fàcil.
0: Sí, per començar amb el que et feia alguna difícil,
1: embolicar-te massa,
0: com fem sempre,
1: clar.
0: I que la gent s'animi a fer-ho. Això és el que a nosaltres ens agrada. I que envieu alguna foto, mira, hem fet això i...
1: Correcte.
0: Contentíssims.
1: Això. Si voleu enviar alguna foto, si voleu dir alguna cosa, teniu el WhatsApp. Exacte. Per una banda, ja ho sabeu, que és una molt bona manera, de la millor manera, en aquest cas, per posar imatge a les fotografies que envieu, al 686-101-101, que és això, el WhatsApp de la casa, continua com sempre, el 686-101-101, o també teniu a disposició el telèfon, el 977-15-70-69, del qual ja de seguida estarà operatiu, perquè farem ja una pregunta a l'audiència.
0: I també podeu criticar el que vulgueu, eh?
1: No, sempre.
0: I la pregunta que fem, la fem sempre perquè heu... perquè la fem. A veure, quants 300 grams de fideu cabell d'Àngel hem dit?
1: No, doncs vinga.
0: Quants 300 grams de fideu cabell d'Àngel hem dit? Vull dir, però si algú encara no ho entès...
1: Sí. 977-15-70-69, telèfon de directe, missatge de WhatsApp, al 686-101-101, i tenim ja les primeres trucades. Bon dia.
2: Bon dia, Pere.
1: Hola, hombre. Jan.
0: Hombre.
1: Com està, Jan?
2: Mira, ja ho veus. Ja veig que vosaltres, amb la cara que feu, ho heu passat més bé que jo.
1: Veus?
0: Home, i tant. Hem fet unes vacances
2: de...
0: Hem fet unes vacances a l'Hotel Ritz.
1: Tot pagat, eh?
0: Sí. La ràdio m'ho ha pagat tot. Una cosa
1: exacte. Ja entra dins el sou, vacances pagades.
2: Mireu, jo avui no estic al Vendrell, però com que dues vegades m'ha tocat un àpat amb el número 1, per això dic, vaig a veure si aconsegueixo el número 1, que no hi ha 2, sinó 3.
1: A veure, si hi ha sort.
0: El número 1 ets tu moltes i moltes vegades, quasi sempre. Vaja.
1: El number one.
2: Jo apunto els 300 grams al final d'aquest badó.
0: Sí.
2: I penseu que estem al programa 4023.
1: Sí.
0: Ho portes...
2: Ja avisareu quan vulgueu tirar l'assumpte endavant de fer l'àpat.
0: Bueno, vas anar allà dalt?
2: No hi vaig anar? No.
0: Ah, vale. Bueno, ja em diràs per alguna cosa, o hi has d'anar o què?
2: No, ja t'explicaré per què no hi vaig anar.
0: Val, d'acord.
1: Ja ho mirarem, sí, no ho diu.
2: Sempre igual, visca la cuina i visca tots els calaixeros i calaixeres.
1: Visca, sempre.
2: Sí. I el vespre ja m'apuntaré a la fira bar.
1: Molt bé. Fantàstic. Gràcies, que vagi bé, Jan. Adéu. Vinga, anem que va més trucades, més participació. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal? Amb qui, pa...

0: Ferrer.
1: Què tal, Pep? Com vas?
2: Hola, Pep.
0: Mira, venia per dedicar una cançó que el dissabte es va casar el Joan Ferrer.
2: Sí, senyor.
1: Molt bé, sí, senyor.
2: I ara allà hi era.
0: El Godó tocant-ne el timbal allà amb l'Església, molt bé.
2: Va estar molt bé.
0: I llavors també en dedicació, doncs, amb el Pep Bargalló, com diu, deia el Godó, gran Pep Bargalló, i amb la Maria Givert, que el 24 d'agost es va deixar.
2: La seva senyora, sí, senyor.
1: I tant, Joan. Pep, doncs, i tant.
0: Una cançó que escolleixi el Badó, que ell sabrà quina cançó li agrada amb el Pep i amb tots.
1: Fantàstic. Va. Molt bé.
2: Ja la tirarem, i per la seva senyora també.
1: Sí, sí, sí.
2: Buscarem una cançó...
0: Molt bé.
1: Va. Pep, una fortíssima abraçada.
0: I moltes gràcies.
1: De res, i ara una forta abraçada. Una forta abraçada.
0: Adéu.
1: Doncs ara ja triarem una cançó ben xula per aquests esdeveniments més alegres i altres una mica potser de més tristos. Més trucades. Vinga, més participació al 977 15 70 69. Bon dia.
3: Hola.
1: Bon dia.
3: Hola.
1: Què tal?
3: Hola. Soc la Montse Nin.
2: Hola, Montse.
1: Com estàs, Montse?
3: Molt bé.
1: Què ens expliques?
3: Mira, que volia comentar que vam anar a Cal Quildo, que em va tocar.
1: Sí.
3: I que molt bé el menjar i excel·lent el tracte del restaurant.
1: Molt
2: bé, fantàstic, moltes gràcies.
3: Ja hi havíem estat altres vegades, però sí. Doncs molt bé, eh? Bé,
2: gràcies per dir-ho.
1: Perfecte, ens n'alegrem, doncs.
3: Vam estar molt contents.
1: Que bé.
2: Molt bé.
1: Fantàstic.
3: I avui la recepta, 300 grams de fideus.
1: Vinga, molt ben dit.
2: Estàs apuntada ja.
1: Fantàstic, doncs ho afegim. Gràcies, Montse.
3: Adéu, bon dia.
1: Adéu. Vinga, seguim amb més trucades. Bon dia.
4: Bon dia, carinyos.
1: Hombre, Montserrat.
4: Hola.
1: Com estàs?
4: Mira, aquí a casa.
1: Mira, molt bé.
4: Avui m'ha tocat estar a casa.
1: Avui és de casa.
4: Perquè tenim l'ascensor trencat.
1: Què dius ara?
2: Però estàs bé? Estàs bé o què?
4: No, que no puc sortir.
1: Vaja. Que l'arreglin aviat, doncs.
2: Sí, sí.
1: Que l'arreglin aviat.
4: Jo també.
1: Que l'arreglin aviat.
4: Jo tinc ganes de sortir.
1: Molt bé. Fas bona veu, per això, Montserrat. Tens la veu alegre.
4: Eh?
1: Dic que fas bona veu.
4: Sí, no. Si la veu la tinc bé.
1: Clar.
4: Tinc ànimos, també.
1: Molt bé. Això ho deia sempre Paco Zuaga. Que quan li deia, no fas bona cara, dius que la cara no hi tinc res. No, doncs una mica és el mateix. Fas bona veu, és que la veu no tinc res, no? Sí.
4: No, tinc res. I la cara la
2: tinc
4: bé, també.
2: Molt bé, Montserrat, sí, com sempre. Sí.
1: Ja ho creiem, ja. Molt bé, Montserrat.
4: Vale, d'acord, carinyo.
1: Gràcies per trucar-nos.
2: Vinga, Montserrat.
4: He estat content molt de sentir-vos.
1: Igualment, que ens truquis.
4: Vale.
1: Igualment que ens truquis.
4: Adéu.
1: Gràcies, Montserrat. Adéu. Adéu, adéu. Vinga, canviem. Més trucades, no para, això. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola.
5: Com anem?
2: Ets Jordi, no?
5: Sí.
1: Jordi Soler.
5: Ja has anat de vacances?
2: Sí, tot, home, jo tot l'any i ara...
5: No, pagat... tot l'any no fas de vacances. No comencem, a veure.
2: No. Fantàstics, amb un viatge que he fet amb tot a càrrec de la ràdio, hem estat la mar de bé.
5: Sí. Ja m'ho he pensat, ja, que anaves
2: a càrrec de la ràdio. Anaves a Canàries, allò...
1: A les Maldives, tot pagat amb polseres, sí.
5: El senyor alcalde, doncs, escolta'm, bé.
2: És generós, és generós.
5: És molt generós el Canet.
1: Sí.
2: El Canet.
5: Fé de Déu.
1: El Canet l'interessa tenir content el Badó.
5: Sí. Que honra Déu, senyor.
1: Molt bé, estàs bé, Jordi?
5: Tot bé, de moment.
2: Molt bé, records a la dona i tot plegat.
1: Molt bé.
5: De la teva part, vinga.
1: Gràcies per trucar, Jordi, t'apuntem.
5: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu. Més trucades? Hola.
6: Hola, bon dia, sóc jo.
1: Ei, Mari, sí, la Mari Gallego.
6: Què tal, com esteu? Ja tenia ganes de que tornéssiu, eh?
1: Sí, doncs mira, ja hi som, ja hi tornem altra vegada.
6: Com han anat les vacances, bé?
2: Molt bé.
6: Bueno, ara es farà l'any que ve.
1: Sí.
6: No?
1: Sí, bueno, entremig encara queden coses, però sí.
6: Bueno,
1: sí.
6: Molt bé, sí. M'alegro molt. Jo també he fet vacances.
1: Que bé.
2: Molt bé.
6: 300 grams de fideus prims.
1: Molt bé.
6: La recepta d'avui.
1: Què t'ha semblat la recepta, Mari? Què t'ha semblat?
6: Molt bé, molt original. No
1: la coneixies,
6: no...
1: però? No,
6: no. Ni l'he feta ni la coneixia. No.
2: Ho facis cosa ràpid, en 20 minuts ho tens tot fet.
6: Sí, i es veu nutritiva, no sé, es veu... Més. Potent, amb totes aquestes llaunes.
2: Amb aquestes llaunes de qualitat que n'hi ha de...
1: Sí, hi ha de bones.
6: Està molt bé. Jo no l'havia sentida mai, o sigui, no, ni l'he menjada tampoc, clar.
1: Tot és provar-ho, si ho proves ens ho diràs.
6: Ho provarem.
1: Tu que també ets ben cuinetes i domines molt la cuina, doncs a veure què et sembla.
6: Sí, ja ho provarem i ja ho direm.
2: Fantàstic. Molt bé, Mari, merci.
1: Molt bé,
6: vinga, una abraçada per tots dos.
1: Igualment, gràcies.
6: Que tingueu una bona setmana.
1: Que vagi bé. Adéu. Va, anem cap als WhatsApps, perquè tenim un primer WhatsApp. Sí. Esperem que sigui el punt de que vagin arribant més connexions a través d'aquí.
2: I perquè tinguis temps, pensant en la cançó i pensant en la cançó pel Barguilló i per la Maria, les paraules d'amor del...
1: Vinga, fantàstic, una cançó ben xula. A través del WhatsApp, el 686-101-101, el Lluís i l'Helena ens diuen: bon dia, per la recepta d'avui, 300 grams de fideu de cabell d'àngel.
2: Fantàstic.
1: Molt ben dit. Doncs vinga, l'apuntem. I seguim amb més trucades, que tornem a tenir les dues línies ocupades. La primera d'elles, bon dia.
7: Bon dia, estimats.
1: Maria Dolors.
7: Hola, carinyos.
1: Com
7: què
1: estàs?
7: Tal?
1: Molt bé, tu?
7: Jo molt bé. Com t'ha anat de tots? El descans d'anar?
1: Bé,
7: de
1: molt bé.
7: Tot bé?
1: Sí, tot bé.
7: Ja et sento amb la veu, amb una energia...
1: Sí, es nota?
7: Renovada, sí, tant.
2: I ara més perquè està assajant un coro, canto un coro i van les classes...
1: No te'l creguis. Sí. Però sí que és cert que vaig acabar cansat, aquesta temporada, de bo, eh?
7: Sí,
1: vaig acabar cansat.
7: Ho necessitaves.
1: Vaig acabar cansat.
7: Bueno, ara ja t'has recuperat.
1: Sí, ara ja està piles carregades, sí. I afrontar el que vingui per davant.
7: Tu ja fas com els col·legis. Comences els col·legis, tu comences temporada.
1: Correcte, no? Això mateix.
7: Amb el Salvador ja ens hem anat veient. Què t'anava a dir? 300 grams i superfàcil, no? De ràpid.
2: Bueno, per això ho fem, perquè sí. Coses ràpides i que ho feu ràpid.
1: I de bo express.
7: Mai, sí. Ho havia fet mai en llaunes, mai. Mm.
1: Doncs,
7: prova-ho,
1: que queda molt bé, ja ho veuràs.
7: És que, sense dir coses, que a vegades que desparades que dius, ostres, doncs sí, que guai.
1: Sí.
7: Bueno, estimats, doncs, 300 grams, ja ho sabeu, de fideuets, i que passeu bon dia, bona setmana, i us estimo molt, petonets i abraçades.
2: Molt bé, gràcies, igualment.
7: Moltes trucades per posar la cançoneta també.
2: Per ser el primer dia estem bastant contents, la gent encara es van recordar.
7: Home, la gent sabia que era el primer dia de temporada.
2: Sí,
7: segur. Adéu, carinyo.
1: Que vagi molt bé.
2: Adéu.
7: Molt petons. Adéu.
1: Igualment. Adéu. Vinga, més trucades, més connexions. Bon dia.
8: Bon dia.
1: Hola.
2: La Fina.
8: Gràcies al Jan Ferrer. Jo també m'afegeixo també per la seva dona, per la Maria, que era una bellíssima persona.
1: I tant.
8: I, bueno, Paraules d'amor, és preciosa.
1: És una cançó molt xula, sí.
8: M'encanta, és
1: molt
8: preciosa, i ell també agradava molt.
1: Molt bé. Fantàstic, doncs ho farem després.
8: Doncs, bueno, gràcies doncs, per posar-la.
2: Molt bé.
8: I, bueno, estic contenta que hagi tornat, i que hagi tornat bé i ben recuperat.
1: Sí.
8: I amb ganes de tornar a fer força ràdio.
1: Exacte, ràdio, sempre ràdio, sí.
8: I el Badó, cuina.
1: Correcte.
2: Molt bé. Sí.
8: Que és més gran que tu.
2: Home, bastant gran d'altura. De sostracte,
8: no?
2: Em passa dos pams.
1: I tant. Que et jovent puja fort.
8: Sí, macos i forts.
1: I tant.
8: Doncs, bueno, 6 grams.
1: Perfecte.
2: Molt bé, Fina.
8: Una abraçada. Bueno, bon dia.
1: Gràcies per trucar, com sempre. Bon dia. Adéu. Vinga, anem a més connexions. Hola.
9: Hola.
1: Com anem?
9: Que sóc jo.
1: La Carme.
9: Sí.
2: Mira, hola, Carme.
1: Darrere de la Fina, ta cosina.
9: Ah, això mateix. Sembla que ho fem expressament, però no és casualitat.
1: No, ja ho sé. Va com va això. Què dius, Carme?
9: No, res, mira, anar fent i res més.
2: Molt Carme, et vaig apuntar, ja has vist el del novembre.
9: Sí, ara és que ara t'ho volia dir, això. Em pots apuntar el meu home?
2: I tant, que no faltaria més. Com més siguem, més riurem.
9: Sí, no, perquè quan me vaig apuntar jo no li havia preguntat res encara, però ara li vaig dir que sí, que volia vindre.
2: Sí, home, sí.
9: Doncs ja me l'apuntaràs tu mateix,
2: ja
9: no?
2: Te l'apunto jo mateix.
9: Bueno, doncs ja saps el nom.
2: Digue'm-ho, recorda-m'ho.
9: Isidre Requesens.
2: Ja me'n recordo, sí. M'ho semblava que era Isidre, però dic que ara deixa'm que ho digui perquè no sigui que li posi Josep. Sí.
9: Ho fas tu, que vas més de pressa fent-ho, ja no cal que t'ho digui. Doncs.
2: Molt bé.
1: Perfecte, Carme.
9: Vale, gràcies.
1: Gràcies per trucar. Que vagi bé.
7: Ai, 300 grams, eh?
1: No, mateix, és només per trucar.
2: No, només que truquem i ens apuntem.
1: Correcte, sí. Això mateix.
7: Vinga, gràcies. Ai, vagi... aquesta cançó que toqueu per la Maria i això, també li dedico a la meva germana, que també ens va deixar.
2: Molt bé, doncs, per la Maria, per ta germana i pel Pep. Per teu...
7: perquè ens va deixar fa 15 dies. Cosí germà del Josep Maria.
1: Sí, també, sí, també.
7: En 15 dies, que va, un mes i mig, van marxar tots dos.
1: Ostres. Bé, bueno, una forta abraçada, doncs, Carme.
7: Gràcies.
1: Només faltaria.
7: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu, adéu. Vinga, més trucades, més connexions, no para això.
2: Vinga,
1: bon dia.
2: Content, contents.
10: Bon dia.
1: Hola.
10: Hola. Escolta, me n'alegro que hàgiu passat bones vacances.
1: Gràcies.
10: I mira, 300 grams de fideus.
1: Fantàstic.
10: Soc la Maria Antònia Piqué.
1: Ara.
2: Hola, sí.
1: Com estàs, Maria Antònia?
2: Ens ho semblava, però...
1: Sí, t'ho anava a dir. Dic, mira, Antònia, ara fa dies que no t'escoltàvem, eh?
10: Sí, fa temporades.
1: No, perquè
10: vaig allà a la piscina i llavors no em va bé.
1: No, sí. Jo t'ho dic perquè estic content d'escoltar-te, eh? No, no per res, eh?
10: Vull... també de poder participar quan puc, estic a casa, ho faig.
1: Fantàstic. Molt bé, que bé, doncs molt content d'escoltar-te. I això, truca quan puguis o quan vulguis, només faltaria.
10: Vale, pues...
1: T'apuntem.
10: Bueno. Bon dia, eh?
1: Gràcies, bon dia, que vagi bé.
10: Adéu, adéu.
1: Adéu. Hola.
11: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
11: Bon dia, ben trobat.
1: Com estàs, Isabel?
11: Bé, perquè pel Francàs, aviam si ja marxa la gent. Ara.
2: Encara n'hi ha.
1: Bueno, el pont, no? Aquest pont de setembre s'ha notat, eh, que sí?
11: Sí, aquest pont ha sigut.
1: Sí, sí, va haver-hi allò com una mica de baixada, que la gent ja marxava, sí, i ara, per aquest, tot aquest pont, la gent ha tornat amb ganes a la platja.
11: Sí, ha sigut a tope.
1: Sí.
11: I com que la setmana passada van començar les escoles, però entre vaga, pluja i la diada,
1: sí,
11: i tot,
1: sí,
11: comença aquesta setmana, suposo, perquè l'altra sí, poc van fer.
1: Sí, jo crec que sí, que oficialment el curs no comença. Sí.
11: Bueno, que abans ja en començava sempre després de la diada.
1: Sí.
2: Ara començava el setembre, el que passa que sí, ho adelantava. Tot el setembre anàvem els que suspeníem
1: us tocava fer els exàmens de recuperació. No, però és això, ara havia de començar el dimarts, però la vaga, l'avís de pluges,
11: i
1: van tenir un dia només, un dia normal, i el que va ser el dijous dia 10, i ara a partir d'aquí ja esperem que hi ha tot amb normalitat, i ha tota la setmana sencera.
2: Aquesta setmana anuncien pluges també aquesta setmana.
1: A partir de dimecres, però...
2: A partir de dimecres has passat demà.
1: Sí, però esperem que siguin pluges normals i que no facin que haguin de sortir alertes, ni alarmes, ni aquestes coses.
11: Aviam com aniran també les vagues, perquè els mestres encara estan...
1: Encara estan en peu de guerra, sí, tant, a veure com va.
11: Bé.
1: Molt bé.
11: Mica en mica. Doncs, bueno, posem-hi 300 grams de fideus, i això no ho he fet mai així amb llaunes, i això...
2: Però ho provarem. Sí, 20 minuts que és molt fàcil.
11: Sí, cosa fàcil, i el que diem, això li ha de donar bon gust, perquè amb les salses aquestes i tot que porta, doncs...
1: Sí, és això. Ja dic, potser és bo, jo penso, que agafar una conserva de qualitat.
2: Sí, home, sempre, això...
1: Sempre hi ha no vull dir marques, hi ha marques típiques bones...
2: I el mateix que el brou igual, n'hi ha de més bons que altres, doncs.
1: Vull fer una bona tria, que tampoc no hi ha
11: més que...
1: Clar, aquí ara...
11: Tot.
1: Aquí està, que mira, per fer una bona fideuà, doncs compensa.
11: I sigui tot més o menys amb el mateix gust i el mateix tamany i tot.
1: Això mateix, tal qual.
11: Molt bé. Doncs vinga.
1: Gràcies per trucar, Isabel.
11: Ben trobats.
2: Gràcies.
11: Anem sentint.
1: Anem parlant.
11: Molt bé, bon dia a tothom, i la dedicació de la cançó també m'hi afegeixo per tots els que ens falten i per els que som aquí.
1: Fantàstic, així serà, doncs. Gràcies.
11: Vinga. Molt bé, bon dia a tothom.
1: Adéu, bon dia, adéu.
11: Adéu.
1: Hola.
2: Aquí hi ha algú?
1: Hola, sembla que hem perdut una trucada que teníem retinguda, a veure si la podem recuperar, el 977 15 70 69, que ja sabeu que és el telèfon de directe, 977 15 70 69, o també missatges de WhatsApp, que en tenim un parell més.
2: Vinga, sí. Doncs,
1: el 686 101 el Gerardo Montequi. Bueno, el Gerardo i la Pili, Pili i Gerardo, signen així. Buenos días, Fideuà Express, 300 grams de fideos al gusto.
2: Perfecte, estan apuntats ja.
1: Molt bé, gràcies. Vinga. Per participar. Bon dia, 300 grams de fideus, les butaques de la Lira molt còmodes.
2: Ah, sí?
1: Ens ho diu la Maria Carme Galant. Doncs mira, ens ho certifica, que les butaques són còmodes, que la Maria Carme Galant, ja les deu haver provat. Molt bé, doncs gràcies per comentari, Maria Carme, t'apuntem. Gràcies. 977 15 70 69, teníem altra vegada una línia agafada, però veig que ha tornat a saltar. No sabem si és culpa nostra o hi ha alguna cosa. Bé, Sembla que sí que tenim una trucada retinguda. Això, recordem-ho, el 977 15 70 69. Bon dia.
12: Bon dia.
1: Hola.
12: Hola.
1: Maria Rosa.
12: S'estaven llorant, se'n lloraven.
1: Sí? Gràcies, doncs. Gràcies, de veritat, a tot cor, gràcies.
12: De bo, de bo, es trobava a faltar.
1: Gràcies. Doncs mira, ja hi tornem a ser i en principi anirem fent aquí com sempre, i una temporada més. Si ens deixeu i ens ho permeteu.
12: Molt bé.
1: Amb bona voluntat, qui posarem?
12: Bueno, 300 grams de fideu fi.
1: Molt bé.
2: Molt bé. I si és una mica més, no és tan fi, també va bé, eh? També.
1: Sí, això ja va a gustos, eh? També això de... La mida dels fideus també va a cases i va a gustos. Molt bé. Doncs ho apuntem, Maria Rosa, i molt contents que ens truquis, com sempre, i que ens haguessis enyorat, cosa que també ho celebrem, de veritat.
12: Molt bé, gràcies.
1: Una forta abraçada. Fins res, anirem parlant. Adéu. Adéu, adéu. 977 15 70 69 és el telèfon de directe, com sabeu, anem recordant i anem repetint fins a la sacietat. Està a la vostra disposició des de sempre i des de fa ja un bon grapat d'anys. Des del principi m'atreviria a dir, crec, que sempre ha estat aquest telèfon de directe, aquest telèfon de participació. El 977 15 70 69, que és el telèfon que directament us enllaça aquí a l'estudi de ràdio, que és això per participar en qualsevol dels programes que fem aquí. I el mateix perquè fa el WhatsApp, el telèfon de WhatsApp, al 686-101-101. 686-101-101. Esperem més trucades, i potser sí que tenim temps ara de posar aquesta cançó tan especial, que ens ha demanat en primera instància el Pep Ferrer, en record a la Maria Givert. No,
2: una cançó que ens agradeix a nosaltres.
1: Sí.
2: Jo crec que, com que és... amb l'amor que tenim pel Pep, per la seva senyora i per tots plegats, paraules d'amor, crec que és ideal.
1: Sí, és una cançó que parla d'amor, com no, i una cançó xulíssima per retre homenatge a aquestes persones que desgraciadament recentment han marxat. També ens ha demanat alguna cançó per al Joan, que es va casar, s'ha casat aquest cap de setmana. Sí. Farem una cosa, intentarem trobar una altra cançó per dedicar-li al Joan expressament.
2: Doncs el Joan li dediqués la que m'agrada amb mi, del Got You, del Roy Orbison.
1: Doncs vinga, l'anem a buscar. També li posarem al Joan. Ara, burro casat, burro espatllat, també t'ho diré,
2: Ja li diré com ens trobem per fer.
1: Exacte, tu li dius, Joan, burro casat, burro espatllat.

0: Realment és una cançó molt maca, és una cançó molt, molt, molt xula, realment.
1: Doncs dedicada a ells i una abraçada allà on siguin.
0: Aquestes dolgudes absències, eh? Un petó i una abraçada cap al cel. I va cap al Joan
1: aquesta,
0: Ferrer,
1: vinga,
0: que s'ha casat.
1: Joan, Joanet, per tu, aquesta, vinga.
0: Per molts anys.
1: No sé si ho sentiràs, perquè no sé si estàs treballant.
0: És possible.
1: Encara estàs de viatge de nuvis o què?
0: És veritat, mira. A vegades ha participat el Joan. Ara fa temps que no ho fa, eh? Però és un fidel oient d'aquesta casa i en moltes ocasions també ha participat. Doncs va aquesta cançó de Roy Orbison, Joe Goat It, que és una de les cançons preferides d'en Badó.
1: A part que és un molt, molt amic, fem teatre junts
0: sí.
1: I...
0: Quin és amic del Joan, eh? Quin paio, tu. És d'aquests que també sempre hi és i col·labora en tot el que pot.
1: Tant.
0: I tu vas anar a casament, doncs?
1: Vaig anar a tocar...
0: Ah, molt bé, que els hi veu tocar.
1: Sí, van fer l'entrada a l'església amb el toc de... amb el toc de gralla d'entrada a la plaça,
0: diguéssim. Sí, l'entrada del castell, sí. Molt bé.
1: Ell com a casteller volia aquest
0: toc.
1: I després va entrar, perquè em vaig quedar a fer el sabut, eh? Em vaig quedar... Llavors, quan va entrar la núvia, va tocar a l'orgue, el guitar, va tocar l'entrada nupcial.
0: Que bé, que xulo, que bé, fantàstic. Doncs molt per bé. Molts anys. Aquesta parella, que siguin feliços.

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, un programa unicap de tot.
2: Sempre els apunts musicals, que ens ajuden a composar tot el contingut, també en secció de cuina i amb les peticions musicals que ens feu arribar o aquelles que es demana el Badó, en certa manera.
3: L'espera musical.
2: Exacte.
3: Home, tinc bastant bon gust, crec, amb músics.
2: Sí, jo crec que sí.
3: Sempre m'agrada la música i continuarà. No posarem coses de Liceu, però doncs música de moure't, sí.
2: Molt bé, de la música, quan era música.
3: I de ballar lent, també.
2: Sí, també, oi? També. Ens queden aquests darrers minuts, 11 minuts per les 12. Ja sabeu que encara podeu participar i encara encara ens puguin enviar això, alguna trucada, alguna participació, el que sigui, el 977 15 70 69, o missatge de WhatsApp, que de fet tenim un missatge de WhatsApp. Mentre escoltàvem la cançó ens ha arribat WhatsApp al 686-101-101. Diu: buenos días, me llamo Mari, para la receta de hoy 300 gramos de fideos. L'apuntem. Hola, doncs ja anem composant tota aquesta llista que avui hem encetat. Home, oida, per ser el primer dia de temporada. No, però sí, les trucades i la partició.
3: Jo convenia pensar, avui farem 5 o 6 trucades o 7. No, en tenim 16.
2: No, la gent ens esperava, com ens ha dit la Maria Rosa.
3: Encantats.
2: Ens han trobat a faltar, cosa que agraïm moltíssim.
3: I
2: a partir d'aquí ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de les 9 fins a les 12, i els dilluns, tal dia com ara, i tal hora com ara, doncs secció de cuina amb en Badó, que fa això que ja ens ha fet una setmana més, que és aportar una receta fantàstica, fàcil, original.
3: I la setmana que ve també original, no sé si serà dolç o salat, però també aquests dies ni he aprofitat per escriure unes quantes.
2: Sí, està fet base de dades.
3: Ja triaré a veure la ràdio que es pot dur.
2: Molt bé, doncs base de dades ja fetes,
3: sí.
2: I actualitzada per totes aquestes receptes, com aquesta que hem fet avui, que recordem-ho, és una fideuà express, una fideuà fàcil, ràpida, perquè està feta a banda de les conserves
3: amb el suc de la conserva, doncs, els barbretxos, les escopinyes, les escorreu, no cal. Si ho posessis, no passaria
2: res. No passaria res. Li donaria més gust a això.
3: No.
2: I també doncs aquests calamars a l'americana, que tots coneixem, que és també una de les gràcies d'aquest plat, la salsa d'aquests calamars. I són receptes fàcils i també ingredients ben fàcils i que podeu trobar en qualsevol botiga o qualsevol supermercat, m'atreveixo a dir. Ara al novembre feu la celebració de l'aniversari, no? No us trobeu cada any, no?
3: Els de la meva quinta.
2: Els de la quinta, no?
3: La quinta ho fem, ho dic, però si algú va néixer el 53, encara es pot apuntar. Ho fem el dia 8 d'octubre.
2: Val.
3: El novembre fem un altre, perquè
2: ara estic
3: en dos llocs diferents. El Pep Bargalló també era un dels que ho portava i ell ha marxat i m'ha quedat més amb mi.
2: T'ha quedat tota la feina.
3: Junt amb altres, però doncs sí.
2: Val.
3: Llavors fem la celebració dels 60 anys dels pastorets infantils del casal familiar.
2: Que a vegades n'has parlat, és veritat.
3: O sigui, encara no havíem començat els pastorets del Vendrell, musicals del Vendrell,
2: sí.
3: Que va ser l'any següent. Però nosaltres vam començar amb els pastorets infantils.
2: Molt bé. Recordo, mira, escolta, ara no ho recordo, ara fa 60 anys d'aquests pastorets ara infantils.
3: Aquest any fa 60 anys.
2: Doncs devia ser pel 50è aniversari. Jo recordo que en vam parlar un dia aquí a la ràdio.
3: El 50è aniversari.
2: El 50è aniversari va ser.
3: Sí, que es vam equivocar, que era el 49 i no ens vam celebrar el 50, però bueno, és igual.
2: Bé, és igual. No, però fa 10 anys, això, doncs.
3: L'oportunitat vam celebrar els 25 anys, ja ho vam celebrar.
2: Val.
3: Ho vam celebrar el 50, que era el 40, i ara el 60.
2: Clar, però recordo que veu venir aquí a la ràdio, sí, vas venir tu, va venir el Pep Bargalló, va venir el Jordi Trilles.
3: Sí, sí, devia ser. I... com que el temps ja... home, el temps passa...
2: El temps passa molt ràpid, eh? Sí. El temps passa molt ràpid. I recordo que vam parlar de com van ser aquells inicis,
3: doncs això,
2: de com van ser aquells pastorets, les anècdotes d'aquells primers pastorets infantils...
3: Per mi, per la meva persona, sempre parlo per mi, eh?
2: Clar.
3: Va ser una de les temporades més maques de,
2: sí?
3: de la meva vida, sí.
2: Clar, éreu molt jovenets.
3: Érem molt jovenets, vam començar a fer teatre, vull dir... coneixes nenes... tant en mig enamores i coses...
2: Ja.
3: Tot plegat, vull dir, de fer teatre, que encara faig teatre, faig cada dia.
2: No, des de llavors, que no has acabat de fer teatre, no has parat mai de fer teatre.
3: Sí, són coses que, doncs, que no oblides, no, i és maco, realment és maco.
2: Clar.
3: I que avui dia, tots els que siguem, encara ens coneixem i tant ens trobem i diem les nostres tonteries o el que sigui, doncs, ja. Això és molt maco, també.
2: Clar, que bé, que bé. I el director era el Jordi Trilles, no?
3: El director era el Jordi Trilles, sí. Val. Llavors hi havia el Jaume Canyes, que era ajudant de direcció, i el Montoni Llevadies, que tampoc ja hi és. Hi ha molts morts d'aquella foto, sí. Això també...
2: Bueno, han passat 60 anys, és que 60 anys és tota una vida, eh?
3: 10 o 15 morts, sí.
2: Ja, pot ser, clar, són 60 anys, són molts anys.
3: Però els recordarem tots, eh? Vull dir, els tenim tots voltats, els recordarem aquell dia, els recordarem a tots, un
2: clar.
3: Per un.
2: I recordo que el Jordi Trilles explicava en aquella entrevista que estàveu fets una bona peça, eh? Que la feina tenia per enfilar-vos una mica vosaltres, pels assajos.
3: Que va, mai havia tingut persones tan maques.
2: No, una cosa no treu l'altra.
3: No,
2: maca segur que no. Però que devíeu ser una bona colla de trapelles, coneixem-vos una mica els perfils de tots, sí, eh?
3: Home, compte que teníem 13 anys, 13...
2: Per això dic.
3: 14, vull dir, per això dic. Però creien molt i
2: sí.
3: no es pot queixar gaire.
2: I recordo algunes anècdotes que explicava i tot plegat.
3: Era molt, per això et dic, una època molt maca, perquè molt divertida, i que la recordaré sempre, vull dir, la veritat.
2: Clar, que bé.
3: Són coses que no s'obliden. Amistat, el Pep Bargalló, amb el Pep Bargalló hi ha molt amics molt abans ja de tot això.
2: Sí.
3: Però doncs, molta gent... que ho
2: dius,
3: amics,
2: sí.
3: L'amistat va sortir d'allà.
2: Molt bé. I això dius que serà el novembre, eh?
3: Això, el dia 8 d'octubre fem la...
2: Ah, 8 d'octubre.
3: No, 8 d'octubre.
2: 8 d'octubre és la trobada de l'any 53 i que cada any ho festegeu.
3: Cada any ho fem, sí.
2: I el novembre és...
3: El 7 de novembre.
2: El 7 de novembre.
3: El 7 de novembre, que farem un dinar, que el tenim tot lligat, vaja, el tenim lligat, el farem a la Lira.
2: Val.
3: A la sala Pau Casals i, doncs bé...
2: Molt bé. Així, doncs, si algú, escolta, va participar d'aquells pastorets,
3: sí,
2: o el que
3: si
2: sigui,
3: algú no
2: pot
3: li he
2: participar,
3: dit,
2: eh?
3: Sí, si algú no hi ha pensat, o no tinc el nom en aquest moment, o no li he avisat, em pot, aquí mateix, donar-me el seu nom i jo l'apunto sense cap problema.
2: L'apuntem i ja està, eh? Sí, sí, sí. Clar, quants anys les veu fer, aquells pastorets infantils?
3: Els vam fer 2 anys.
2: 2 anys?
3: Sí. Sí, 2 anys, sí.
2: Val.
3: I després, amb molts d'allà, ja ens va... perquè són anècdotes, però recordo perfectament, el Jan Toldrà, que tampoc hi és,
2: sí.
3: Que era el director dels pastorets musicals
2: a l'època.
3: Doncs va venir allà al casal a mirar-se a nosaltres i d'allà va treure algun personatge, van passar, o sigui, ens van venir de fitxar, diguéssim.
2: D'acord.
3: Sí.
2: Perquè els pastorets musicals ja es feien o encara no, tampoc?
3: No, va ser l'any següent.
2: Ostres.
3: El primer any dels pastorets infantils, no. El segon any,
2: el següent.
3: Sí.
2: El va coincidir, any. Doncs, els pastorets infantils i aquests pastorets musicals.
3: Que es va fer el Tívoli. El primer any es va fer el Tívoli.
2: Ostres.
3: Abans d'anar al Brisa Mart.
2: Clar. I això va ser després de la recuperació d'aquests pastorets i que s'han fet de forma ja, no, diguem que...
3: Sí, és musical.
2: Continuada.
3: Sí, va deixar de ser musical.
2: I ja van ser els pastorets que coneixem ara. Correcte. I quan es va crear l'entitat...
3: I encara hi surt. Vaig passar d'un pastor a l'altre.
2: Imagina't. Ostres, oida.
3: Això dic, això va ser molt maco. Encara la gent que ens agrada el món de la faràndula, sortir als escenaris.
2: Clar.
3: I doncs... I a vegades tens molt de sortir a l'escenari.
2: Sí. És que enganxa, eh? L'escenari realment enganxa. Molt bé.
3: Vinga, doncs.
2: Deixem-ho aquí.
3: Vinga,
2: si deixem
3: aquí, doncs, fins dilluns a la setmana que ve.
2: Correcte.
3: Una recepta també facilíssima, d'aquesta pim-pam-pum.
2: Sí.
3: No sé si serà de dolç o salat, ja ho veurem.
2: Vinga, ben fàcil, i tant que sí. Gràcies, Badó.
3: Vinga,
2: fins la setmana entrant.
3: Adéu,
2: que vagi
3: bé. Adéu.
2: Adéu-siau. I nosaltres, per la nostra part, també ho deixem aquí. Tanquem barraca, demà hi tornarem puntuals a partir de les 9, amb 3 hores més de ràdio, 3 hores més de calaixera, i amb aquestes ganes sempre diàries d'acompanyar-vos i de fer ràdio senzilla, però bé, que sigui d'aquestes útils i que realment serveixi per passar aquesta bona estona sense grans pretensions a aquesta nova temporada que tot just acabem d'encetar avui mateix. Gràcies per ser-hi i gràcies per continuar. Fins demà.
0: La Calaixera, un programa únic de tot.

Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvelvendrell.cat.